0: de l'avi. Allà descobrirà tota una vida veïnal, l'art del guardiment dels carrers i la implicació del jovent en les comissions de festes. Entre tot això, també, més d'un amor imprevist. Res evitarà, però, que s'hagi d'enfrontar a un passat desconegut. Mentre paeix el greu accident de muntanya patit per una de les seves mares, farà per anar completant un puzzle familiar trencat fa anys. Submergida en aquest volcà de sentiments contraposats, la Kerr trobarà un refugi amagat entre les pàgines de la plaça del Diamant i, endinsada en la lectura i seguint els passos de la Colometa, descobrirà els entramats del propi origen i resoldrà els seus conflictes d'identitat. Doncs bé, la història de la Kerr m'ha atrapat i emocionat i trobo que és un homenatge preciós a les festes de Gràcia i a l'obra de Mercè Rodoreda. A més, ens convida a reflexionar sobre tots els significats de la paraula família, la importància de fer les paus amb el passat i d'aprendre a acceptar-se a un mateix. A més, us he de dir que el divendres 28 de novembre a les 6 de la tarda presentaré el llibre amb l'autora a la llibreria Zavara a Gràcia, Barcelona. Esteu convidats i convidades, així que recordeu, divendres 28 de novembre a les 6 de la tarda a la llibreria Zavara. D'altra banda, el llibre infantil que us recomano és La vaga dels camells, de Júlia Gomà, que publica Picarona. A la sinopsis hi trobareu una carta que diu així: Estimats nens i nenes del món, ens sap molt de greu anunciar-vos que aquest any no us arribarà cap regal a casa. Estem farts de no rebre cartes i que ningú ens demani fotos, de no tenir ni galetes ni aigua i, sobretot, de no tenir nom. Així que, fins que la cosa no canviï, els regals es quedaran al desert. Amb molt d'afecte, els camells d'Orient. I és que, efectivament, aquest àlbum il·lustrat ens convida a posar-nos a la pell dels camells dels Reis d'Orient. Oi que ho sabeu, els noms dels rens del Pare Noel? Però i els dels pobres camells? Un conte original i divertit que ens anima a fer-nos valdre i tractar a tothom amb una mica més d'empatia. Si voleu descobrir la història dels tres camells d'Orient, podeu venir a la Fira del Sant Jordi de Nadal a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona el dissabte 29 de novembre a les 18:15. L'autora i jo explicarem les peripècies dels camells i us prepararem una petita sorpresa. Així que ja ho sabeu, ens veiem el dissabte 29 de novembre a les 18:15 a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona. I fins aquí les meves recomanacions d'aquest mes. Però, com us he dit al principi, animeu-vos a descobrir tota la resta de novetats que trobareu a llibreries i biblioteques. Recordeu que hi ha editorials independents que fan una gran feina i propostes de grans editorials que també valen molt la pena. En cas de dubte, deixeu-vos aconsellar pel vostre llibreter o llibretera de confiança. I per què no? Seguiu-me a xarxes per a més recomanacions. Em trobareu a tot arreu com a @misha_ql i al web Paraula de Misha. Fins a la propera. Canvi i fora!
1: Misha, prescriptora cultural. El calaix dels llibres infantils i juvenils.
2: El calaix.
3: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
1: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
2: El calaix.
3: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
1: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Marta Pérez Verge és comunicadora audiovisual, realitzadora, càmera i muntadora. També la podeu sentir parlant de refranys a la tarda de Catalunya Ràdio. Tenen sentit avui dia certs refranys o dites o han quedat obsolets en els temps actuals? Podríem adaptar algunes dites als nous llindars morals de la societat? De tot això i molt més parla la Marta Pérez Verge en un llibre divertit, actual i reivindicatiu per enriquir el llenguatge i no perdre expressions que formen part de la riquesa cultural del català.
4: Si esteu en aquella feinada de fer la carta als Reis i que sé què ens portarà l'arbre i aquest any ves que triarem i voleu ser originals, sisplau, aquest any heu de demanar que us portin el peti qui peti de la Marta Pérez i Verge. Marta, benvinguda.
5: Moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
4: M'has fet xalar moltíssim. Són expressions, dites i refranys que ella hi afegeix tan certs com els anys. Però és que no us podeu imaginar què hi trobareu quan obriu el llibre. Marta, què hi trobaran? Perquè dius, és un llibre de sí, de refranys, està bé, però no és només això, tot un món.
5: Sí, sí, sí, mira, m'ho vaig plantejar com un llibre que fos un llibre que tu al llegir-lo aprenguessis moltes coses, no només treballessis la memòria perquè et vinguessin refranys que potser a primera línia no et vindrien, però a la que els veus escrit de cop i volta et porten a records i de dir, ostres, jo aquest també el feia servir, si no jo als meus pares, o si no jo als meus avis o les meves àvies, familiars propers, que hi hagués aquest exercici, però a més volia incloure sí o sí una de les meves passions, que és no només deixar palesa la dita, l'expressió o el refrany, sinó anar a buscar l'arrel, anar a buscar l'origen del per què diem aquesta expressió o refrany, perquè moltes d'elles és veritat que les entenem per un context, però clar, tenen el seu significat literal, però en realitat quan el fem servir en una frase agafen un altre significat totalment diferent, i era anar a buscar l'origen per entendre el perquè d'aquesta expressió, d'aquesta dita o d'aquest refrany. I a més volia també, per apropar-ho encara més, jo sempre faig la broma que el llibre és pels dos hemisferis, per aquells del cervell, per aquells que són més de llegir de les paraules, però també per aquells que són més visuals, i cada capítol del llibre, a més proposem a través d'una il·lustració d'en Xavi de la Iglesia l'exemple d'un dels refranys que és el que encapçala cada capítol, per abans de començar a entrar en el contingut hi hagi aquest joc de veure què és el que hi haurà, perquè normalment hi ha una mica té a veure amb l'origen d'aquella expressió, d'aquell refrany, i és una mica una picada d'ullet i una mica de joc també al lector perquè tingui aquestes dues vessants, aquesta més visual però també la més literal, com si diguéssim.
4: I a més vas per feina, eh? No us penseu que us explicarà tota la història. No. Quina història? És que, a veure, és un llibre d'història, sisplau. S'ha de dir.
5: Sí. I a més jo crec que em fa molta il·lusió que diguis això, Mònica, perquè jo crec que la feina més gran que he tingut, més enllà de les hores i hores i hores de recerca, sobretot ha sigut la feina de sintetitzar. No volia que es fos molt pesat, molt feixuc, volia que fos un llenguatge molt proper i molt col·loquial a la vegada, i sintetitzar, sobretot, perquè darrere de cada expressió, de cada dita, de cada refrany, hi ha moltes teories, mai n'hi ha una d'exclusiva, i a més no sabem quina és la certa, perquè això va passar fa molts anys, i llavors ens basem en aquella informació que molts d'ells, sobretot Joan Amades és el que va fer la gran feinada de fer la recerca, no?, i de deixar-la escrita, que és la que ens ha facilitat el camí a tots els que hem vingut, però més recents també podem trobar un Víctor Pàmies que fa una feinada brutal amb els seus blogs, amb els situa geogràficament per temàtiques, que tot això ens ha facilitat molt la feina, aquells amants divulgadors de refranys, de dites i expressions, de fer la recerca, però en aquest cas jo m'ho he plantejat com un... Val, tota aquesta informació que ja hi ha recollida, expliquem-la d'una manera propera, senzilla, i anem directe al gra.
4: Jo la primera que he triat és molta merda, perquè ja que parlem de cultura, és que és una frase, però no ni remotament us ho podeu imaginar. Jo tinc una imatge molt gràfica,
5: ai,
4: del molta merda. Què hi trobarem al molta merda? D'on ve?
5: Mira, el molta merda, com ara et deia, que cada expressió, el seu origen, té diferents teories que s'amaguen al darrere. En aquest cas, la central, tot té a veure, com no, amb els excrements, amb la merda, però hem de tirar molt enrere en el temps quan ens hem de situar en aquell moment que no hi havia cotxes de motor, sinó que la gent es desplaçava amb tracció animal, amb cavalls. Aquests espectadors que anaven, que es desplaçaven cap a un teatre, cap a un local de show, d'espectacle, doncs anaven transportats amb els seus cavalls o amb els seus cotxes de cavalls, no? Llavors, què passava? Els portaven fins a l'entrada del teatre, els deixaven a la porta, ells entraven, i mentre anava durant l'obra els cavalls doncs feien els excrements, anaven fent la seva feina, les seves necessitats. Llavors, com més femta hi havia a l'entrada del teatre, més públic havia anat a l'esdeveniment. Per tant, volia dir que havia anat molt bé, que havia portat molta sort. I aquí és on comencen a haver-hi diferents versions, perquè aquesta és una, però després tenim diferents variants que, per exemple, ens diuen que els excrements eren proporcionals al temps que els espectadors estaven veient l'obra o l'espectacle, i per tant, el molta merda equivalia a que l'obra sigui tan entretinguda perquè es quedin fins al final. Per tant, que seria tot un èxit. O fins i tot una altra versió que ens porta cap a les companyies ambulants que s'anaven movent de costat a una altra, no? Trobant aquell espai idoni per actuar, i quan es anaven desplaçant i es anaven creuant amb els seus altres companys, es fixaven en si en el camí hi havia o no molts excrements. Si n'hi havia molts, volia dir que a prop hi havia una fira, un mercat, per tant hi hauria una acumulació de gent, i era un bon lloc per aturar-se perquè molta gent, molts diners que podien fer aquestes companyies ambulants. I aquestes són potser les que ens porten més antic, i una que també la dic perquè al final és de justícia dir-la, perquè també està documentat, és aquesta teoria més moderna que ens porta a la teoria de la compensació. Aquesta és més avorrida perquè és aquella que et diu que una cosa dolenta et portarà una cosa bona, i d'aquí ve el molta merda. A mi em fa més gràcia aquesta explicació més dels cavalls, del teatre, dels excrements, més que aquesta teoria de la compensació, però com que també està documentada, també la incloc al llibre perquè és de justícia fer-ho.
6: Sí, sí, perquè no trobareu només una versió. A més, també, com diuen els... que això deia fer molta gràcia, diu inculo al Rizzo. El meu italià no és magnífic, però és clar. I posa moltes pinzellades, la Marta.
5: Sí, a més, en el meu cas, clar, aquí sí que és veritat que molts dels llibres que s'han fet de refranys, de dites expressions, ens porten molt a buscar els seus referents en anglès i en francès. En el llibre també ho trobareu, però jo en aquest cas també incloc molt l'italià. És veritat que a mi m'és proper, una part de família viu a Itàlia, i llavors l'italià és un dels idiomes que també és present a casa amb mi, no? I llavors moltes expressions, clar, aquest llibre és d'expressions en català. Jo haig de confessar que quan estudio, m'apassionen totes les llengües, i el primer que faig quan començo a estudiar-ne una és anar-me a comprar un llibre d'expressions, dites o refranys d'aquell idioma. En italià tinc el seu modo di dire a casa, amb totes les expressions, i llavors llar també, i per això apareix aquest, també apareix inculo a la balena, que també és en italià, que vol dir que tu has de respondre speriamo que non peti o que non cagui. Per tant, també són escatològics els italians, o aquest que deies de l'eriçó, que la resposta és meglio que un riccio in culo, que vol dir, mira, millor tenir el cul l'eriçó que no pas que tinguis un eriçó en el cul, perquè punxa, no? Vull dir que també apareixen també són una mica escatològics, no és cosa només dels catalans, tot i que crec que els catalans són els que ens en portem allò, el número 1 de l'escatologia.
6: No, tenim, però d'aquí no ho explicarem, però jo tinc la imatge molt gràfica, i és que al final fica ofici de caca, butxaca de plata. Però, senyores i senyors, ho haurem de descobrir vostès llegint-ho, perquè jo prefereixo, Marta, no ho expliquem, això no ho expliquem en antena.
5: No, t'he de posar, perquè m'ho vaig trobar fent recerca i jo no ho havia sentit mai, ni tampoc una pista, coneixia una professió envoltada amb els excrements, i em volia deixar constància al llibre, i per això aquest subcapítol dins del capítol on em faig referència, i que qui el llegeixi em dirà si ells ho coneixien o no, però a mi em va deixar sorpresa.
6: Sorpresa, també va ser la meva llegir-ho. I ara ens n'anem, bé, escatològics, i ara ja passem a un altre terme, és salvar-se per la campana. Tampoc us podríeu imaginar d'on ve.
5: I començo per la primera, i la que més m'extenc al llibre, perquè és la que a mi més em va sorprendre, tot i que és veritat que es diu prové d'una llegenda urbana i que no és del tot certa. Però si, per exemple, feu visites guiades a pobles o a cementiris, us explicaran també aquest origen, perquè sí que és veritat que s'ha documentat, tot i que es diu que ve documentat d'una llegenda urbana. Però vaja, Bàsicament, ens hem de desplaçar antigament, amb, si no m'equivoco, cap al segle XVI, que és quan justament es van adonar que s'enterraven els cossos de la gent en els taüts i que amb el temps, quan els obrien, veien mostres d'esgarrapades o de senyals conforme aquella que havien enterrat estava viu, havia estat enterrat viu, perquè doncs, no hi havien els mètodes de comprovació de si algú estava mort o no es deixaven prous dies, i alguns és veritat que segons la malaltia que era es pensaven que estava mort i en realitat no ho estava. Llavors això va generar molta por, i el que es va fer va ser començar a pensar maneres perquè es pogués, doncs, algú que s'enterrava viu es pogués desenterrar i adonar-se que aquella persona estava viva i que no es morís enterrat, que era molt angoixant. I es van fer diferents tipus de taüts, i un d'ells, de sistemes que es feien, alguns eren uns taüts que anaven amb el baf de les persones quan respiraven, més complexos, però un de molt senzill era que el mort se l'enterrava amb un cordill o una corda lligada al dit, i aquesta corda o cordill anava connectada amb una campana que estava a l'exterior. Si aquell mort es despertava i es movia, la campana començava a sonar, i per tant la persona del cementiri sentia la campana i deia: "Ep, alerta, que no està mort i és viu, anem-lo a desenterrar." Aquesta seria un dels orígens, i a més hem de dir que aquesta expressió de salvar-se per la campana és universal pràcticament, perquè existeix en gairebé tots els idiomes. Però és veritat que aquesta, a mi, és la que més em sorprèn i la que m'agrada explicar i recrear-me el llibre donant exemples, però també és veritat que hi ha una segona teoria, que és el que deia Mònica, de que totes en tenen més d'una, que ens porta cap al món de la boxa, que és aquell moment en què el boxejador està a punt de ser noquejat i justament sona la campana perquè s'ha acabat la ronda, i per tant se salva just a l'últim moment gràcies al so de la campana. Quina és de les dues la real? Mira, no ho sabem, jo les explico totes dues i cadascú que escrivi amb la que li faci més gràcia.
6: I aneu llegint a veure quantes persones es van salvar per la campana en aquella època. És espectacular, és que esclar, penses. Per això us deia, és un llibre al final és un llibre d'història, de llengua, però és d'història també. Jo no sé les hores que t'hi deus haver passat, Marta.
5: És moltíssimes, però també...
6: I clar, jo he apuntat aquí un munt de llibres. Dic, mira, Marta, parlarem de totes aquestes, però me'n començo a saltar perquè no tenim temps. El que sí que m'agradaria citar, i és perquè ho hem comentat abans, només es recorda de Santa Bàrbara quan trona.
5: Aquesta, que és una d'aquestes expressions que fem servir per aquella gent que és interessada, que només et rasquen la barbeta quan necessiten alguna cosa i quan no, ja no existeixes. I clar, té com a protagonista aquesta Santa Bàrbara, que és la patrona dels campaners, que és la defensora contra els llamps i la tempesta, que justament també pel so dels trons també és la patrona dels oficis que tracten amb explosius, els coeters, els fogaters, i justament antigament, quan pel dia de Santa Bàrbara es feia sonar les campanes per allunyar les tempestes dels conreus. I potser algú es preguntarà, i qui era aquesta Santa Bàrbara o aquesta dona Bàrbara que justament acaba siguent, no?, la capdavantera i que ens defensa de les tempestes. Doncs així molt, molt ràpidament, era una, es diu, que era, la llegenda explica que era una noia a qui el seu pare va tancar a dalt d'una torre. La noia trista estava tancada a dalt de la torre, al final, amb el temps, es va acabar convertint ella en el cristianisme, una cosa que el seu pare el va fer enfadar moltíssim, perquè ella tenia els plans per la seva filla i era casar-la amb un home pagà. Per tant, si era cristiana, tot això se n'anava en orris. Ell, molt enfadat, decideix torturar-la, i el que es troba, que la tortura i a cada ferida al moment es cura. I ell cada vegada es va desesperant més, que decideix, és molt aquest origen és una mica, però decideix decapitar-la. La decapita, la deixa a la torre, se'n va, i just quan surt, en un dia blau i preciós, li cau un llamp que el fulmina en el moment. Llavors, d'aquí es diu que, i es carrega el pare, que el deixa fet, cendres, i llavors d'aquí ve el fet de que Santa Bàrbara, amb els llamps i els trons, no, doncs té aquest poder i és la patrona també doncs dels campaners i de la tempesta, i ve una miqueta d'aquí. Aquesta història és així una mica...
6: Però clar, sí, a veure, és potent, però també, veus, toca aquesta vessant doncs, més cristiana, no? Més religiosa, ah, més...
5: Totalment, que al final ens adonem que la nostra cultura està basada en calendari, les nostres tradicions, justament el refranyer en deixa constància, perquè tenim moltes referències religioses, tant amb els refranys com amb les expressions, com amb les dites, sí, sí.
6: El pare diu que se li van anar els plans a Norris, i nosaltres el que faríem seria enviar el pare a fer punyetes.
5: I tant, l'enviarem
6: a fer punyetes. Aquesta és molt nostrada, és molt nostrada. Ja no en citarem cap més, però enviar a fer punyetes és que és molt nostrada, filla, s'havia de dir.
5: Aquesta és molt nostrada, i a més té molt a veure també amb aquesta tradició catalana de les tats, perquè punys de les camises dels advocats, dels jutges i magistrats, que és aquesta tasca laboriosa que igual que les lleis i els protocols i les fórmules de procediments legals complicats, que clar, que aquelles, si tu t'envien a fer punyetes, vol dir que t'envien a fer aquesta feina de brodar i de fer les puntes tan entretinguda i que et suposa tant de temps i per tant et deixaran en pau i l'envies a fer punyetes. I ja posats a dir molt ràpidament, també hem de dir que hi ha una versió més verda, una versió que és que antigament també fer punyetes volia dir masturbar-se. I llavors també enviar a fer punyetes volia dir tenir també distreta una estona aquella persona fent una altra cosa. Però vaja, la que es diu i la que és més documentada és aquesta dels brodats i de les puntes de les camises dels advocats, jutges i magistrats.
6: Doncs si algú us molesta, l'envieu a fer punyetes. Ja trobareu quina punyeta els hi va més bé.
5: Exacte, que la segueixin ells ja.
6: Marta, podríem estar aquí llegint, és que és tan bonic de llegir, és un llibre que ho recomanem perquè a més manté viva la llengua, no? I les tradicions.
5: Jo crec que és bàsic, al final també en un moment com el que estem vivint ara del català, que ens costa tant posar-lo en valor, que cada vegada es perd més, que no deixen de ser les dites, els refranys, les expressions, no deixen de formar part de la nostra cultura, del nostre patrimoni, i crec que és molt important saber d'on venim, per on hem passat, el present, per construir també el nostre futur, i crec que al final tot aquest costumari forma part de la saviesa popular, de l'experiència, i ostres, l'hem d'aprofitar, i l'hem de passar generacions a generacions, i fins i tot jo estic a favor de crear-ne de nous que donin, que ens exemplifiquin també el moment actual que estem vivint per les futures generacions, perquè en un moment on sempre s'està buscant la viralitat, què més viral que aquestes expressions que han passat i han sobreviscut segles i segles i segles. Per tant, jo crec que són els guanyadors de la viralitat.
6: No ho podries explicar millor, i jo sí que us aconsello que si heu de fer sobretaula, la feu amb el peti-qui-peti a nivell familiar, perquè a més us portarà a uns records i nostàlgia i a d'altres sorpresa i admiració. Una feinada preciosa, peti-qui-peti, Rosa dels Vents, Marta Pérez i Verge, jo estaria aquí.
5: Deixa't per les paraules i per dedicar-me aquest temps tan bonic, Mònica.
1: No tanquis encara el

0: Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura.
1: Donem Girona neix el desembre de 2019 a Girona per conscienciar i donar visibilitat a la donació de sang i d'òrgans i teixits. Actualment és una associació formada per persones transplantades, donants, persones en llista d'espera, familiars, professionals de la salut i ciutadans compromesos amb la cultura de la donació, liderada per la doctora Núria Masnou, coordinadora de transplantaments de l'Hospital Universitari Josep Trueta. L'exposició Dues vides mostra com un mateix òrgan pot donar lloc a dues històries completament diferents.
2: El calaix,
3: el calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
4: A Girona hem acabat d'inaugurar fa pocs dies una exposició fotogràfica molt especial que es diu Dues vides i que el que vol és fer-nos mirar la donació d'òrgans des d'una perspectiva diferent, no? Com més humana i més propera, i que la gent capti més l'essència del que és la donació i el trasplantament, perquè de vegades no ens n'adonem, però són dues coses que van lligades. Aquesta mostra fotogràfica feta amb voluntaris es basa en una idea molt potent, que és que cada òrgan pot donar dues vides, no? Diguéssim. Per això hem fet una representació amb retrats dividits per la meitat. A la part de dalt, diguéssim, hi ha una persona que en teoria, per dir-ho així, representa el donant, i a la part de sota hi ha la persona receptora, per dir que hi ha dues vides. Com es representa això? Pues amb dues professions, per exemple, i això ha fet que Adonem Girona, que és una associació formada per trasplantats, donants i professionals de la salut, hem convidat a figures conegudes, no només a Girona, també a Catalunya, però molts són gironins, i altres són, per exemple, l'actor José Corbacho també és conegut, no és gironí, però és trasplantat de ronyó, i llavors, per exemple, entre els gironins coneguts hi ha el cuiner Joan Roca i el seu germà, el sommelier Josep Roca. Hi ha els actors Martí Peraferrer, David Mercè o en Jordi Rico, com deia el mateix José Corbacho. Hi ha altres còmics com en Fel Faixedas, que també és gironí, i després hi ha esportistes com la jugadora de bàsquet Ainhoa López o l'atleta olímpica Esther Guerrero. També un personatge hiperconegudíssim a Catalunya, que és el meteoròleg Tomàs Molina, que a més va venir a la inauguració i va fer una representació del que seria una predicció meteorològica, però amb les dades de donacions i trasplantaments. I després també, per exemple, hi ha periodistes com l'Esther Bertran i la Míriam Díaz, que també van participar a la inauguració. L'exposició, a més, té un espai participatiu on la gent pot combinar les imatges i fer una mica el seu plantejament o el seu pensament sobre ser donant. Aquesta exposició estarà fins al 17 de setembre a l'Espai Caixa de Girona, a la plaça Poeta Marquina, fins al 17 de desembre, i després anirà viatjant per hospitals i espais culturals de les comarques gironines durant el 2025, el que queda de 2025, i el 2026. És una exposició que parla sobretot de vida, d'esperança i de generositat, i que recorda que tots podem formar part d'aquesta cadena de solidaritat.
0: Fem un respir. No tanquis el calaix.
5: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Tenim encara més.

0: Programa Dona la Torre per a la xarxa. Ramon Erra és professor de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i autor de llibres com Operació Gàbies Buides, A Bòsnia ens trobarem i La flor blanca de l'Estramoni. Amb Desfent el nus del mocador va rebre el Premi QWERTY de novel·la, Premi Salambó i finalista del Creixells. Premi Mercè Rodorada amb La vida per Rail, traduït a l'eslovè. A Quan érem irlandesos ens convida a fer un viatge que comença a Irlanda, però que ben aviat es ramifica en múltiples direccions. La del record, la de la identitat, la de la mateixa memòria cultural i personal. Com comenta Ona Capel, estableix un paral·lelisme entre Irlanda i Catalunya del Nord, dos territoris marcats per l'oblit, la fractura i la resistència col·lectiva.
1: El calaix,
2: el calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
3: Heu escoltat aquesta sinopsi de Quan érem irlandesos, un viatge que a mi m'ha fascinat. He fet una lectura endavant, endarrere, endavant, endarrere, i al final també m'ha fet reflexionar una miqueta sobre què significa el temps, els records, i arribar als 50. Jo també vaig fer aquest gran exercici. Benvingut, Ramon Erra.
4: Hola, què tal?
3: Ramon, escriure quan arribes als 50, fer una mirada enrere, i a més, amb literatura, amb història. Per tant, és un llibre que moltes vegades diem que si novel·la, narrativa, gènere negre, és un viatge. Jo el definiria com un viatge. Com el definiries tu, Ramon?
4: És una de les coses més complicades que hi ha en aquest llibre. Hi ha tot de gent que em diu coses diferents, i el que jo havia pensat quan l'estava fent, al final no ha acabat sent el resultat final. Jo pensava que estava fent autoficció i que el que feia també era posar-hi un context històric i literari, però que en realitat el que estava és ficcionant, però basat en fets reals, i que això és el que era primordial. Però clar, el fet d'haver de posar un context històric em feia que agafés un to com d'assaig. Al final, doncs, la cosa ha sortit una mena de híbrid, però jo he fet servir la tècnica de la novel·la, per treballar el material.
3: Ramon, hi ha una cosa que, bé, per mi ha estat una descoberta en molts sentits, perquè, clar, jo no coneixia Ramon de Perellós. Per tant, quan un llibre em fa aturar per anar a buscar i descobrir, penses, ei, ja anem bé. Jo penso que la literatura també ha de ser això. No sé si, suposo que clar, hi ha molta gent que sí que coneix Ramon de Perellós, però n'hi deu haver moltíssima que tampoc el coneix. Els feedbacks que t'arriben de les descobertes d'aquest purgatori, de totes les històries que comporta, i sobretot que són històries que tenen un paral·lelisme, no?, entre l'època medieval i l'actualitat.
4: Sí, a veure, la mateixa descoberta que vam fer nosaltres, la colla aquesta que aquí ens anomenem la colla de les vinyes, la mateixa descoberta que vam fer nosaltres, m'imagino que molts lectors l'estan fent en el moment que estan llegint el llibre, però és veritat que potser hi ha gent que havia llegit o que havien sentit a parlar d'aquest autor, i de fet ara mateix aquest any ha sortit una nova edició del llibre amb un català actualitzat, que això és com una mena d'obra que tampoc no ha acabat mai de desaparèixer, com si diguéssim. Per tant, alguna gent la coneixia, però sí que és veritat que la majoria de gent no. I llavors això és el que ens va passar amb nosaltres com a grup, que alguns va començar a parlar d'aquest senyor que havia anat a Irlanda per visitar el purgatori i que n'havia fet un llibre, i que a més la gràcia era, i d'aquí va venir que ens interessessin nosaltres, que ell havia fet uns comentaris sobre com era la gent d'Irlanda d'aquella època, i que a Irlanda, en algun llibre d'història, havien fet servir aquesta visió d'ell com d'un foraster que venia de Catalunya i que arribava allà i després havia explicat com era la societat d'allà, i que es considerava un dels primers escrits que parlaven d'Irlanda del Nord en concret, de la zona de l'Ulster, i doncs els descrivia com una gent una mica, diguéssim, salvatge, així entre cometes. I llavors a ells els hi feia molta gràcia. I clar, quan un irlandès ens va parlar d'això, ens vam dir, ostres, hem de llegir aquest llibre i ens hem d'interessar. I d'aquí va començar tota l'aventura, perquè aquest llibre, en el moment que el vam començar a llegir, ens vam adonar que s'acostava al 600 aniversari del viatge. I era com, ostres, just ara quan hem començat a descobrir aquest autor i aquesta aventura, veiem que d'aquí poc farà 600 anys d'aquest viatge que consideràvem com una descoberta de catalano-irlandesa. I com a grup de catalans i de catalano-irlandesos, doncs vam veure que això era com una cosa que ens cridava l'atenció i ens feia pensar que potser podríem fer alguna cosa per, amb aquest motiu, amb aquesta efemèride. I aquí va començar una mica l'aventura.
3: És molt bonic perquè hi ha fragments preciosos. Jo ara me'n vaig... Mira, agafo realment ja que parles de l'Ulster i de la Catalunya Nord, diu, hi ha estones que no escric i miro postals. Penso en les coincidències acollonants que han anat ajuntant dos mons, dos paisatges bastant meus, l'Ulster i la Catalunya Nord. El paisatge també és molt important en aquesta història.
4: Sí, perquè el lloc de Perellós, que és el... representa que és el lloc d'origen d'aquest escriptor, que és un poble enfilat allà a una hora de Perpinyà, a la zona de les Corberes, i és un lloc molt, una mica inhòspit, tot i que és molt bonic. I llavors aquest paisatge així ventós i poc, diguéssim, poc suau, no? I poc dolç, no? Es pot dir inhòspit, clarament, però bonic. I la zona de l'Ulster també, que és una zona de torberes, també inhòspit. I llavors hi veia com un paral·lelisme, tot i que no s'assemblen en res, però també per la, tota la història que hi ha darrere d'aquests paisatges, tant a la Catalunya Nord com a la zona d'Irlanda del Nord, doncs tota aquesta cosa de ser un territori que està a mig camí entre un lloc i un altre, amb una identitat sovint discutida, coses d'aquestes, no? I vaig anar trobant una relació amb aquesta idea.
3: És el que segueix el fragment, aquest petit fragment que he llegit, aquestes línies, però penso que l'heu de llegir vosaltres perquè realment hi ha paràgrafs que són absolutament preciosos, perquè hi ha molta història i penso que és un llibre que, com he dit, no? Em subscric, podeu aprendre moltíssimes coses, però no es va feixuc, vas dansant, no? I vas xafardejant. Ramon, el purgatori, jo pensava, dic, a veure, però hi ha un altre fragment que m'agrada molt, diu, les modes s'escampaven al ritme que permetien els temps. El purgatori era una de les atraccions de l'Europa medieval, una atracció que llamava literalment la son a persones de diversa mena, edat i estatus. Gent amb poder i diners perdien el cul per anar-hi. Un parc temàtic espantós de debò. Se'n contaven meravelles. Punts suspensius. Oida, eh? Jo tot això no ho sabia i m'he quedat molt impactada.
4: Bé, la

0: rentar-se també la cara per diferents coses que havien passat. Llavors, la idea d'anar al purgatori, bé, això semblava com que fos una fantasia, però de fet el viatge està documentat i se sap que realment hi va anar. I aquest lloc, com que existeix, doncs nosaltres amb la família també hi vam intentar anar, diguem. Que bé, avui dia doncs el purgatori és un lloc de peregrinatge que existeix i que la gent hi va a Irlanda i és conegut. No explico més detalls perquè no, per no,
1: no
0: destapar.
1: És que clar, aquest viatge també va unit, no?, a una història que no explicarem, que forma part d'aquesta colla, una colla que té personatges, bueno, personatges, no?, perquè entenc que la colla tots són persones que van existir, tots són reals.
0: Sí, sí, són persones reals, l'únic és que hi ha algun personatge que amb el nom canviat i algun detall biogràfic una mica també una mica canviat, però gairebé tot és real i fins i tot les coses més extremes tenen un fons real.
1: Però això aquí hi ha una qüestió en aquesta colla, hi ha un succés i hi ha, bé, que no explicarem, i és el que mou també aquest viatge que tu fas amb la família i evidentment és un viatge en el temps, no? O sigui, tenim l'edat mitjana, tenim aquest inici de la colla, tenim aquesta arribada als 50 i són tres espais temporals que es van entrellaçant i en els quals bueno, anem aprenent, anem descobrint i una miqueta també et vas mostrant, no entrarem en detalls, però també és obrir les portes a tu i a les teves experiències vitals.
0: Sí, una mica sí, perquè bé, això, com que aquesta aventura de Sant Patrici i del Ramon de Perellós formava part d'aquesta experiència vital de la colla aquesta, i sempre anaven passant coses que ens anaven com retornant en aquest tema, era com que no ens volgués abandonar el tema aquest. Llavors, quan vaig fer 50 anys, una mica entrat en la crisi aquesta de què passa amb fer 50 anys i què significa fer 50 anys, em va semblar que podia ser un moment interessant, vital, per fer aquest viatge del que tant havíem parlat, perquè jo a Irlanda ja hi havia anat diferents cops, però no havia anat mai a aquest lloc conegut com el purgatori. I finalment, doncs, amb 50 anys vaig decidir anar-hi amb la família i vam fer aquesta petita aventura d'acostar-nos en aquest lloc.
1: És en aquesta crisi, no?, que suposo que neix aquest el llibre, perquè vas fer primer el viatge dels 50 i a posteriori has fet el text, o és a l'inrevés?
0: No, jo tenia el cap que volia escriure sobre això. De fet, ja havia fet algunes coses sobre el grup aquest de les vinyes i sobre la fascinació per Ramon de Perellós i per el lloc de Perellós i totes aquestes coses, però la cosa d'anar al purgatori no ho havia pensat. Però després, quan vaig agafar la idea aquesta d'anar-hi als 50 anys, sí que vaig pensar, escriuré una mica, a veure si d'això en puc aconseguir lligar un text una mica ja amb aquesta idea, eh? Tot i que no és que em dediqués a prendre punts i això, però sí que ja anava com enfocant la cosa com que possiblement després escriuria sobre això. I llavors a la tornada ho vaig començar a fer. El que passa que després, durant un temps, per diferents motius, vaig fer diferents versions, les vaig anar deixant, de finalment alguna versió que ja la trobava bastant acabada, al final va acabar en un calaix, va arribar la pandèmia, bueno, tot de coses, i al final, ara fa molt poc, vaig dir, ostres, això ho he de treure ja, si és que realment té algun interès. Llavors ho vaig agafar, m'ho vaig tornar a mirar i vaig veure que, home, que li faltava com una petita sacsejada, però que ja tenia bastant el que jo volia fer, perquè també era com la idea de projecte literari, també era com, sóc capaç d'arribar a aconseguir això que deies, lligar aquests tres temps, fer com un embolcall que faci atractiu i tot això, i m'ho vaig anar mirant. Al final, per mi va ser molt definitiu trobar el títol, perquè no acabava de saber què era la cosa que predominava, si era l'aventura medieval i literària o si era la colla aquesta de les vinyes. Aquest títol, quan érem irlandesos, em va donar la clau. De sobte em va venir aquest títol i vaig dir, sí, això parla de nosaltres, d'aquesta fixació que teníem i de tota la creativitat que ens va portar i tota la vida que vam viure amb aquesta aventura al davant. I llavors vaig fer una sacsejada del llibre tenint en compte aquest títol.
1: Quan érem irlandesos, Ramon R., publicada per Trípode, un viatge que espero que feu i gaudiu. Ramon, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: El Calaix obre la proposta de la setmana. Basal, el Festival de Novel·la Negra de la Garrotxa, obre les seves portes per primera vegada els dies 28, 29 i 30 de novembre. Maribel Torres, cocomissària, ens fa un tastet del que

0: Hi trobarem dels tres espais diferents de la comarca que l'acolliran i de les seves activitats. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Ja sabeu que a nosaltres ens encanta tombar per Catalunya. Qui ets, no ens hi estem. I aquesta vegada, propera parada, la Garrotxa. I a més, estem d'enhorabona. Maribel Torres, benvinguda.
2: Hola, Mònica, gràcies per convidar-me al programa i poder explicar el projecte.
1: Avui no parlarem del teu llibre.
2: No. Avui no. Avui parlo d'un projecte que no és meu sol, som d'una associació, i ens fa molta il·lusió perquè hem volgut fer un festival de novel·la negra a la Garrotxa.
1: Un festival que se suma, i és preciós, de dir, se suma a tota aquesta xarxa de festivals de novel·la negra en català que tenim aquí al territori. No està mai de més. Tots els festivals són benvinguts perquè tots treballen per la literatura. A més, quilòmetre zero, jo penso que està molt bé.
2: Sí, no, a més, a la província de Girona només hi ha un festival de novel·la negra, que és a Lloret, però el nostre el fem exclusivament en català. O sigui, nosaltres hem nascut amb la idea de ser exclusivament en català, que de catalans no n'hi ha tants, perquè hi ha Anna, hi ha Creixell, hi ha Taradell, i me'n deixo un, i prou. Crec que premia. I nosaltres. Clar, llavors, la nostra idea és, primer, que a la província de Girona no n'hi havia, i penso que aquí hi ha autors i val la pena també destacar-lo, i de fet hi ha molt lector de novel·la negra a la Garrotxa. Apropar la novel·la negra, però apropar els autors als lectors, penso que és molt important, i a més també tenim la vocació de crear nous lectors de novel·la negra, òbviament.
1: Que llegeixin, que s'assumin a la lectura, encara que sigui per llegir llibres de matar, és igual.
2: Home, els llibres de matar són molt xulos. Tu fas el que t'espoga, matar la gent i que no et puguin dir res.
1: Això és fantàstic, però tot literàriament parlant, que estem en un moment que tot és molt agressiu,
2: Tot. No, tens tota la raó. No.
1: Va més enllà de matar el gènere negre.
2: Va més enllà. Sí. Hi ha un aspecte de crítica social, de crítica a aquesta societat que ens fa ser precisament així, no? Aquesta crítica a aquesta societat que crea la violència, però també crea espais en els que la violència fermenta, no? Si la societat funcionés millor, no hi hauria tants crims en general, crims en un sentit ampli. I la novel·la negra es dedica a això, no? A criticar aquesta societat que no funciona i que crea problemes que hi ha gent que els soluciona de manera il·legal, violenta, com vulguis dir-ne.
1: Bé, és una literatura que jo penso que també ens apropa, no? Ens fa una petita radiografia del moment també en què estem vivint, i ens mostra el món i ens mostra la casuística i els conflictes que tenim.
2: Que tenim.
1: Entre d'aquest lúdica, podríem dir, és lúdico-criminal, però ens mostra una realitat, també.
2: Ens mostra una realitat. La trama, tant si és un cruc històric com si és una de policia que o el que sigui, la trama et serveix una mica com a vehicle més lúdic o més juganer per arribar a fer una denúncia social que pot ser molt potent.
1: Doncs això i moltes més coses són les que trobareu en aquest festival. Fem una mica de tastet dels dies, dels espais, d'on poden trobar la informació d'algun acte així una mica entre tots, perquè clar, són uns quants actes.
2: Són uns quants actes, sí, mira. Tota la informació està a la web, que és www.basalt.cat, basalt acabat en T, .cat. Aquí hi ha tota la informació, tant dels participants, de com funciona el sopar, si et vols apuntar al sopar, de tot. Llavors, és aquest cap de setmana, 28, 29 i 30 de novembre, i aquest festival, a més, neix amb una altra idiosincràsia pròpia, que és que no té una sola seu, sinó que en té tres. I precisament per això es diu de la Garrotxa, perquè el divendres ho fem a Sant Jaume de Llierca, el dissabte a Olot i Santa Pau, i el diumenge a Sant Esteve d'en Bas. És un festival que es vol acostar al territori. O sigui, volem que el festival s'acosti als lectors dels pobles, que no sempre siguin els lectors dels pobles que han d'anar a la comarca, a la capital de comarca o a la capital de província, sinó que volem moure'ns pel territori. Llavors, aquesta vegada hem començat amb 3 seus, i la quarta, que és a Santa Pau, que és on fem el sopar, però no vol dir que un altre dia, si altres ajuntaments s'interessen o altres entitats d'altres pobles, no puguem arribar a més llocs, perquè la voluntat és acostar la literatura al territori.
1: El sopar i el bus nocturn, això no us ho podeu perdre, perquè podeu triar, eh? Podeu sopar un American Psycho o un Falcó Maltès o mirades que maten. I no direm, no direm quins plats són, perquè aquest és el nom real que els hi hem posat.
2: La nostra idea era fer un festival que, a part d'acostar la literatura als lectors i de crear nous lectors, tingués un aspecte lúdic important, perquè també pensem que a nosaltres ens agrada divertir-nos i a la gent també, no? Llavors, a part de les taules rodones, que són molt interessants, perquè venen 16 autors del territori català, vull dir que realment hi haurà taules rodones molt importants i molt interessants, i penso que valdran la pena. Però hem pogut introduir coses diferents. Per exemple, el divendres fem un combat de boxa literària a Sant Jaume de Llierca. El combat de boxa consisteix en que hi haurà en Sebastià Benàsser i la Irene Solanic, i llavors hi ha un moderador que els hi farà 5 preguntes. Ells no saben quines preguntes els hi faran, però tampoc saben si hauran de defensar la posició a favor o la posició en contra. Llavors, cada pregunta és un assalt, i llavors el públic vota aquell assalt qui l'ha guanyat, si un o l'altre. Llavors, això és una activitat que és divertida, requereix molta rapidesa mental d'ells dos, perquè, clar, a tu et pot tocar defensar la postura contrària a la que tu penses, no? I has d'estar, bueno, allò amb una rapidesa. I el públic pot participar, i normalment al públic li agrada, no?, de dir, va, ha guanyat aquest, ha guanyat l'altre, i és entretingut. Aquest és un acte diferent. Llavors, l'altre acte que fem diferent és el dissabte, després de les taules rodones, muntem un bus que ens porta a una casa de colònies que hi ha al mig de la zona volcànica, ens deixa allà i fem una ruta literària nocturna a través de la zona volcànica fins al restaurant on soparem. Llavors aquí es llegiran textos, hi haurà alguna petita sorpresa, tot relacionat amb la novel·la negra, eh? I quan arribem al restaurant es fa aquest sopar negre amb aquests plats, com tu dius, que el restaurant ens els ha fet a mida perquè fossin negres i tenen totes les característiques visuals que corresponents també amb la negró, no? I a part d'això, en el mateix sopar hi haurà lectura de textos criminals i un petit trivial. Vull dir que la idea és fer-ho molt amè. I el diumenge, per també que cada dia hi hagi coses especials, a part, bueno, hi ha una taula rodona de crims reals, llavors hi haurà un petit concert de jazz, que el jazz pensem que està molt relacionat amb la novel·la negra, perquè a l'inici de la novel·la negra als Estats Units, pues el jazz era la música que es vivia, no? I després entreguem el premi. Llavors, el premi que hem creat és un premi que no serà a un escriptor en concret o a una novel·la en concret de l'any, sinó que serà alguna cosa que ens faci gràcia a nosaltres, un objecte, un tema, un personatge, i cada any serà diferent, i bueno, busquem fer, o sigui, premiar les coses originals, saps?
1: Bé, jo exemple, no sé quantes sorpreses ens esperen aquí, però jo penso que podeu fer les maletes, arribar divendres i no marxar de la Garrotxa,
2: no marxar, fins i tot són sorpreses.
1: Tot un complet. Nosaltres hem servit aquest plat principal d'aquests 3 dies amb la Maribel Torres, que és comissària, com comentàvem, sí, a l'inici del festival, autora que també ha passat pel programa, i nosaltres no tenim més temps, Maribel, però moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Que no me n'oblidi, perquè em pelaran. Això ho organitza l'Associació Literària, Associació Cultural Literària, perquè si no em pelaran les meves companyes.
1: Nosaltres des d'aquí us desitgem de debò que tingui una molt bona estrena, després en parlarem.
2: Moltes
1: i
2: gràcies.
1: Que qui vingui, jo estic segura que ho gaudirà. Moltes gràcies, Maribel, per aquesta estona.
2: Moltes gràcies.
0: El calaix.
3: El calaix sobre li trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
13: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
14: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui volem parlar d'un element que forma part inseparable del nostre paisatge, de la nostra història i fins i tot de la nostra manera de viure, el mar. Perquè som al Maresme, el tenim aquí mateix, el veiem pràcticament cada dia, condiciona el nostre clima, ha donat feina a generacions i generacions i ha marcat el creixement de molts dels nostres pobles. Però potser, precisament perquè sempre hi és, no sempre li prestem l'atenció que mereix. I avui, coincidint amb el Dia Marítim Mundial, ens fem una pregunta. Vivim realment de cara al mar o de vegades hi vivim d'esquena? Al llarg del programa descobrirem quins oficis vinculats al mar encara sobreviuen i com han canviat amb el pas dels anys. Ens fixarem també en Arenys de Mar, un municipi amb una identitat profundament marinera. I també parlarem d'una cosa que notem cada dia, encara que no sempre en siguem conscients, com afecta tenir el mar tan a prop al nostre clima. Avui, doncs, mirem cap a la costa perquè el mar no és només allò que tenim davant quan anem a la platja. És paisatge, és història, és feina, és clima i és una part essencial de la identitat del Maresme.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: Doncs vinga, som-hi, comencem parlant del mar, concretament del mar de Sant Vicenç de Montalt, perquè en Martí Capçada ha sortit al carrer per preguntar doncs, a la gent, als veïns i a les veïnes, si els agrada anar a la platja o bé potser doncs, els agrada més quedar-se a casa o fer activitats.

0: Doncs sí, Gemma, ara que ja deixem enrere l'estiu, volem recuperar una d'aquelles coses que formen part del paisatge habitual de la nostra comarca. I com haureu pogut intuir per la música que sona de fons, parlem de la platja. Perquè aquí tenim la sort de tenir-la pràcticament al costat de casa, però això no vol dir que tothom en gaudeixi de la mateixa manera. Hi ha persones que esperen tot l'any que arribi l'estiu per poder anar a la platja, que si un matí de diumenge, que si una tarda després de treballar, que si una escapadeta ràpida per fer un bany, i n'hi ha que s'hi poden i van cada dia. Però també hi ha l'altre extrem, gent que prefereix la piscina, la muntanya, anar a caminar, quedar-se a casa amb l'aire condicionat, o simplement que no suporta la platja. Perquè, siguem sincers, la platja té moltes coses bones, però també en té algunes que poden fer enrere més d'un. La calor, la sorra enganxada per tot arreu, trobar aparcament, carregar la bossa, la crema solar, les criatures que no volen sortir de l'aigua. I després hi ha una altra pregunta. Aquest any hi heu anat gaire a la platja vosaltres? Perquè una cosa és que ens agradi la platja i l'altra és que realment hi anem. Potser aquest estiu heu fet moltes més coses i heu trepitjat poc la sorra. O potser heu aprofitat que vivim al Maresme i heu fet de la platja gairebé la vostra segona casa. Nosaltres, doncs, hem volgut sortir al carrer i preguntar a la gent precisament això. Heu anat gaire a la platja aquest estiu i, sobretot, us agrada anar-hi? Comencem pels que ho tenen claríssim, els que quan arriba el bon temps no perdonen un bany, una estona al sol o simplement seure davant del mar.
1: Doncs en el meu cas sí que he anat a la platja i vaig cada any, primer perquè visc a prop, creuant un carrer, o sigui, a un minut de la platja, i després perquè durant l'hivern jugo a vòlei pista i a l'estiu aprofitem per baixar a jugar vòlei platja i també a entrenar, així que cada tarda hem baixat a la platja. Això a les tardes, també als matins, quan és cap de setmana aprofitem amb els amics del poble per anar a la platja, ens passem el dia allà, a les tardes també hi tornem, als caps de setmana inclús ens movem a altres pobles a anar a altres platges, així que aprofitem aquests mesos de platja per estar-hi sempre, perquè si no després de l'acabar-me el temps ja no hi anem gaire. Sí que algun cop a treure el gos a l'hivern hi he anat, però no acostumo a trepitjar la platja durant l'hivern tot tenir-la davant, així que aprofito l'estiu i vaig cada dia i cada tarda.
0: Carai, com veieu aquí, tenim grans fans de la platja. Escoltem-ne una altra.
2: Doncs sí, m'agrada molt la platja, sóc com a de mar, t'haig de dir, practico navegació, submarinisme, ho practico no tot l'any, però evidentment les dates puntes són entre el 15 de juliol al 15 d'agost, que és la part més forta per mi de gaudir del mar. Després sí que és cert que durant l'any doncs freqüento la platja, però ja en plan visita, no en plan de bany, a no ser que faig alguna immersió o alguna cosa, diguem-ne, per gaudir d'aquell moment o d'aquell event en especial.
0: No tothom ho veu igual. També hem trobat persones que aquest estiu pràcticament no han trepitjat la platja o que directament ens han confessat que no els agrada gens. I els motius, com hem dit al principi, són variats. La calor, la sorra, massa gent, haver de buscar aparcament o simplement que prefereixen qualsevol altre pla.
3: No, jo sóc més de muntanya, de piscina i tranquil·litat. La platja, molta gent, molta calor i després la sorra que es posa per tot arreu. Per tant, tiro cap a la
4: muntanya. Doncs jo aquest any me parece que he ido una o dues vegades, però m'agrada més la muntanya, caminar i respirar aire pur.
0: I després d'escoltar unes opinions i les altres, queda clar que viure al costat del mar no significa necessàriament ser una persona de platja. De fet, és curiós perquè probablement molts de nosaltres tenim la platja molt a prop de casa i precisament per això potser no hi anem tant com ens pensem. Quan som petits, potser hi anem amb els pares. Quan som adolescents, amb els amics. Després potser amb la parella, amb els fills. I hi ha qui continua mantenint aquella rutina d'anar a la platja cada estiu. Però també hi ha persones que, amb els anys, han anat perdent aquest costum. I segurament la platja també té una mica aquesta capacitat de dividir-nos. Hi ha qui diu que no hi ha res millor que un bany al mar a primera hora del matí, i hi ha qui pensa que no em feu llevar d'hora per anar a posar-me ple de sorra. Uns prefereixen estar dues hores sota el parasol amb el llibre i escoltant les onades, i els altres potser prefereixen una terrasseta, una piscina o una excursió per la muntanya. Al final, però, hi ha una cosa que la tenim clara: tenir la platja a prop és un privilegi, però cadascú l'aprofita a la seva manera. I ara que l'estiu s'acaba, potser ja no ens queda gaire temps de platja, encara que al Maresme sempre hi ha algun valent disposat a fer l'últim bany de temporada.

Molt bé, moltes gràcies, Martí. Seguim avançant quan parlem del mar i del seu entorn. Un dels elements que hi aporta un valor especial és la música i sobretot l'havanera. Avui en Sergi Ferrer des de Calella ens porta un reportatge sobre aquest gènere centrat en la figura de Lluís Sarriera, que és membre dels Faroners de Calella. Sergi.

0: Hi ha músiques que escoltem i prou, i n'hi ha d'altres que amb els anys acaben formant part de la nostra vida. Aquest podria ser perfectament el cas de les havaneres per en Lluís, membre dels Faroners de Calella. Ell les va descobrir als anys 80 quan estiuejava amb la família a Calella de Palafrugell, i el que va començar simplement escoltant-les va acabar convertint-se en una afició que l'ha acompanyat durant més de 4 dècades.
1: La meva relació amb les havaneres ve de l'any dels anys 82-83, en els quals, com que els meus nanos eren petits, que tenien 2-3 anys, vam anar a passar els estius a Calella de Palafrugell. I estant allà, com és natural, estant a Calella de Palafrugell, t'habitues a sentir les havaneres. I al principi no sabia ben bé què eren, perquè jo en aquell temps tenia 30 i tants anys i no estava per les havaneres, com és natural, però em van agradar moltíssim. I vaig compartir a vegades una mica de xerrada amb alguns components del grup Porvó, que també actuaven per allà a Palafrugell i a Calella.
0: Després vindria el primer grup, el Blau Mediterrà de Badalona, l'any 1988, 25 anys cantant havaneres, fins que el 2013 en Lluís va anar a viure a Calella, i 4 anys més tard tornaria a formar un grup, aquesta vegada a Calella, els Faroners de Calella. Però més enllà dels grups, dels concerts i dels anys cantant, què representa realment aquesta música per a ell?
1: I formen part de la meva vida. Com tu ja saps, hi he escrit algun llibre sobre el tema de les havaneres i intento posar Calella en el món de l'havanera, en el mapa, en el món de l'havanera, amb una xinxeta, aviam si ens coneixen. I Calella, per això ens diem Faroners de Calella.
0: De fet, aquesta frase resumeix molt bé el que pot arribar a significar una música, perquè l'havanera, per en Lluís, ja no és només un gènere musical. És una part de la seva història personal, però també una manera de mantenir viu un vincle amb el mar i amb la cultura de la costa. I és curiós, perquè l'havanera va arribar a Catalunya després de travessar l'Atlàntic, però amb els anys ha acabat sent una música que sentim molt a prop.
1: Per mi, les havaneres, bé, ja saps que vaig fer el llibret també i l'obra aquella de les havaneres mexicanes, on també vaig fer una recerca sobre les havaneres mexicanes, que no són les

0: I aquesta dedicació també explica que en Lluís hagi investigat, escrit i treballat sobre les havaneres més enllà de cantar-les. Però potser hi ha una cosa que resumeix millor que cap altra què representa aquesta música per a ell. Des dels primers estius a Calella de Palafrugell fins als faroners de Calella han passat més de 40 anys.
1: El meu món és l'havanera i, però bé, malauradament ens anem fent grans. Aquest és el resum.
0: Una música que va arribar de l'altra banda del mar i que amb el temps ha acabat formant part també del nostre paisatge i que per algunes persones, com en Lluís, acaba sent molt més que música.

0: Bé, jo que sóc un enamorat de la música, Gemma, et pregunto, de fet fent referència al tema d'avui, que és el mar i és inevitable que les havaneres doncs, el representen a la perfecció, et vull preguntar tu personalment, per tancar aquesta secció, doncs, què et representa tu aquest gènere per a tu, ja que avui parlem doncs, del mar i el que representa?
1: Les havaneres, què representen per mi?
0: Tradició... Bueno, si les has escoltat, si... Bueno, si n'escoltes, generalment.
1: No n'escolto, no et mentiré, no n'escolto, però vaja, a mi em recorden, doncs, quan parlem de cultura, tradició, crec que, vaja, són importants a mantenir. I, de fet, ahir ens vas parlar d'un grup d'aquí de Premià de Mar, de Gairó, que és gent jove que ha recuperat el gènere i, per tant, doncs, crec que aquest és el camí, no?
0: Perfecte. No, a veure, jo crec que per parlar avui del mar, doncs, si volem afegir-hi un toc musical, doncs crec que l'havanera és perfecta.
1: Totalment, totalment. Sergi, gràcies. Fins ara.
0: A vosaltres.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
1: I ara posem el focus en una vila marinera, com ho és a Arenys de Mar, la vila que té l'únic port que hi entra a Mataró i Blanes i concentra una de les flotes pesqueres més importants del país. Però la vinculació del mar amb Arenys de Mar es queda aquí, només al nom, Oriol?
3: Oh, Gemma, doncs és una bona pregunta, eh? Mira, jo només et diré que a la gent d'Arenys de Mar se'ls diuen sardinetes, eh? Però amb això ja pots veure que no hi viuen pas d'esquena al mar. Si és veritat que també se'ls diu set ciències, eh? Però vaja, en tot cas, hi ha molta relació amb el mar. Com deies, tenim el port i també tenim el Club de Pesca Mar Esport. També tenim un dels clubs nàutics més importants de la comarca, Fem Rem. També tenim una entitat que només treballa per difondre el patrimoni mariner, que es diuen El Moll. Tenim restaurants de peix, tenim una riera ampla que va a parar directament al mar, tenim la platja, tenim xiringuitos, vaja que tenim mil coses, però per respondre a la pregunta de si vivim o no de cara al mar, he convidat el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys, el Carles Ubach, i te'l presento. Carles, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, Gemma. No et conec, però encantat que tinguis molt d'èxit amb el vostre programa.
3: Hora Maresme.
4: Hora Maresme, d'acord?
3: En Carles és el president del Nàutic d'aquí d'Arenys. Fa temps doncs, que ens coneixem i que parlem a la ràdio, parlem del mar. I doncs, amb ell és amb qui volem argumentar una mica aquesta pregunta. En primer lloc, no sé si començar pel final. Vivim o no hi vivim, Carles, de cara al mar?
4: Home, comencem pels noms dels nostres pobles, no? És de Bastit, Pineda de Mar, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Canet de Mar, eh? Aleshores, mar, és a dir, sembla que al principi doncs tenim que ser doncs, pobles que estem molt al costat del mar. I sí que és veritat, és a dir, la pregunta que em feies, si vivim de cara al mar, jo dic que cada dia vivim una mica més de cara al mar, eh? Mm-hmm. No només de cara al paisatge, que és maco, és a dir, el mar és molt maco, no? Però tenim, doncs, l'economia, què seria, en el nostre cas, si ens el port, doncs, l'aspecte econòmic, l'aspecte esportiu, les escoles que hi passen, és a dir, en ells tenim, la nostra ànima són dos punts molt importants, no? Un és la riera, una riera única, i el port. I a vegades, quan vaig a l'Ajuntament i pujo al primer pis, perquè doncs, tinc una reunió amb l'alcalde o amb els serveis, doncs veiem, dic, els meus companys de Junta, dic, mireu, sisplau, a les parets. Què hi veiem? Quadros del port d'Arenys, no? Per alguna cosa serà això, dic jo, per alguna cosa serà, no? I quan et deia, doncs, en els últims anys, vaig ser jo també vocal durant 6 anys a la Federació Catalana de Vela, i allà va sortir el tema de l'esport blau. És a dir, el que es pretén, amb l'esport blau, que ara devem portar allà, o devem portar 7 o 8 mil nens o més de Catalunya, doncs, que han viscut al mar. I llavors nosaltres, concretament, des del Nàutic d'Arenys, doncs entre l'esport blau i la vela escolar i els tocars que venen i tal, doncs, uns 2.000 nens i nenes passen tots els anys, ho torno a repetir, 2.000 nens i nenes passen tots els anys pel port d'Arenys. El meu somni, potser alguna vegada m'ho he sentit dir, és que tots els nens i nenes de l'Arenys i del nostre territori sapiguessin navegar. Després, que facin el que vulguin, d'acord? Però sapiguer navegar per mi és molt important, sapiguer fer un bon nus. Però la gent més gran està al costat del mar. Home, els restaurants.
3: Sí.
4: Restaurants, és a dir, Arenys jo crec que tenim una densitat de restaurants, sobretot al port, increïble, increïble, no? I bons restaurants, i que no tots són cars, eh? No tots són cars, clar, tot depèn de lo que et mengis, tornem a l'estar-lo sempre, no? Però hi ha molts restaurants que estan molt bé, i aquí també tenim, ara ve els calabarenys.
3: Sí, i tant, ja no falta gaire.
4: Que és l'octubre, si no recordo mai, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Aquí, doncs, un record pel bon amic Joan Majó. Joan Majó, que és, per un costat, president del Mar Esport, amic, i a més, doncs, el xef i alma mater del restaurant de Can Majó, que sempre diu que els calamars del Maresme són millors perquè mengen posidònia.
3: Ah.
4: Això, però això són més dolços, eh?
3: Segur. Alguna cosa hi ha.
4: Alguna cosa hi ha, eh? Tornant a la pregunta inicial, jo crec que vivim de cara al mar, el port nostre és un lloc agradable d'estar, està ple, doncs hi ha 600-700 embarcacions de vela, de motor, les fotos són fantàstiques, és un port, m'ho he sentit dir moltes vegades, és un port refugi, és a dir, quan hi ha temporals doncs podem entrar, i la gent, doncs quan parles doncs, amb la gent francesa doncs que ve per aquí al Maresme, està molt contents, perquè diuen la mer i le pré de village, és a dir, està a l'époque de tout près de village, és a dir, que el port està molt al costat de, el port està molt al costat del poble, el poble i de Sijolí, el poble, tot i que l'hem anat fent molt ben a poc, però bueno, ara sembla que el mantenim, doncs crec que és un bon lloc, i crec que Arenys, per acabar, vivim de cara al mar, però tindríem que viure encara una miqueta més de cara al mar.
3: Doncs vinga, feina que ens queda per fer encara en aquest sentit. Carles Ubach, president del Club Nàutic d'Arenys, moltíssimes gràcies per participar avui aquí a l'Hora Maresme.
4: Moltes gràcies i benvinguts sigueu.
3: Mira, si en tenim, de patrimoni mariner, Gemma, i d'història, que no n'hem parlat. També molta gent que s'hi dedica, que s'hi ha dedicat. Bé, definitivament, jo crec que Arenys de Mar no s'entendria sense el mar, i el mar tampoc seria el mateix segur sense Arenys.
1: Totalment, Oriol, completament d'acord. Moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I per entendre què ens aporta el mar i fins a quin punt seria diferent el Maresme sense tenir-lo al costat, parlem tot seguit amb en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme. Quim, benvingut.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Quim, comencem pel més general. Fins a quin punt el mar condiciona el clima al Maresme?
5: Home, al 100%. Tenim un clima completament condicionat per la presència del mar, i això ho hem vist moltes vegades. No són les mateixes temperatures les que podem tenir jo que sé, un Premià de Mar, Arenys de Mar, qualsevol municipi de costa, que les que trobem només que ens endinsem una miqueta cap a l'interior del Maresme, Dosrius, Tordera, com les que podem trobar a la que passem ja cap al Vallès, Vallgorguina, Sant Celoni, és a dir, que varia moltíssim, i és gràcies sobretot a aquest efecte termorregulador, aquest efecte que té el mar de regular les temperatures.
1: I aquest efecte que comentes fa que doncs tinguem temperatures més baixes a l'interior, però en canvi més xafogó, no, també?
5: Ah, exacte. Aquí tenim dos parts. A l'estiu, el fet de tenir la proximitat del mar, hi ha dos fets que són molt remarcables, no? D'una banda, la presència contínua d'humitat. La humitat el que fa és que quan tenim molta insolació, aquesta humitat s'evapora. Aquest vapor d'aigua amb petites gotetes s'evapora i es converteix en vapor tal qual. Val? En aquest procés es genera fred. És el mateix una mica que passa amb la nostra suor. Nosaltres per què suem? Suem perquè el nostre cos, el que està, té una temperatura més alta del que hauria de tenir. Suem, aquesta humitat s'evapora i genera fresca. Val? Llavors és el mateix, és exactament el mateix procediment. D'altra banda, l'altre aspecte, a part de tenir sempre una humitat ambiental elevada, com que estem prou del mar, és més fàcil que tinguem vents que provinguin del mar. Normalment la temperatura d'aigua del mar és més baixa que la de la terra, i per tant doncs podem tenir vents una mica més fresquets. Això a l'estiu. Això a l'estiu. A l'hivern passa el contrari. Mentre que en una comarca de l'interior on no tenen aquesta influència marítima, doncs tenen temperatures més baixes a l'hivern. Aquí a la costa, al mar, aquesta mateixa presència d'humitat i sobretot els vents que venen de mar amb una temperatura que pot ser fins i tot més alta en el mar que no pas a la superfície de terra, doncs fa que tinguem doncs unes temperatures raonablement més càlides que no pas a les comarques de l'interior. Per això sempre parlem que el mar fa de termorregulador de la temperatura i, per suposat, la nostra comarca està íntimament relacionada amb el mar i des del punt de vista climatològic també, fins al punt aquest que comentava, no? Que no té res a veure la temperatura d'un dia concret a Mataró, Premià de Mar, Arenys de Mar, Masnou, amb Dosrius, Tordera, fins i tot Palafolls, que està relativament a prop de mar, però ja està prou lluny com perquè hi hagi una certa diferència.
1: Una altra cosa molt característica de la costa són les marinades. Com es formen i què són exactament?
5: Bueno, és això, són vents d'origen marítim, són uns vents que es generen de... És com un cicle tancat, val? Són vents molt locals, vents d'origen tèrmic, que s'anomena. Per què? Doncs perquè quan a l'estiu el sol escalfa, escalfa la terra, i per tant, com que escalfa la terra, també escalfa l'aire que hi ha al voltant de la terra. Aquest aire escalfat, què li passa? Com que l'aire... com més calent és, més lleuger és, doncs s'eleva. A l'elevar-se, aquest buit que deixa aquest aire que s'ha elevat es veu omplert per l'aire que ve de mar, que és més fresquet i per tant va més arran de terra. Aleshores, aquest aire, l'aire primer que havia pujat escalfat en pujar es refreda i torna a caure, perquè al refredar-se pesa més i torna a caure, i així es genera aquest cicle que contínuament doncs, fa que es mantinguin les marinades. Quan? Doncs durant el dia. Per què? Perquè és quan hi ha aquesta insolació més important i per tant es pot donar més aquest contrast de temperatura entre l'aigua i el mar, entre la terra i el mar.
1: Anem acabant, Quim, ens queda una última pregunta. Aquesta proximitat amb el mar fa que la temperatura, hi hagi una diferència notable entre, per exemple, Arenys de Mar, Arenys amunt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt? Es nota aquesta diferència?
5: Sí, es nota, ja ho he comentat abans, es nota molt. Es nota per dos aspectes, un per la proximitat al mar i l'altre per l'altura. Per poca diferència que hi hagi, una diferència d'altura doncs també condiciona les temperatures. Evidentment, com més amunt, generalment, o sigui que hi hagi una inversió tèrmica, generalment la temperatura ha de ser més baixa. Per tant, sí que es nota, clar que es nota, i sobretot per l'efecte aquest, no? La llunyania o proximitat en el mar condiciona moltíssim les temperatures.
1: Molt bé, Quim, com sempre, molt agraïts per la teva ajuda i per les teves explicacions. Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Doncs que vagi molt bé, bona tarda.
2: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt del programa, nosaltres fem un cop d'ull al cel amb el nostre home del temps, en Quim Serra.
6: Hola, bona tarda. Avui hem tornat a tenir una jornada marcada pel temps estable, pel sol i per les temperatures càlides. Altre cop s'han fregat els 30 graus en punts de l'interior del Maresme cap al Serrada Litoral, mentre que a prop de la costa hem quedat al voltant dels 27-28 de màxima. Per tant, temperatures força càlides pel que és l'època de l'any. Ens trobem ja molt a les acaballes del mes de setembre i de moment sembla que canvis importants no n'hi haurà, tot i que de cara a la setmana vinent sí que és cert que hi haurà més núvols i fins i tot algunes precipitacions. Ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, pel que queda aquesta setmana, s'ha de mantenir la bonança. De fet, de cara a demà, com avui, tindrem domini del sol, els vents seran fluixos, avui en vent de garbí, aquesta tarda, demà el vent serà fluix de mar cap a terra i la situació marítima estarà dominada pel marejol. Si al matí una mica de mar de fons, poc important. De cara a dissabte, doncs aquest primer cap de setmana de la tardor, tindrem un temps que de moment ben poc ha de variar. Estarà dominat pel sol, la temperatura que baixa una mica, tot i així continuarà càlida, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Diumenge el vent del sud es reforçarà, farà que hi hagi més núvols, sobretot cap al serlà litoral, però també la resta de la comarca durant la tarda, tot i que de moment d'aquests núvols no esperem precipitacions. Seria dilluns, quan sí que podria ploure de forma feble, de forma poc important aquí al Maresme, però no descartem que arribin pluges entre dilluns i dimecres de la setmana entrant.
1: Doncs moltes gràcies, Quim. Nosaltres seguim avançant i ara, doncs, tot seguit el que fem serà fixar-nos en les xarxes socials, que la Laura Espanyol ja ens ha preparat de què parlarem avui. Laura, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma.
1: Com sempre, destaquem primer alguna cosa al Maresme.
7: Mira, al Maresme tenim que el tancament sobtat de la clínica dental Utrilla i Costa a Mataró ha deixat pacients amb tractaments interromputs i diners avançats. Els Mossos d'Esquadra ja havien registrat 5 denúncies i els afectats s'estan organitzant per presentar accions conjuntes. Alguns han assegurat haver pagat part o la totalitat de tractaments que ara hauran de continuar en un altre centre.
1: Vaja, doncs lamentem aquesta notícia que ens toca ben a prop. En clau internacional, en què ens fixem?
7: En clau internacional també ens hem de lamentar perquè a xarxes tothom parla del polèmic desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que en porta 70 al mateix pis de Madrid. Centenars de persones s'han concentrat davant el pis de la Mari Carmen per frenar el desallotjament que ha generat un creuament d'acusacions al Congrés. És la quarta vegada que intentaven desnonar la Mari Carmen d'una casa on viu des dels 16 anys i ni les gestions de l'administració ni la força de l'activisme ho ha pogut evitar.
1: Doncs veurem com acaba aquesta qüestió. I el tema curiós del dia, Laura?
7: Doncs com a curiositat tenim l'origen de les festes de la Mercè, que es remunta a l'any 1871. Aquell any el rei d'Espanya, Amadeu de Savoia, havia anunciat que visitaria Barcelona al setembre i com que les dates coincidien amb la Mercè, l'Ajuntament va aprofitar per organitzar una sèrie d'actes festius. La festa va durar 8 dies, amb el 24 de setembre com a dia central, combinant activitats populars amb fires industrials i comercials per tal d'atreure forasters.
1: Molt bé, Laura. Has anat alguna vegada a les festes de la Mercè?
7: Sí, sobretot als concerts.
1: Ah, molt bé, molt bé. Jo crec que no hi he anat mai.
7: No, a cap?
1: No em sona, ara mateix no ho recordo, però vaja. Sí, haurà d'anar algun dia, eh?
7: Sí.
1: Molt bé, Laura, doncs no marxis, va, que també coneixem la pregunta del dia. Doncs tu diràs, què preguntem?
7: Doncs en relació amb aquesta última curiositat, preguntem als nostres oients si saben l'origen de la festa major del seu poble.
1: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que formulem a xarxes. Laura, moltes gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.

0: continua la Laura Espanyola amb nosaltres perquè comencem la segona part del programa amb una nova secció de natura en què continuem parlant de la vegetació litoral amb la nostra companya. Endavant.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs com ja vam avançar la passada, avui continuem amb la Carme Buixaller, presidenta de Natmón i doctora en biologia especialitzada en botànica, per parlar de la vegetació litoral. Bona tarda, Carme.
2: Hola, bona tarda.
1: Fem, abans de continuar la conversa, una mica de resum sobre el que vam parlar la setmana passada.
2: A veure, molt resum, el que vam parlar de la setmana passada era la importància que tenia els sorrals maresmencs, que són, fixeu-vos que dic sorrals i no dic dunes, perquè vam remarcar que degut a la manca de vent, que no n'hi ha gaire sovint de vent fort, i que el mida del gra és gruixut, aquí al Maresme, no es poden construir dunes. De tal manera que aquest fet condiciona les espècies que hi creixen, les espècies vegetals. Dintre d'aquestes vegetals vam categoritzar-les en dues menes. Una que deien les típicament somòfiles, que són aquelles espècies que viuen únicament i exclusivament al litoral, i després també una altra categoria que dèiem les espècies pròpies, que eren aquelles espècies també somòfiles, però que viuen també terres endins, que es troben a les platges del Maresme també. I aquest conjunt d'espècies i el fet aquest de que no hi ha dunes fan que la vegetació que tenim aquí al Maresme és una vegetació única a tota Catalunya. A grans trets, resumint, seria això.
1: I també la setmana passada vam dir que de les 40 espècies que s'havien arribat a tenir aquí al Maresme, pràcticament les estem recuperant. Llavors, el que jo volia preguntar ara és parlar una mica de quins són els factors que fan que es perdi la vegetació i que quines són les amenaces d'aquesta vegetació tan única.
2: A veure, la principal amenaça és factor antròpic, o sigui, humans. Fa 40 anys enrere, o 30, o 20, fins i tot, la imatge que teníem de les platges eren unes zones completament planes, sense ni una herba, d'acord? On la gent hi col·locava la tovallola. De tal manera que per mantenir aquestes platges així, d'aquestes característiques, què passa? Doncs hi han de passar la màquina per netejar-les. De tal manera que les plantes que hi podien créixer, doncs al passar-hi les màquines, res de res, ja no podien créixer. S'ha de pensar que són unes plantes, dintre de tot, molt ben adaptades al seu ambient, però fràgils. Per tant, el principal factor és el factor antròpic. A més, has de tenir en compte que terra endins, bona part de la vegetació que hi hauria d'haver l'engolida infraestructures. A part d'això, avui dia també tenim una altra cosa important, un altre factor important, que és el canvi climàtic que comporta, entre altres coses, la pujada del nivell del mar. Si puja el nivell del mar, evidentment la franja que ocupa aquesta vegetació cada vegada és més petita.
1: Llavors, aquestes espècies no estan amenaçades per exemple, espècies exòtiques invasores o aquests altres factors que potser altra vegetació sí que està afectada per aquests factors?
2: En algunes platges això sí que sap que és problemàtic, però aquí al Maresme no és tant aquesta la problemàtica. Has de tenir en compte que la vegetació aquesta pocs llocs es troba, vull dir, si no és en aquests tancats de protecció com hi ha malgrat, la resta és que no hi ha res. De tal manera que en aquests municipis de protecció hi ha poques espècies d'aquestes invasores. Per tant, aquí al Maresme no és problemàtic.
1: D'acord, i a part dels tancats que ja estan fent alguns ajuntaments, com es poden protegir aquestes espècies?
2: Primer de tot hauria de ser consciència ciutadana, que això és molt complicat. Mm-hmm. S'hauria de tenir present que aquestes plantes, tan ben adaptades en aquest ambient, són úniques i extraordinàries, i s'ha de tenir present que moltes d'elles, per fer front a aquests ambients tan durs, per exemple, tenen un cicle biològic, o sigui, de naixement i mort, diguem, que dura una temporada. De tal manera que a l'estiu ja es veuen troncs secs. les robotes seques.
1: Clar.
2: Que si no hi estàs avasat a veure-ho, et penses que és brut, és lleig, és que no val la pena protegir, perquè ja t'ho dic, és una herba seca allà. Altres també s'ha de tenir en compte, per exemple, que punxen, i això també són herbotes, no són útils pels homes, perquè sempre ens ho mirem des del nostre melic, no mirem des de la perspectiva de la natura, d'acord? Per tant, conscienciar la gent, això costa molt.
1: D'acord, doncs a veure si aquestes entrevistes també serveixen per conscienciar la ciutadania sobre la vegetació tan rica que tenim. Moltes gràcies, Carme.
2: Sí, home, a vosaltres, a disposar, com vulgueu.

0: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Molt bé, continuem. La setmana passada parlàvem de moda i autoestima. Avui hi afegim un altre element, l'amor i les cites. Canvia la nostra manera de vestir quan ens agrada algú i què volem transmetre amb la roba. Com sempre, ens dona els millors consells la nostra col·laboradora, experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja donem la benvinguda. Judit, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs? Què tal?
2: Molt bé, la veritat és que molt bé, perquè encara no fa mal temps, se comença a fer fresquet i ens vam canviar una miqueta de roba sense passar-se, o sigui, super, super.
1: Molt bé, Judit, anem al gra. Primera cita, sí. Què ens podem posar quan volem causar una bona impressió, noi i noia?
2: Sobretot no disfressant-se, no voler anar d'algú que no som. Uh-huh. Arregladets, una miqueta més arregladets. Si és primera cita, sempre intentes una miqueta més cookie, no? Que no com aniries a lo millor a passejar amb els col·legues, no?
1: Clar.
2: T'arregles un pèl més, però bueno, jo penso que naturals, però arregladets, una miqueta arregladets.
1: Uh-huh. Creus que és millor potenciar el nostre estil habitual, no? Com anem vestits de forma, doncs, a diari, o hem d'arriscar una mica més?
2: Jo no, bueno, en una primera cita arriscar pot ser sortir de la zona confort massa i pot ser liar-la molt, eh?
1: Uh-huh.
2: A veure, si no et coneix aquesta persona i tu vols entrar ja d'aquesta manera, la imatge que s'endurà de tu és la que tu et posis, eh?
1: Clar.
2: Si tu et poses amb aquesta roba, ell o ella es pensarà que ets així, o sigui, que és la forma teva de vestir. És la primera impressió, sabem la importància que té, o sigui, que jo la primera impressió seria el més natural possible. Això sí, el que dic, polideta, arregladets, no?
1: Clar, fins i tot si anem d'una manera en la que no acostumem a vestir, a la mesura, imagina't que anem coneixent aquella persona, pot pensar, ostres, el primer dia va venir d'una manera i ara és completament diferent.
2: Clar, imagina't que potser, no m'ho invento, que li agrada que vagis més, no sé, amb un estil de roba, no? Més pripi o jo què sé, i tu vesteixes així, resulta que amb ell, oh, que guai com vesteix, i després comences a vestir com ets tu i dius, bueno, és que no té res a veure amb com, que el que dius tu, és que no... Jo penso que hem de ser autèntics i ser com som nosaltres.
1: Uh-huh. Més enllà de la roba, ara hi acabo de pensar també el tema del maquillatge, sobretot, doncs, potser més les dones, quan s'acostumem a maquillar més algunes dones. Creus que és millor... perquè a vegades ens equivoquem, no? Ens pensem que més maquillatge millor, perquè volem agradar, perquè volem estar, doncs, molt guapes. Potser a vegades ens equivoquem, no?
2: Jo dic per experiència pròpia que el físic, quan més maquillatge, més gran fa. O sigui, uh-huh. més gran fa la persona. Si és maquillatge nut, natural, que tu pots anar molt maquillat però natural, perquè a vegades portes molt pota i moltes coses, però no es nota perquè vas amb uns tons naturals, eh? Et potencia les faccions i tal, perfecte. Però si poses coses molt, molt, molt agressives o molt... Bueno, és el mateix que la peça de roba, eh?
1: Uh-huh.
2: Si no vas sempre així, no facis això, saps?
1: Clar. Maquillar-se molt, per tant, ens pot posar més edat.
2: Et pot posar més edat i pot jugar en contra teu, eh?
1: Uh-huh.
2: Perquè realment al final és veritat que quan més naturals és més,

0: que ens facin sentir còmodes, que ens agradin a nosaltres com ens queden i que ens donin un empoderament, saps? Una seguretat, és el més important.
1: Clar, completament d'acord amb el que comentes, sobretot de quin tipus de cita, no? Perquè no serà el mateix una cita de dia que una cita de nit. En el cas d'una cita com més estàndard, no? Més el que ens ve al cap quan parlem de cita, sobretot és doncs, anar a prendre un cafè o anar a sopar o fer alguna activitat d'aquestes, què recomanaries a vestir-se, doncs, per exemple, per anar a sopar?
0: Doncs, home, si anem a sopar, i depenent de les pretensions que tinguem, si és una cita normal que només vas a sopar, doncs posar-te alguna cosa que et tregui partit, no? Que estiguis mono o mona, que estiguis guapo, que sàpigues que t'afavoreix, i el que et dic que siguin prendes coquetes, no? Coquetones, no sé, si és un vestit de tirants maco, que saps que et queda superbé, o que fa un escot bonic, o no sé, tirar per aquí, tirar pel que et fa més, que et fa sentir més atractiva, no? Perquè normalment les cites de dia, és cert, i això no... Les cites de nit són més picaresques, no? Són més... No sé, la nit tot ho amaga, no? És diferent. El dia és, doncs, més, el millor anar a agafar un vol, anar al cinema, anar no sé què, que veus tu, si vas al cinema t'hi has tancat a un puesto i no parles.
1: Clar.
0: M'explico? Llavors, a vegades, bueno, penso que han de ser coses que, el que et dic, que et donin joc.
1: Judit, tu en saps molt de moda, però també en saps bastant de relacions. Quan comencem una relació, per què ens arreglem més al principi que no quan portem doncs, ja un temps, no? Potser a l'inici ens importa fins i tot tenir un pijama bonic, no? I al final doncs, es va perdent els detalls petits, no? El mantenir doncs, tot maco.
0: Doncs et vaig a dir una cosa, jo cansé molt, com dius tu, i això és veritat, perquè tinc més anys que les portes i tinc les meves relacions. La que tinc ara, que és la, per mi, i sens dubte, i és perquè també és la que tinc ara, però és que és la, per mi és la més que em fa sentir millor i que estic millor i que estimo més a la persona i tot és increïble. No fa més d'un any ja que estem junts i no he deixat d'arreglar-me, ell no ha deixat d'arreglar-se. No hem deixat de mimar els moments de la roba d'anar a dormir o la roba de tot, segueix igual. M'explico?
1: Sí.
0: Suposo que depèn de la relació, depèn de les persones, acabem... No ho deixes. És que abans casualment ho parlàvem això, en plan, dic, nosaltres sempre... Diu, sí, sempre anem bé, oi? Diu, sí, amb un ovell en xandall, em deia. Vull dir... Sempre ens arreglem. Jo sempre penso, ai, a veure si que em poso aquest... Perquè sé que hi ha algun vestit doncs, que li agrada més com en queda o que ell mateix li encanta el vestit. Em va regalar un vestit al Lago Como, preciós, i me'l poso perquè sé que li agrada i perquè a mi m'encanta, eh? Però sí, no sé, jo penso que ens hem d'arreglar, eh? Jo crec que s'ha... Bueno, és com tot, és que les plantetes, si no es reguen, es moren, saps?
1: Clar,
0: i a les relacions és el mateix, les relacions s'han de treballar cada dia, s'han de regar cada dia, s'han d'estimar cada dia.
1: I fins a quin...
0: Aquí consejo.
1: Judit, fins a quin punt és normal que la parella opini sobre com vestim?
0: No, això, veus, una cosa és que tu sàpigues que aquella peça li agrada perquè a tu t'agrada. Cuidao.
1: O demanar consell també,
0: jo no, exacte, tu pots demanar consell, pots tenir un dia que dius, ai, avui saps allò que no ens veiem bé del tot i escolta'm, i saps que aquesta persona t'estima i que és una persona que no és tòxica i que és una persona que és sincera i que no et fan anar amb coses que no et queden bé, dirà, ostres, m'agrada més aquest o aquest. Jo a vegades em passa, ell mai em diu posa't això, posa't allò, però jo li dic, mira, no sé què posar-me aquest o aquest, i quin em poso dels dos, va, me'ls provo els dos, i em diu, pues potser vull el blau, no? I dic, ah, venga, va, doncs el blau, gràcies, perquè no vull pensar. Però no vol dir que ell em digui el que m'he de posar, saps? I penso que seria molt tòxic anar vestit com vol l'altra persona,
1: clar,
0: perquè al final tu has de tenir el teu criteri. Una cosa és que pots tenir un dia que no tal, o anem dels dos que va, avui ens vestirem iguals, en plan conya, no? Però això és una altra cosa, però que et diguin com t'has de posar, és que això ja s'ha d'anar a mirar a la base de més coses. És el que et dic, si és una relació sana, no tòxica, no passa això.
1: Totalment, totalment. Judit, com sempre, ens encanta aquesta secció i doncs aquesta conversa amb tu. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
0: Perfecte, una abraçada molt gran. Adéu.

0: Vinga, som-hi, arribem al final del programa d'avui, encara ens queden alguns minuts i nosaltres doncs, el que toca fer ara és la tertúlia que ve conduïda per en Jordi Prats de Valls. Jordi, quina és la pregunta d'avui i de què tracta la tertúlia?
1: Bona tarda, Gemma, bona tarda.

0: De companys, espero que estigueu preparats. Crec que per aquí tenim la Laura d'Ona Malgrat i en Sergi de Ràdio Televisió de Calella.
1: Hola, què tal?
2: Sí,
0: què
2: bon
0: tal,
2: dia.
0: Companys? Gemma, tu també pots participar, eh? Òbviament, convidats a tot
2: el
0: que vulgueu. Perquè avui vinc a fer una miqueta d'advocat del diable. Val, avui parlem del mar. I durant tot el programa m'he estat escoltant que bonic que és el mar, que com ens encanta, i la veritat és que és un luxe poder viure en pobles de costa. Però com us deia, faig una miqueta d'advocat del diable. I el que us vull preguntar és si la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer. Us poso un petit exemple. Per exemple, el tema de la línia del tren, que n'hem parlat moltes vegades. Sí, és molt maco veure quan fa sol i veus tota la línia de la costa, no? Però què passa quan plou o quan el mar està agitat? Que moltes vegades hem hagut de lamentar, doncs, alguns problemes complicats. Llavors, aquí us llenço la pregunta, companys. La franja marítima condiciona el nostre paisatge i manera de fer i d'alguna manera també ens perjudica?
1: A veure, no és una pregunta fàcil, t'ho de dir.
0: No ho és. És molt difícil, high level.
1: És per reflexionar una mica. A veure, al final, jo crec que quan parlem del mar, parlo a tret general, no fent referència al que comentaves del tren. Jo crec que al final, doncs, és això, no? El mar ens ha donat una identitat, una riquesa també, perquè al final, doncs, aquest mar, doncs, genera també turisme, però jo crec que tenim un repte. Tenim un repte que és no ben bé explorar, doncs, aquesta costa i quin benefici se'n pot treure, sinó més aviat, doncs, com salvar-la de lo que ve, no? A partir d'ara, com les emergències climàtiques, la regressió de les platges, etc, etc. Però jo crec que un dels problemes principals és el canvi climàtic, doncs, que pot fer-nos perdre paisatge de mar.
0: Clar, jo burxo una miqueta més i aquí ara, Laura, et preguntaré a tu a veure si vols agafar aquest comentari que et faig. En Sergi ens parlava, ostres, turisme, per exemple, no? Sí que és veritat, per exemple, que Calella és un municipi on hi ve molt de turisme, Malgrat, per exemple. Però clar, això el que fa és que a vegades a l'estiu el poble estigui massificat. Faig advocat del diable, eh? Estic forçant la conversa per intentar buscar una miqueta el contrapunt. Però Laura, per exemple, tot aquest tema del turisme, degut a les poblacions de platja i aquest mar que tenim, el veus bé, no el veus bé?
2: A veure, el veig bé fa uns anys que no era tan massificat. Ara que és tan excessivament massificat que potser la gent del poble no troba tampoc espais per poder anar ells a la platja i gaudir del mar, ja no em sembla tan bé com anteriorment. I evidentment, molta part del que comentava abans el company, que el canvi climàtic l'estem provocant nosaltres, i part de tota aquesta provocació del canvi climàtic es fa també en base al turisme.
0: Gemma, no sé, si estàs per aquí, tu què hi dius?
3: Doncs mira, jo justament em vaig a disculpar, perquè estava redactant una cosa i us he perdut el fil. No. Si pots tornar a repetir una mica el que estaves preguntant.
0: En Sergi i la Laura han posat sobre la taula, per exemple, altres problemes, com per exemple el canvi climàtic. Jo em referia també a la massificació del turisme o a les riuades que fan que la línia que passa per la costa, sobretot la línia de Renfe, moltes vegades quedi inundada i això ens provoqui més problemes a l'hora d'anar amb la línia del tren. Amb tots aquests contres, diguéssim, i els pros que també hem estat parlant durant tot el programa, tu cap on et decantes? Creus que, et faig la pregunta directament, que la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer?
3: Home, sí, totalment. O sigui, tenir el mar tan a prop de... tenir la costa i tenir el mar aquí a prop ens fa... és a dir, actuar d'una certa manera. Per exemple, recordeu quan va haver-hi aquell temporal tan heavy, que se'n va endur... Clar, que a Arenys de Mar va haver-hi un restaurant que va perdre part de la terrassa. O sigui, al final... hem de tenir en compte que tenim, doncs, unes certes característiques pel que fa, doncs, al tema de tenir el mar tan pròxim, i que cada cop ens quedem sense sorra, o sigui, hi ha menys tros de platja i per tant totes les construccions, ja siguin xiringuitos, restaurants, habitatges que estan tan a prop, al final és una qüestió que haurem de tenir en compte, potser no ara de forma immediata, però sí que en un futur no molt llunyà.
0: i el sabem valorar? Perquè moltes vegades jo ho he pensat, jo sí que és veritat que som de Palafolls i Laura, ja m'entendràs, sempre tenim la disputa entre Malgrat i Palafolls, entre si la platja és de Palafolls o de Malgrat, eh? Això ja és un conflicte d'anys, però els que tenim a prop la platja, la valorem prou? És una cosa que veiem cada dia, passeges per al Passeig de Mar de Calella, per exemple, o de Premià, i trobes la platja a tocar, la veiem cada dia. Molts hem vist imatges, per exemple, d'aquella persona que veu, per exemple, per primer cop al mar i s'emociona o ho sap viure. Mm. Però nosaltres que ho veiem cada dia, ho valorem prou?
3: No.
1: És com tot, no? Al final, quan una cosa la veus cada dia, poder no la valores tant com si la veus només una vegada o per primera vegada, que és el que comentaves, no? Al final jo crec també que poder es valora més a l'estiu que no pas a l'hivern, les localitats sobretot de costa i que vivim també del turisme que ve a l'estiu, doncs que a l'hivern les platges doncs queden desertes i poder doncs no és el mateix.
3: Jo personalment, més enllà de valorar o no valorar la platja, crec que la tenim normalitzada, els que tenim doncs l'avantatge de viure a prop del mar, per tant és un element que forma, és un element més, no, del paisatge, i quan veiem el mar és com quan veiem, no sé, doncs la carretera, és trist, però no donem tanta importància perquè el tenim cada dia allà. Ara, si no el tinguéssim i visquéssim a la muntanya, ser doncs persones que viuen a l'interior, que quan poden i s'escapen a la costa, ho gaudeixen moltíssim perquè clar, no tenen el mar a 5 minuts o a 10 minuts de casa.
0: I ja per acabar, Laura, perdó. No digues, perdona, que no t'he deixat acabar, Laura, digues.
2: Res, que el mar potser sí que quan el veus el dia a dia no el valores, però quan marxes i estàs una temporada visquent a llocs sense mar, jo personalment l'he trobat a faltar. Vull que he notat que ho donava per sentat i no tothom té el mar al costat i les avantatges que això et proporciona.
0: Mm-hmm. Aquesta vessant nostàlgica, no?, que també té el mar. I per acabar, posem-hi una nota graciosa. Va, vosaltres què dieu? Anem a mar o anem a Marc? Amb C.
1: Home, a Marc, sempre. I amb uns banyeros.
3: A Marc, però això ho deien abans, no?
0: Ara, bueno, això ho diem molt no. Per aquí, Gemma, a l'Alt Maresme, diguéssim, Calella cap amunt.
3: Sí? A Marc?
0: Sí. I tant.
3: Ostres, jo pensava que era una cosa de persones de certa edat, no pensava que fos una cosa.
1: Gràcies,
3: de territori.
1: Gemma.
3: No, però per això m'ha sorprès tant que en Sergi ho digui, perquè en Sergi és superjove.
1: Musicalment no.
3: Clar. També és veritat que en Sergi és un cas a part, o sigui...
1: Soc un boomer.
3: Ets un boomer d'ànima, podríem dir, no?
1: Sí,
3: perquè física,
1: maco, això, no?
3: No, clar, físicament ets una persona superjove, o sigui... Però la teva ànima, Sergi, és d'una altra època.
1: Ja ho estudiarem.
3: Ja ho estudiarem. Molt bé, doncs, companys, nosaltres anirem acabant el programa.
0: Pensava que no vas a dir anirem a Marc. Ja.
3: anirem acabant el programa d'avui, com sempre, Jordi Pratsavalls, Laura Espanyol, Sergi Ferrer, també la resta de companys i locutors de l'Ona Maresma. Moltíssimes gràcies per participar i per fer possible el programa d'avui. Ens tornarem a escoltar demà amb una nova edició, amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Adeu, marxem, fins demà, que vagi
0: bé. Adeu.

Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
6: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
7: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
8: 107.7 FM.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Escolteu la lliçó i fiqueu atenció, perquè així aprendreu a parlar-la millor. La que parla és així.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Pare i ta mare és la llengua d'aquí.
3: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
4: Bona tarda, gràcies a tots.
3: David, avui parlem amb tu de parlar, del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
4: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
3: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà, t'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
4: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també a tres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
3: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
4: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafel de Moixó.
3: Ah.
4: I que per tant esta paraula en concret la tinc molt i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
3: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit, hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal, no sé vosaltres
4: sí.
3: En quin equip esteu?
4: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell, però en general ho diem més per pardal.
3: Doncs David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, la lliçó de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
4: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
3: Ah, i clar, no té cap
4: quan
3: vincle.
4: Tu vas a comprar
3: abadejo
4: al mercat,
3: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
4: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
3: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'institut al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
4: I tant, sí, moltes vegades ens diuen, ah, segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme, no. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
3: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé, en sabem molt al Rambla 54, de passar-nos-ho bé, i també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
4: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
3: Sí.
4: Picar per telèfon també és telefonar.
3: I vosaltres
4: diu picar. De dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme, bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
3: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
4: Sí, sí, sí.
3: Curiós, també. Taviti, més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
4: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir.
3: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
4: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir, o sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit, ja preparat per a, en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir, doncs pues això, gitar-se.
3: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se com més a moure's.
4: Com de moure's, no?
3: Anar a dormir.
4: Sí, de fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els sobtava com algo dolent, gitar, com això, activar-se, no?
3: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
4: Seguim en accions, per exemple, escurar.
3: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
4: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats, el fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, ves a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, neteja els plats.
3: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
4: Ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I va. Si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
3: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
4: Molt bé, sí, sí.
3: No? Per context,
4: renyar,
3: ho he tret.
4: Maldar. Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
3: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica... Està una mica
4: és
3: més
4: És una mica més estàndard, no?
3: Sí. Sí.
4: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
3: Vinga, doncs, va, l'última...
4: Vinga, va.
3: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
4: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
3: Ostres.
4: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
3: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
4: Vol dir fer ganyotes.
3: No. Fer ganyotes?
4: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua, vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
3: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
4: Vinga.
3: Esgangalar. Toma.
4: Ostres,
3: ja.
4: És complicat estar a dir, eh?
3: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
4: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
3: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces, uns calçotets,
4: sí.
3: que la goma s'ha donat, doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
4: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
3: no
4: una
3: sé per què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
4: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
3: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
4: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui,
3: doncs
4: un altre
3: repetirem.
4: Per parlar-ne
3: més,
4: i tant.
3: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
4: molt
3: convé,
4: bé.
3: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
4: Fem
3: sigui
4: un
3: jo.
4: Concurs, molt
3: exacte,
4: bé,
3: que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
4: Vinga, una abraçada.
3: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
5: llengua d'aquí. Hola Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
3: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
6: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
3: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha. Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, molt bona tarda.
3: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
7: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
3: Doncs ara mateix no massa, quina?
7: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet de que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
3: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
7: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió al Segre.
3: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
7: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori. I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons perquè el meu fill juga a futbol sala.
3: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
7: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
8: Moltes gràcies, molt bona tarda.
3: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
8: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí de Agramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada, i arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors, bueno, em vaig ficar com a àrbit federat, i aquí va ser, pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
7: Déu-n'hi-do. quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
8: Doncs arbitrant sempre em vaig un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
3: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
8: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i, bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
3: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em barranya amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
8: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
3: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
8: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella o una acció que és groga, és groga, però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O per exemple, anem a una que és a vegades més fàcil, el fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No, depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser, pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si, pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
3: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
8: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
7: Tenim un altre dubte que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme també.
8: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip, mentre que una acció, pues, a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
3: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
8: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador a terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
7: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, hospite o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara, però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
8: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
7: A tu t'agrada patir, pel que ve.
3: Sí, no?
8: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això, i no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades, mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu, durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica, però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem, i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
3: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
8: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva on no es vulgui ni bons. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves de, a nivell de concentració i psicologia, t'haig de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser els partits de la meva categoria, però per una senzilla raó: no perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
3: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
7: Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies.
9: Vale, la primera, aquesta.
7: Val.
9: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
7: Per aquesta?
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
7: I ara l'última?
9: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Sant Martí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment, i evidentment aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava, i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni, i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica, perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida, i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio. Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
4: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou tu i la Cala Ràdio?
5: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu la Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és la Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros, i per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
4: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
5: Entrem, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, gràcies, bona tarda.
4: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
6: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
5: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
6: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
5: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
6: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
4: Eva,
6: que el tingui, li hem de crear.
4: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que la reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir que eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
6: Bé, jo penso que el peix de llotja en general serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla, que hi ha

0: molt, molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
1: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
2: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
1: A mi m'agrada molt el ranxo de gatet. El ranxo de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
2: no.
1: Que si ets de Vilanova podria ser no.
2: No.
1: És un tauronet, un tauró, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut, generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet bueno, com se ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor, però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
2: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
0: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
1: gràcies.
0: Bé.
1: Gràcies.
3: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
4: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
2: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo doncs vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
2: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
6: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
2: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
6: Exacte, sí, per mi els d'Oló són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya central.
2: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
6: Exacte, de fet comencen concretament a l'any 83, i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble, i de fet el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és per

0: que pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades, llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
1: I com ho van resoldre això?
0: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta, es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua però al puro.
1: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
0: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
1: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
0: exacte,
1: sent?
0: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la, però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
1: Entenc que és un carrer amb molt de pendent.
0: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i a més encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
1: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
0: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una barruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardó, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès, també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aigua, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas i molts d'altres també, però aquí Sallent us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella en aquest moment, ho escriu el llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes, i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents, i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Anem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
2: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
3: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
4: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
1: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
3: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
1: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
5: Avançar les eleccions no són bones notícies.
6: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
7: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
9: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del mur de la terra, la història de la gran muralla xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la gran muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també, fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: Però, o sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la gran muralla està rodejada amb moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la gran muralla. Em sap greu. Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la gran muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl. A més, el color és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la gran muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, no, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la gran muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la gran muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina, i quan parlem de la gran muralla doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics, i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa, o sigui, no, murs paral·lels, no, que no és una línia contínua, vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc, vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000-8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no?, el mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... o sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord o a l'altra banda del mur els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla bla bla bla bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle. No, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan, o sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví, i clar tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu, i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa a molt pocs llocs més del món, perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país, eh? Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric super detallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no? De
0: sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant una classe social molt alta dins del món xinès, perquè el món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? la noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara actualment també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa també amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris que volen això, no? O bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla,
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i veuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible, però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle 3 abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps, vale? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc., vale? Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan, que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina, sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist, en una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment, i aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells, va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se d'aquest regne, es defensa d'aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc., i també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen la podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang, va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, bé, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria en principi l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord, que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions, que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també, durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa edat mitjana, també existirà. Llavors, aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi, vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella de dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80-90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones, va morir moltíssima gent, però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat, però després de moltes recerques arqueològiques en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats mil quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla, i ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular, Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. Aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot poder buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea, eh? Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: de
1: la història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Per tant, la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses: què passaria si l'exèrcit estigués, l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta.
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora, i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10 més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra, barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats... Com a la funciona. Cara, no? Li tires?
1: Els cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, prenent una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. A la Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura

0: el desert era impenetrable? Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment els nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien amb robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades que sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que es repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació entre cometes que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials,

0: per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
1: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
0: Correcte.
1: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
0: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
1: Som-hi, endavant.
0: Endavant, que encara tenim uns minuts.
1: Sí, 6 minuts.
0: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a Àsia.
1: Molt interessant.
0: Que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tank, que eren els tank, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord per part de l'estat xinès és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols que els coneixem, perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
1: I com va ser la invasió mongola?
0: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan, vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo. Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
1: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
0: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
1: Molt bé, i ara ens queden pocs segons a programa. Com va ser aquesta segona fase?
0: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud, a que el sud recorrem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no, de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua, i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan, que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan històricament o de manera tradicional és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no? Amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord, però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan, i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín, però ell no li diu Pequín, li diu Dadu, i va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada, perquè clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break, no?
1: Un break, tenim una segona part.
0: Tindrem una segona part.
1: Ming, gràcies, Albert Abril.
0: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
1: Molta. Havia tirat el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez, i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
10: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

70s. Give me the

0: ara mateix les 10 del matí. A partir de dimecres vinent ja no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. L'Ajuntament ha informat que aquell mateix dia començaran els treballs per impedir l'estacionament de vehicles en aquest tram. En concret, es col·locaran pals de fusta units amb cordes i en alguns punts també pilones que evitaran que els vehicles puguin estacionar al costat del camí. La mesura afectarà tot el tram del camí de la Pomereda comprès entre davant de la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. La decisió arriba arran d'un requeriment de l'Estat espanyol a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. En aquest cas, és el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Direcció General de la Costa i la Mar, organitzar l'organisme encarregat de gestionar el domini públic marítim terrestre. Segons explica el consistori, l'Estat requereix a l'Ajuntament que impedeixi l'accés de vehicles motoritzats a la zona de domini públic marítim o terrestre del camí de la Pomereda. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi l'accés dels vehicles motoritzats a aquest espai protegit. La legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tingui la consideració de platja, una catalogació que afecta directament diversos punts del recorregut del camí de la Pomereda. Per tant, a partir de dimecres, els conductors hauran de tenir en compte aquesta nova restricció i no podran deixar-hi els vehicles estacionats. L'Ajuntament instal·larà els elements físics necessaris per evitar que s'hi pugui aparcar. La prohibició s'estén, com dèiem, des de l'entorn de la fàbrica Spontex fins a l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. I el quartet de Sant Simó, protagonistes en el segon concert del cicle Clàssica Sant Genís. Diumenge arriba a l'església el segon concert del cicle de música clàssica que organitzen conjuntament la Puput, l'aula de música Contrapunt i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Frederick Handel, amb peces interpretades per el quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca, amb la proposta Música dels carrers de Londres en el temps de Handel. Ho explicava Sebastià Aguilar en una entrevista a Ràdio Palafolls.
1: Bé, el quartet de Sant Simó estan vinculats a la capella Sant Simó de Mataró, i si no m'equivoco fa molts anys que toquen ininterrompudament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca. Les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'aula de música Contrapunt. També, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon: 658-854-693.
0: Com escoltàvem, les entrades a un preu de 10 euros es poden adquirir a l'aula de música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre amb efectiu, a la mateixa església de Sant Genís. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres 2 d'octubre, a partir de les 9 del vespre, amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior de Bèlgica, que oferirà un concert d'homenatge a Pau Casals. La nova cita amb el cicle de música clàssica començarà a les 7 de la tarda aquest diumenge. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 11 del matí. El Partit Socialista presentarà oficialment Rosa Garcia com a candidata a l'alcaldia aquest dissabte. Aquest dissabte, el Partit Socialista de Palafolls oficialitzarà la seva candidata a les properes eleccions municipals amb un acte popular al Casal de Jubilats. L'acte en format vermut de presentació permet conèixer una miqueta més de prop Rosa Maria Garcia, que el passat mes de maig va ser escollida per l'Assemblea del PSC a Palafolls com a nova cap de llista per a les eleccions del maig del 27. Així ho explica la mateixa Garcia.
1: Doncs les persones que ja em coneixen com sóc i qui sóc, doncs la resta de persones que potser no coneixen aquesta faceta meva més política, doncs que vinguin i ens aconeguin. Farem uns petits parlaments, algo molt dinàmic, i després podem continuar xerrant amb la gent que hagi vingut a l'hora del vermut.
0: La presentació comptarà amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, igual que també han confirmat la seva participació Xavier Amor, Helena Díaz o Sílvia Biosca, entre d'altres. L'acte, que començarà a 11:45, comptarà també amb una persona intèrpret de llengua de signes i és oberta a tothom. I el Teatre Claver de Tordera estrena temporada aquest mateix vespre. El Teatre Claver ja ho té tot a punt per iniciar una nova temporada. Una proposta que girarà al voltant de tres grans eixos: teatre, música i espectacles familiars, i que té uns objectius clars, tal i com explica el seu director, Josep Navarro.
2: Doncs les expectatives, com sempre, són les d'arribar al màxim de públic possible, que sigui el màxim de transversal possible d'aquí fem els tres diferents cicles, el de música, el de teatre i el cicle familiar, i a la vegada, evidentment, que aquesta proposta tingui uns estàndards de rigor i d'excel·lència, doncs, amb la línia de la que hem vingut defensant aquests 26 anys de programació estàndard.
0: La programació teatral comptarà amb noms tan destacats de l'escena catalana com Carles Sans, que el 4 d'octubre s'acomiadarà dels escenaris amb el monòleg Per fi me'n vaig. També hi haurà Pau Roca amb Les coses excepcionals el 16 d'octubre i Joan Pera amb Una estona amb en Joan Pera el 8 de novembre. També Pep Tosà, que el 20 de novembre presentarà Vientos del Pueblo, un espectacle dedicat al poeta Miguel Hernández. La música també serà protagonista de la temporada. El guitarrista Edu Vico obrirà avui mateix el cicle, avui divendres 25 de setembre, amb un concert que combina flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. La programació musical es tancarà el 28 de novembre amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb el concert de cloenda del 50è aniversari de la nostra dansa. Pel que fa al públic familiar, el Teatre Claver ha programat tres espectacles: Safirà i Serafí, el 26 de setembre, Bambi, el 24 d'octubre, i Mal de Closca, el 21 de novembre. Les entrades per tots els espectacles ja estan disponibles a través de la pàgina web del Teatre Claver. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora, els informatius i els diferents butlletins de Ràdio Palafolls.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som divendres 25 de setembre. Repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. A la biblioteca Enric Miralles de Palafolls es prepara la projecció d'un documental en homenatge al mateix Enric Miralles, que dona nom a la biblioteca i que va ser un dels dissenyadors. L'any passat es van fer 25 anys de la seva mort i aquest documental vol fer un record a la figura de l'arquitecte a través d'un retrat intimista i complex a través de les seves pròpies obres. Serà aquesta tarda a la biblioteca Enric Miralles a les 7. És una activitat gratuïta, però cal inscripció prèvia. Continua el cicle de concerts Clàssica a Sant Genís, organitzat per la Puput, la parròquia Sant Genís i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. El proper concert té per nom Música dels carrers de Londres a càrrec del quartet de Sant Simó. Serà diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda, amb un cost de 10 euros com a donatiu. Les entrades es poden adquirir tant a l'Aula de Música Contrapunt com a la mateixa parròquia el dia del concert, siguin en localitats.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar arriba la setmana que ve el Dia Internacional de la Gent Gran. Serà el dijous 1 d'octubre a les 4 de la tarda perquè l'Ajuntament organitza una celebració amb una caminada urbana que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol, on a les 5 de la tarda començarà una festa amb música i berenar. També a Malgrat de Mar s'apropen les sessions de Cinefòrum contra l'edatisme, la gran pantalla. El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat de Mar aquesta tardor. L'Ajuntament posa en marxa, gràcies a la Diputació de Barcelona, aquesta prova pilot que vol visibilitzar la bellesa i alhora ser un espai de trobada per la reflexió i el debat sobre el fet de ser i fer-se gran. Properament informarem de les sessions programades per aquest mes d'octubre.
0: No t'ho perdis.
1: A Pineda de Mar, dins del cicle Juguem, de la Biblioteca Manuel Serra i Moret, arriba Jocs de Natura, una activitat per jugar i descobrir jocs de taula sobre natura destinat a infants a partir de 5 anys. Aquest divendres 25 a 5:45 de la tarda. Serà una activitat gratuïta, però cal inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal Espai Bertrana presenten el fons documental del Club de Bàsquet Tordera. Imatges, documents i moments històrics del club. Serà avui a 6:00 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. I seguim a Tordera perquè avui el Teatre Claver estrena nova temporada amb una programació diversa i per tots els públics, que combinarà teatre, música i espectacles familiars. La primera proposta serà un concert del guitarrista torderenc Edu Vico, que presentarà el seu darrer treball fusionant flamenc contemporani amb sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a 8:00 de la tarda amb entrades anticipades a 16 euros.
0: No t'ho perdis.
1: A Blanes continua el cicle Talent Blanenc al Teatre Municipal. Aquest cap de setmana toca jazz perquè dissabte 26 actua Xavier Dotres Trio a 8:00 del vespre i diumenge 27 és el torn de Molines Quartet a 6:00 de la tarda. Cada concert té un preu de 10 euros. Teniu tota la informació a teatredelacostabravasud.cat.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: 6 619 20 45 36 o segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo, centre de teràpies i formació Aromaana, el teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
2: i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
12: Cada cançó al seu moment.
11: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: ara mateix les 12 del migdia. Recta final dels actes de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. Aquest dissabte i diumenge continuen les activitats amb una de les propostes més esperades, la Festa de la Gent Gran. Un homenatge a les persones majors de 90 anys del municipi que comptarà amb berenar, bingo musical, ball i altres sorpreses. Aquesta activitat, que necessita d'inscripció prèvia per qüestions d'aforament, es farà al Teatre de Palafolls demà dissabte a les 6 de la tarda. I diumenge l'organització reprèn l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís amb la col·laboració de l'Associació de Veïns, un taller senzill i obert a tothom que seguirà d'una mostra participativa de sevellanes. Amb l'inici de la setmana, dilluns, continuen les xerrades. Al matí, a les 11, al mig, què fem als serveis socials de Palafolls per la gent gran? I a la tarda torna l'activista Brigitte Lamour, en aquest cas per parlar de la sexualitat i les sigles LGTBQIA+. La cita, dilluns, a 6:15 de la tarda, al Casal de Jubilats. La 24a edició de la Setmana de la Gent Gran tancarà dimecres que ve amb una novetat, el primer concurs de pastissos de poma, i el dijous, dia 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, amb la lectura del manifest, la tradicional caminada fins al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que fan 50 anys de casats. A la tarda hi haurà concert amb la Coral Palatiolo a 7:45 del vespre al Casal de Jubilats. I seguint amb les propostes culturals, el Quartet de Sant Simó seran els protagonistes en el segon concert del cicle Clàssica a Sant Genís. Diumenge arriba a l'església de Sant Genís el segon concert del cicle de música clàssica que organitza conjuntament la Puput, l'Aula de Música Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Frederick Handel, amb peces interpretades pel Quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca, amb la proposta Música dels carrers de Londres en el temps de Handel. Les entrades, a un preu de 10 euros, es poden adquirir a l'Aula de Música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre en efectiu i a la mateixa església de Sant Genís. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres 2 d'octubre a partir de les 9 del vespre amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior de Bèlgica, que oferirà un concert homenatge a Pau Casals. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Bon dia, són la una del migdia. Recta final dels actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran, que celebrarà demà la tercera edició de la festa homenatge a les persones majors de 90 anys.

L'acte es farà al Teatre Municipal a les 6 de la tarda i inclourà berenar, bingo, música i ball. La programació continuarà diumenge amb un esmorzar, manualitats i sevillanes al barri de Sant Lluís, mentre que dilluns s'han previst xerrades sobre els serveis socials i sobre diversitat sexual amb l'activista Brigitte Lamour. Les activitats es clouran la setmana vinent amb el primer concurs de pastissos de poma i els actes commemoratius de l'1 d'octubre. Avui és 25 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquesta és tan sols una de les informacions que us volem explicar, però n'hi ha d'altres. El Partit Socialista de Palafolls presentarà oficialment aquest dissabte la seva candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, Rosa Maria García. L'esdeveniment tindrà lloc a 11:45 del migdia al Casal de Jubilats en un format de vermut popular obert a tothom a la ciutadania. L'acte comptarà amb la participació destacada del ministre d'Indústria i de Turisme, Jordi Hereu, així com d'altres representants polítics com Xavier Mor, Elena Díaz o també Sílvia Biosca. Avui també us explicarem que l'Església de Sant Genís acollirà aquest diumenge a les 7 de la tarda el segon concert del cicle de música clàssica organitzat per la Puput, l'Aula Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís. En aquesta ocasió, el Quartet de Sant Simó oferirà el repertori Música dels carrers de Londres en el temps de Händel, centrat en les composicions del prestigiós autor alemany. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir anticipadament aquests dies a l'Escola de Música de la Contrapunt o també a la mateixa església abans de l'inici del concert. I canviarem de municipi perquè l'Ajuntament de Malgrat de Mar iniciarà dimecres vinent els treballs per impedir definitivament l'estacionament de vehicles al camí de la Pomereda en el tram entre la fàbrica Espontex i la carretera de Mas Bagés. La intervenció consistirà en la instal·lació de pals de fusta units per cordes i pilones per bloquejar l'accés al fons d'asfalt de sorra. La mesura respon a un requeriment formal de la Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri de la Transició Ecològica en compliment estricte de la llei de costes que prohibeix aparcar en terrenys considerats platja i domini públic. I també anirem fins a Tordera perquè el Teatre Clavé del municipi dona el tret de sortida a la seva nova temporada cultural amb una oferta articulada entre el teatre, la música i els espectacles familiars. La programació musical s'inicia aquest mateix divendres amb el concert del guitarrista Edu Vico, que fusiona flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. Pel que fa a les arts escèniques, la cartellera de tardor comptarà amb la presència de reconeguts intèrprets de l'escena catalana, com Carles Sans, Pau Roca, Joan Pera o també Pep Tosà, a més de propostes especials per al públic infantil i concerts simfònics. I pel que fa al temps, matí de divendres amb un cel serè a tota la comarca, tot i l'aparició d'alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions, vent fluixos de força 2 a 3 de component nord-est. Mar en estat de marejol i mar de fons a tot el litoral del Maresme. Les temperatures mínimes, en general, pujaran i aniran dels 14 als 21 graus. Recta final dels actes de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Aquest dissabte i diumenge continuen les activitats amb una de les propostes més esperades, la Festa de la Gent Gran. Un homenatge a les persones majors de 90 anys del municipi que comptarà amb berenar, bingo musical, ball i també d'altres sorpreses. Aquesta activitat, que necessita d'inscripció prèvia per qüestions d'aforament, es farà al Teatre de Palafolls demà a les 6 de la tarda. I diumenge, l'organització reprèn l'esmorzar i el taller de manualitats al barri de Sant Lluís amb la col·laboració de l'Associació de Veïns. Un taller senzill i obert a tothom que seguirà d'una mostra participativa de sevillanes. Amb l'inici de la setmana, dilluns continuen les xerrades. Al matí serà a les 11 i al Música i Dansa s'oferirà la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per la gent gran. I a la tarda torna l'activista Brigitte Lamour, en aquest cas per parlar de la sexualitat i les sigles LGTBQIA+. La cita serà dilluns a 17:45 de la tarda al Casal de Jubilats. La 24a edició de la Setmana de la Gent Gran tancarà dimecres que ve amb una novetat, el primer concurs de pastissos de poma, i el dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, amb la lectura del manifest, la tradicional caminada fins al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que enguany fan 50 anys de casats. A la tarda hi haurà concert amb la Coral Palatioló. Serà a 19:45 del vespre, també al Casal de Jubilats. El Partit Socialista presenta oficialment Rosa García com a candidata a l'alcaldia de Palafolls aquest mateix dissabte. Aquest dissabte, el PSC de Palafolls oficialitzarà la seva candidata a les properes eleccions municipals amb un acte popular al Casal de Jubilats. L'acte, en format de vermut de presentació, pretén conèixer una mica més de prop a Rosa Maria García, que el passat mes de maig va ser escollida per l'assemblea del PSC a Palafolls com a nova cap de llista per a les eleccions del maig del 27. Així ho ha explicat la mateixa García.
1: Doncs les persones que ja em coneixen com sóc i qui sóc, doncs la resta de persones que potser no coneixen aquesta faceta meva més política, doncs que vinguin i ens coneguin. Farem uns petits parlaments, algú molt dinàmic, i després podem continuar xerrant amb la gent que hagi vingut a l'hora del vermut.
0: La presentació comptarà amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, igual que també han confirmat la seva participació Xavier Amor, Helena Díaz o l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, entre d'altres. L'acte, que començarà a 11:15, comptarà també amb una intèrpret de llengua de signes i és obert a tothom. Parlem de cultura, el Quartet de Sant Simó seran els protagonistes en el segon concert del cicle de clàssica a Sant Genís. Diumenge arriba a l'església de Sant Genís de Palafolls el segon concert del cicle de música clàssica que organitza conjuntament la Puput, l'Aula de Música Contrapunt i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Friedrich Händel, amb peces interpretades per al Quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca amb la proposta Música dels carrers de Londres en els temps de Händel. Ho explica Sebastià Aguilà, que és en una entrevista al Palafolls en xarxa.
2: Bé, el Quartet de Sant Simó estan vinculats a la Capella Sant Simó de Mataró i, si no m'equivoco, fa molts anys que toquen ininterrompudament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca. Les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'Aula de Música Contrapunt. També, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon 658-854-693.
0: Com escoltàvem, les entrades a un preu de 10 euros es podran adquirir a l'Aula de Música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre en efectiu a la mateixa església de Sant Genís de Palafolls. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres dia 2 d'octubre a les 9 del vespre amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior a Bèlgica, que oferirà un concert d'homenatge a Pau Casals. La nova cita, la tercera, serà doncs a les 7 de la tarda. La nova cita, perdó, amb el cicle de música clàssica, a la d'aquest diumenge, començarà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Genís de Palafolls. A partir de dimecres vinent no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. L'Ajuntament ha informat que aquell mateix dia començaran els treballs per impedir l'estacionament de vehicles en aquest tram. En concret, es col·locaran pals de fusta units amb cordes i en alguns punts, també pilones, que evitaran que els vehicles puguin estacionar al costat del camí. La mesura afectarà tot el tram del camí de la Pomereda, comprès entre davant de la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bagés. La decisió arriba arran d'un requeriment de l'Estat espanyol a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. En aquest cas, és el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Direcció General de la Costa i la Mar, l'organisme encarregat de gestionar el domini públic marítim o terrestre. Segons explica el consistori malgratenc, l'Estat requereix a l'Ajuntament que s'impedeixi l'accés de vehicles motoritzats a la zona de domini públic marítim o terrestre d'aquest camí de la Pomereda. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat que administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar vinculada al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi aquest accés als vehicles motoritzats dins aquest espai protegit. La legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terreny que tingui la consideració de platja, una catalogació que afecta directament moment diversos punts del recorregut del Camí de la Pomereda. Per tant, a partir de dimecres, els conductors hauran de tenir en compte aquesta nova restricció i no podran deixar-hi els vehicles estacionats. L'Ajuntament instal·larà els elements físics necessaris per evitar, doncs, que s'hi pugui aparcar. La prohibició s'estén, com dèiem, des de l'entorn de la fàbrica Spontex fins a l'enllaç amb la carretera de Mas Bagés. De Malgrat, girem cua i anem fins al municipi de Tordera, perquè el Teatre Claver de Tordera estrena temporada aquest mateix vespre. El Teatre Claver ja ho té tot a punt per iniciar temporada. Una proposta que gira al voltant de tres grans eixos: teatre, música i espectacles familiars, i que té uns objectius ben clars, tal com explica el seu director, en Josep Navarro.
3: Doncs les expectatives, com sempre, són les d'arribar al màxim de públic possible, que sigui el màxim de transversal possible d'aquí fem els tres diferents cicles, el de música, el de teatre i el cicle familiar, i a la vegada, evidentment, que aquesta proposta tingui uns estàndards de rigor i d'excel·lència, doncs, amb la línia de la que hem vingut defensant aquests 26 anys de programació estable.
0: La programació teatral comptarà amb noms destacats de l'escena catalana, com ho són Carles Sans, que el 4 d'octubre s'acomiadarà dels escenaris amb el monòleg Per fi me'n vaig. També hi haurà Pau Roca amb Les coses excepcionals el 16 d'octubre, o Joan Pera amb Una estona amb en Joan Pera el pròxim 8 de novembre. També Pep Tosà, que el 20 de novembre presentarà Vientos del Pueblo, un espectacle dedicat al poeta Miguel Hernández. La música també serà protagonista de la temporada. El guitarrista Edu Vico obrirà el cicle avui divendres, dia 25 de setembre, amb un concert que combina flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. La programació musical es tancarà el 28 de novembre amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb el concert de cloenda del 50è aniversari de la nostra dansa. Pel que fa al públic familiar, el Teatre Claver ha programat tres espectacles: Safrà i Serafí, el dia 26 de setembre, Bambi, el 24 d'octubre, i Mal de Closca, el 21 de novembre. Les entrades per tots els espectacles ja estan disponibles a través de la pàgina web del Teatre Claver.

És hora ara mateix de mirar enrere, utilitzar la nostra màquina del temps i veure de què parlava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però en altres anys. Anem un any enrere. Al 2025 destacàvem que la policia local obria 7 actes administratives a persones que s'havien saltat la prohibició d'accedir al castell de Palafolls. La policia local del municipi, des de principis d'agost d'aquell 2025, havia obert 7 actes d'infracció per incompliment de l'ordenança de civisme. Concretament, les obrien per saltar-se la prohibició d'entrada al castell de Palafolls mentre duraven les obres de restauració. A banda d'aquests actes, també s'havien obert 2 més per tinença de substàncies estupefaents en el moment de la identificació per part dels agents. Des del cos local de seguretat informaven que continuaven investigant qui eren algunes de les persones que en aquells mesos s'havien saltat la prohibició d'entrar al castell. En aquell moment hi havia oberta una investigació per conèixer qui eren els 6 joves que van entrar a principis d'agost, van fer acrobàcies amb un patinet a la zona, van intentar manipular la maquinària i van llançar pedres des del camí d'accés cap a la carretera. Encara molt més enrere, al 2021 destacàvem també una notícia sobre la policia local que registrava prop d'un centenar de multes a la zona verda de l'àrea de Sant Lluís. Des d'aquella setmana ja no calia acreditar-se per estacionar a la zona verda del barri de Sant Lluís, que ja s'havia desactivat coincidint amb el tancament del parc aquàtic Marineland. La mesura s'havia posat en vigor l'1 de juliol amb el parc en marxa, després que durant el mes de juny la policia local de Palafolls es desplacés al barri amb una unitat mòbil per repartir les targetes identificatives entre els veïns. D'altra banda, els residents també podien anar a les dependències del cos a recollir l'element. Després de 2 mesos i mig en funcionament, el cos local de seguretat va tramitar un total de 93 sancions a vehicles que havien estacionat a la zona verda sense tenir l'autorització pertinent. La majoria de les sancions es van tramitar el passat mes d'agost, 62 de fet, mentre que al juliol en van ser 30 i al setembre només se'n va registrar una. I encara molt més enrere, en concret 10 anys enrere, el que farem ara és consultar la notícia que repassava Ràdio Palafolls 10 anys enrere. Augmentaven els accidents laborals al Maresme en el segon trimestre de l'any. Les dades comarcals de sinistralitat laboral d'aquell any tornaven a ser preocupants. Havia augmentat el nombre total d'accidents al lloc de feina i, a més, també hi havia hagut una víctima mortal. Les dades analitzades pel Consell del Comarcal del Maresme indicaven que la nostra comarca continuava encara sent per sobre dels registres provincials i catalans en quant a sinistres laborals. De fet, hi havia hagut un repunt generalitzat dels sinistres, un augment que al Maresme era encara molt més significatiu. Durant aquell segon trimestre de l'any, 865 treballadores i treballadors van patir un accident al lloc de treball que els va obligar a agafar la baixa laboral. Aquesta xifra representava un increment de prop del 15% respecte al primer trimestre de l'any i, de fet, era una xifra superior a l'augment també registrat a la província i a Catalunya. Si comptàvem les dades maresmenques amb el mateix període de l'any passat, és a dir, del 2015, l'augment era del 21%, 2 punts per sobre de la mitjana catalana. Les dades concretes del segon trimestre indicaven que l'augment de la sinistralitat laboral havia afectat tant a homes com a dones, si bé eren els homes els que registraven 2/3 del total dels accidents. Dels 865 ferits, 577 van ser homes i 285 eren dones. Repassada l'hemeroteca, el que farem ara és consultar la proposta cultural.

0: En un no res arriba el programa Palafolls en xarxa amb el nostre company Albert Quiroga, però el que farem ara és gratar una miqueta i escoltar quina és la proposta que ens té preparada l'Albert per aquest cap de setmana. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui divendres anirem fins a Calella, on demà, dissabte, s'acaba tota la programació de la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella d'aquest any. I toca Diada Castellera, per part de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que hi participaran juntament amb els Milions de Terrassa i amb els Castellers de Cornellà. Serà a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Calella.
0: Déu-n'hi-do, eh? Quins dies també al municipi de Calella. De fet, una de les últimes festes majors d'aquest estiu que s'han pogut gaudir. Aquest cap de setmana acaben, i en especial destacar doncs aquesta Diada Maduixota que viuran a Calella els Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Gràcies, Albert. Ens escoltem d'aquí una estona.

Doncs aquesta és la sintonia que ens indica que és l'hora de consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta jornada de divendres i el cap de setmana que el tenim a tocar. Quim Serra, molt bon dia.

Bé, sembla que no és possible connectar amb el nostre company Quim Serra ara mateix. Repassarem, però, nosaltres mateixos la previsió meteorològica. Dèiem que aquest divendres és un dia amb el cel serè de tota la comarca, tot i l'aparició d'alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 2 a 3 de component nord-est. Mar en estat de marejol i mar de fons a tot el litoral de la comarca del Maresme. Les temperatures mínimes, en general, pugen i aniran dels 14 als 21 graus. Això és tot. Nosaltres ara el que farem és repassar els principals titulars de la jornada.

0: Doncs anem tancant l'informatiu d'avui. Avui que us hem explicat que arriba la recta final dels actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran, que celebrarà demà la tercera edició de la festa homenatge a les persones majors de 90 anys. L'acte es farà al Teatre Municipal a les 6 de la tarda. Inclourà berenar, bingo musical i ball. La programació continuarà amb altres actes, com per exemple aquest pròxim diumenge, un esmorzar manualitats i sevillanes aquí mateix, al barri de Sant Lluís. Mentre que dilluns s'han previst xerrades sobre els serveis socials, sobre diversitat sexual i d'altres. Les activitats es clauran la setmana vinent amb el primer concurs de pastissos de poma i els actes commemoratius de l'1 d'octubre. En l'apartat polític hem destacat que el Partit Socialista de Palafolls presentarà oficialment aquest dissabte la seva candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, Rosa Maria García. L'esdeveniment tindrà lloc a 11:45 del migdia al Casal de Jubilats en un format de vermut popular obert a tota la ciutadania. L'acte comptarà amb la participació destacada del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, així com d'altres representants polítics com Xavier Amor, Helena Díaz i Sílvia Biosca, que ja han confirmat la seva participació. L'Església de Sant Genís acollirà aquest diumenge a les 7 de la tarda el segon concert de cicle de música clàssica organitzat per la Puput, l'Aula Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís. En aquesta ocasió, el Quartet de Sant Simó oferirà el repertori Música dels carrers de Londres en el temps de Händel, centrat en les composicions del prestigiós autor alemany. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir anticipadament a l'Escola de Música Contrapunt o a la mateixa Església abans de l'inici del concert. I a Malgrat de Mar, l'Ajuntament iniciarà dimecres vinent els treballs per impedir definitivament l'estacionament de vehicles al camí de la Pomereda en el tram entre la fàbrica Spontex i la carretera de Mas Bagés. La intervenció consistirà en la instal·lació de pals de fusta units per cordes i pilones per bloquejar l'accés als fons d'asfalt i de sorra. I també hem visitat el municipi de Tordera, concretament el Teatre Claver, que ja té tot a punt i donarà aquest vespre el tret de sortida a la seva nova temporada cultural amb una oferta articulada entorn del teatre, la música i els espectacles familiars. La programació musical s'iniciarà aquest mateix divendres amb el concert del guitarrista Edu Vico. Doncs per la nostra part, res més. Recordeu que podeu seguir informats a través del nostre web www.radiopalafolls.cat, a les nostres xarxes socials i al canal de WhatsApp i també de Telegram. Acabin de passar molt bon divendres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
10: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Avui som divendres 25 de setembre. Arriba a Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls, com cada dia. Després dels informatius us portem l'agenda cultural de la zona perquè no s'escapi ni una sola proposta cultural. Volem saber quines actuacions, exposicions, actes, xerrades i tot el que té a veure amb la cultura que tenim a Palafolls i als voltants. Avui parlarem sobre la programació del Teatre Clavé de Tordera, que estrena avui mateix la temporada. I com cada divendres tindrem secció d'esports amb l'Uri Parra del Minut a Minut. Però abans de tot això, anem amb l'agenda cultural.
11: Xarxa cultural.
10: A l'Església Parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitzen conjuntament la parròquia, la Puput i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. El proper concert arriba aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda. Tindrà per nom Música dels carrers de Londres i serà a càrrec del Quartet de Sant Simó. Les entrades a 10 euros en concepte de donatiu es poden reservar per WhatsApp. Direm el telèfon 658-854-693. Però també es poden comprar físicament a l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar o adquirir-se el mateix dia del concert a la parròquia si queden localitats. Anirem fins a Malgrat el dijous 1 d'octubre. L'Ajuntament organitza una celebració del Dia Internacional de la Gent Gran. Començarà a les 4 de la tarda amb una caminada urbana que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol, on a les 5 de la tarda començarà una festa amb música i berenar. A més, s'apropen les sessions de Cinefòrum contra l'edatisme, la gran pantalla. El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat de Mar aquesta tardor. L'Ajuntament posa en marxa, gràcies a la Diputació de Barcelona, aquesta prova pilot que vol visibilitzar la bellesa i alhora ser un espai de trobada per la reflexió i el debat sobre el fet de ser i fer-se gran. Properament informarem de les sessions programades per aquest mes d'octubre. Seguirem parlant de cinema. A Pineda de Mar queden dos dies del 12è Festival Internacional de Curtmetratges de Cinemart, amb el suport de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. El certamen continua fins dissabte amb la projecció de 34 curtmetratges triats entre els 914 que s'hi van presentar, amb actuacions musicals i sorpreses també cada dia. L'entrada és gratuïta fins a exaurir l'aforament i les sessions tenen lloc a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Progrés 22. Avui també a partir de les 6 de la tarda. A Tordera, com hem dit, avui divendres el Teatre Clavé fa l'estrena de temporada, una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics, combinant teatre, música i espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual. Obrirà el cartell el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà en directe el seu darrer treball. A cavall entre el flamenc contemporani i sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 del vespre, amb entrada anticipada a 16 euros. Seguirem amb Blanes, on dissabte continua la tercera edició del cicle Talent Blanenc, pensat per donar veu al talent musical del municipi. La cita serà al Teatre Municipal a les 8 del vespre amb una sessió de jazz a càrrec de Xavier Dotres Trio. Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Diumenge també hi haurà jazz, aquest cop a les 6 de la tarda i de la mà de Molina's Quartet. Serà Xavi Molina al saxo, Ricard Molina a la bateria, Aleix Cancell al piano i Toni Pujol al contrabaix. Formació purament jazzística, des del swing fins a pinzellades de música brasilera, flamenca i ètnica. Entrades a 10 euros, tant dissabte com diumenge, i tota la informació a teatredelacostabravasud.cat. Acabarem l'agenda cultural a Calella, perquè amb motiu de la festa major de la Minerva, que acabarà demà dissabte 26 de setembre, a les 6 de la tarda, els maduixots, castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, actuaran a la plaça de l'Ajuntament de Calella, dins de la diada castellera de la festa major, acompanyats dels Milions de Terrassa i els castellers de Cornellà. Fins aquí l'agenda cultural d'avui divendres. Continuem amb el programa.

0: El Teatre Claver de Tordera aixeca el taló de la temporada de tardor. Serà l'inici d'una temporada plena de propostes destacades amb cicles per totes les edats fins a finals de novembre. Hi ha una programació ben potent i molt variada i per parlar-ne tenim en Josep Navarro, director del Teatre Claver. Molt bona tarda, Josep.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Doncs, Josep, abans de res, mirant la programació, tot apunta que s'ha fet molta feina. Primer de tot, com esteu? Quines expectatives teniu?
1: Bé, bueno, la feina és la que ens toca fer. Doncs les expectatives, com sempre, són les d'arribar al màxim de públic possible, que sigui el màxim de transversal possible de qui fem els tres diferents cicles, el de música, el de teatre i el cicle familiar, i a la vegada, evidentment, que aquesta proposta tingui uns estàndards de rigor i d'excel·lència, doncs, amb la línia de la que hem vingut defensant aquests 26 anys de programació estable.
0: Molt bé, et volia preguntar sobre la temporada en conjunt, perquè hi ha noms molt punters, com Joan Pera, tenim Pep Tosar. Com es fa la feina, com es tria la programació, quins criteris seguiu?
1: Doncs veient teatre, escoltant concerts de música i anar seleccionant. Sí que hi ha un element que és estratègicament fonamental, que és fem una previsió. Nosaltres aquesta campanya, per exemple, la tenim dissenyada com 6 o 7 mesos abans, sobretot, doncs, per poder aquests noms que has dit i d'altres, doncs, que puguem incorporar-ho dintre d'unes dates que siguin bones, per una banda, per la programació del teatre i els nostres diferents compromisos, i per una altra, doncs, perquè els artistes, les companyies tinguin aquella data lliure. A partir d'aquí, evidentment, també seguim uns nivells de pensant amb el màxim de transversalitat pública, de públics. Per tant, doncs, hi ha propostes més vinculades a l'entreteniment, com pot ser el de Joan Pera, el del Carles Sanz, i altres, unes propostes més de contingut, més per convidar a la reflexió i a gaudir de la profunditat d'una temàtica, no? Com pot ser, doncs, el Vientos del Pueblo amb el Pep Tosar i les coses excepcionals. També això té que veure el contingut, l'estètica amb la que es treballa. Programem divendres i programem diumenges, i també d'aquesta manera últimament estem contrastant que el perfil del públic, doncs, ens va variant, no? I després el cicle familiar també, doncs, que hi hagi propostes tant de música com de teatre d'objectes com de dansa, que és les tres propostes que cada mes convidem a fer, no? El proper dissabte, que és una proposta de titelles, una altra proposta d'octubre, que és de dansa, i una altra proposta de teatre d'objectes, que és el novembre. Obre la programació estable aquest divendres també amb un músic tordarenc, Adéu Vico, que ja és la segona vegada que ens acompanya dintre de la programació estable, i és una persona amb uns estàndards també de qualitat i musicals molt potents.
0: Sobre Edu Vico et volíem preguntar, perquè tenim entès que es va formar a l'escola del teatre. Té algun valor especial que sigui músic de Tordera i format al mateix teatre?
1: Sí, té el valor que li dona. Per una banda, és un noi de Tordera, i sí, s'ha format a l'Escola de Música. Després, evidentment, quan va optar la professionalització, ha estudiat a altres conservatoris, però sí, van començar el seu amor per la música i concretament per la guitarra aquí a l'Escola de Música. Evidentment, ens reforça molt que un exalumne nostre es professionalitzi, doni, treballa bastant, doncs, per Europa, treballa bastant a Miami, treballa per tot Catalunya, l'estat espanyol també, reforça la imatge de Tordera com un poble que també consumeix i promociona la cultura, reforça el que penja de la cultura i els valors ciutadans, i també ens reforça el projecte de formació artística. A la vegada és un músic, a part de que és molt bon músic, és un músic molt... és una persona molt generosa, i aleshores encantats que tot quadri i que pugui obrir la programació estable. Curiosament, aquesta programació estable obrim amb un concert de música amb l'Edurico i tanquem amb un altre concert de música. A vegades els astres s'alineen, no?
0: Obrim i tanquem, eh?
1: Té que veure amb l'últim tancament de la programació estable al novembre, és el concert de l'Orquestra de Sant Cugat, que tancarem la celebració del 50 aniversari d'una entitat nostra dansa molt vinculada a la música popular i tradicional, al món de la sardana, i que durant tot aquest any està celebrant cada mes el 50 aniversari de la seva fundació, i que estem encantats, doncs, que tanqui aquesta celebració al Teatre Clavé, que és casa nostra i és casa de la nostra dansa, i bé, s'ha donat aquesta casualitat. Tenim una programació estable amb concerts de música, 4 obres de teatre, 3 obres de teatre familiar, i després la resta de compromisos, com són altres propostes que programarem dels grups de teatre amateur i altres compromisos.
0: Et volia preguntar concretament sobre el cicle familiar, perquè teniu Safrà i Serafí aquest cap de setmana, teniu Bambi i Mal de Closca. Com penseu la programació per als més petits, i quina diferència hi ha entre la programació per adults, per dir-ho d'alguna manera?
1: Claro, la programació familiar és la més difícil, no de programar, sinó la que tingui el més acceptació, el màxim d'acceptació. Sí que creiem que s'ha de fer. Cada vegada estem més rodejats per les males vibracions que genera la revolució tecnològica, la xarxa, la utilització de les pantalles. Per tant, cada vegada és més important que la mainada, aquestes edats més primerenques, puguin veure, gaudir espectacles en directe, no mediatitzats per la pantalla, i aleshores aquest és un element important de cara a impulsar una programació cultural i artística amb una clara voluntat de servei públic. Com ho fem? Cada vegada ajustem més a quines edats van adreçades les propostes, i cada vegada treballem més, sobretot de 5 anys cap a baix, que és aquesta franja d'edat de 2 a 5 anys. És una franja d'edat on encara val la pena incidir, perquè penja molt el nen, nena que vingui, penja molt de la voluntat de la seva estructura familiar, de la seva família, i és important treballar amb aquestes franges d'edat, i és important, doncs, que comparteixin amb els seus pares espectacles en directe, i que trenquin aquesta aquesta mala influència que genera l'abús de les xarxes i de les pantalles.
0: Són aquestes edats en les que diríem que encara hi som a temps, no?
1: I tant, i tant, i tant. No, i no únicament encara hi som a temps, sinó que hem de perseverar amb la cultura en viu, l'espectacle en directe, que la gent es reuneixi al voltant per veure un espectacle, per escoltar un concert de música, per veure un espectacle de dansa, que es reuneixin, que quan surtin o quan abans d'entrar que en parlin, que parlin entre ells, que comparteixin l'experiència i sobretot doncs, que vegin molt art en directe.
0: Molt bé. Josep, et volia preguntar si teniu una imatge, una fotografia clara de com és el públic que va al Claver, si teniu un tipus de públic fidel i assidu que va a més d'una obra i a obres diferents, o a cada funció us trobeu cares conegudes, com funciona més o menys el Claver?
1: Sí, tenim un matalàs, sobretot amb la programació estable per adults, tenim un matalàs, afortunadament, d'unes 200 persones que estan força fidelitzades i que estan molt pendents del que programem. Aquestes 200 persones estan sobretot al voltant de la nostra associació d'espectadors i de diferents grups que acostumen a comprar entrades en grup 15-20 persones, no? Aquest grup, per una banda, és la fotografia més clara, més contrastada que tenim fidelitzada, i després a la programació familiar per famílies tenim unes 40-50 famílies que estan molt fidelitzades. Aquesta seria la fotografia de fidelització. També és veritat que té molt a veure amb el poder mediàtic que tenen certs artistes. En aquest cas, pues, estem pensant en Joan Pera, en el Carles Sanz. Aquí això et genera no únicament que puguem treballar o tindre usuaris fidelitzats, sinó que ens venen cares relativament noves o cares que sabem que aquesta força mediàtica de l'artista de determinat doncs genera molta expectativa.
0: Molt bé, doncs per anar tancant volíem fer com una crida, un avís per navegants, on es poden treure les entrades i què recomanaries a algú que no ha vingut mai.

0: En aquest cas, es pot comprar des de casa, des del teu telèfon, l'entrada, pots veure si hi ha entrades o no hi ha entrades, i evidentment de dilluns a dissabte de matí i tarda el Teatre Claver està per atendre a les diferents peticions, preguntes, dubtes. A la nostra pàgina web també hi ha tota aquesta informació, que és fàcil, relativament fàcil, poder optar a seguir-nos i sobretot a comprar les entrades que el públic desitgi.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Josep Navarro, director del Teatre Claver de Tordera. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bona tarda.
0: Molt bé, moltes gràcies i bona tarda.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
12: No tens excusa.
0: Ràdio Palafolls.
12: 107.7.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
6: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
7: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
8: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
5: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
9: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
5: Palafolls ja acull una vintena...

0: vintena de refugiats ucraïnesos.
1: Per començar, aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
0: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Arribem a divendres i toca repassar el món esportiu que ens envolta Palafolls i Rodalies. Arrenquem a poc la temporada i per posar-nos al dia tenim avui a l'Uri Parra. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, un dia més.
0: Uri, sembla que mica en mica anem arrencant la temporada i van desapareixent els partits amistosos i anem centrats a la competició i a la temporada, o encara no?
1: Bé, aquesta és una setmana una mica estranya, es podria dir, perquè sí que comencen algunes lligues, però les que no comencen, doncs els seus equips jugaran amistosos. Llavors tenim una mica una barreja.
0: Ens expliques una miqueta com han anat els amistosos? Algun?
1: Sí, si vols parlem dels que es faran aquesta setmana, que podríem començar, per exemple, pel bàsquet, que en el seu cas els seus dos equips sènior comencen lliga, llavors no seran amistosos, sinó que seran competició oficial, i primer jugarà demà dissabte el sènior A a les 7 de la tarda en punt al Palauet contra el Sant Joanenc, i l'endemà, el diumenge a les 12 del migdia, el sènior B contra el Fornells, també al Palauet.
0: Perfecte. A partir de quines edats seria la categoria sènior?
1: La categoria sènior em sembla que el bàsquet va a partir dels 18 anys.
0: Perfecte. Què més tenim?
1: Doncs mira, podríem passar al futbol, que tindrem el primer partit de lliga del primer equip al Palestàdium. Ja va començar lliga la setmana passada amb victòria fora de casa, però demà dissabte serà la seva estrena aquí a Palafolls. Jugarà també a les 7 en punt de la tarda contra el Sant Feliu de Guíxols al Palestàdium. I aquí a casa també tindrem un amistós de futbol, que serà el femení cadet, demà dissabte a les 12 del migdia al Palestàdium contra el Canet.
0: Aquí sí que tenim amistosos, eh?
1: Sí, un amistós i un d'oficial aquí a Palafolls, la resta jugant fora de casa.
0: Molt bé, continuem amb futbol?
1: Sí, tocaria futbol sala, que aquí ja sí que tenim una bona tira de partits. Començarem pels que juguen demà dissabte. El primer serà el juvenil B a les 10 del matí al Palauet contra l'Arrels, partit amistós. Tots seran amistosos fins que jo ja us avisaré quins anys de lliga. El cadet A també jugarà a Palafolls a les 11:45 de demà contra l'Arrels. A les 3 del migdia serà el torn al Pra Benjamí contra el Sant Julià de Ramis. Passarem a 4:45 de la tarda, que jugarà el juvenil d'honor contra el futsal vicentí. I ja tocaria els partits de diumenge. El primer serà l'Alaví C a 10:15 del matí contra el Sant Julià de Ramis. Seguidament l'infantil C a 10:45 contra el mateix rival, el Sant Julià de Ramis. I ja per la tarda sí que tindríem dos partits de lliga oficials. L'infantil d'honor, que serà la primera jornada a les 4 en punt contra el Manresa, i el senyorà de la tercera divisió nacional, que jugarà la primera jornada a casa a les 6 contra el futsal Mataró B. I això seria tots els partits que tenim a Palafolls.
0: De futbol sala, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, tenim algun esport més en...
1: No, comentar que ha començat la gimnàsia per la gent gran, que el patinatge també està entrenant, a part de tots els esports com el Muay Thai, el judo, el club ciclista Palafolls, que està competint fora de casa, evidentment, i ja està tot en marxa.
0: Ja estem al setembre, ja és la volta al col·le, ja la tenim aquí, eh?
1: Sí, correcte, ja està. Igual que el col·le està ja amb les seves primeres classes, doncs els esports amb els seus primers partits, primers entrenaments, i ja agafant la rutina.
0: Perfecte. Ens podries avançar alguna coseta més? No sé si hi ha més coses de més endavant o ja...
1: Sí, del Muay Thai sabem que estan preparant uns combats, una balada, però ja serà de cara al novembre, així com a una mica d'espoiler.
0: Uri, estem veient que els tres equips sèniors aquí a Palafolls juguen a casa. Tens alguna previsió? Què creus que podrà passar?
1: Mira, el sènior de bàsquet, l'altre dia el seu últim amistós va guanyar. Té bona pinta aquest sènior de bàsquet renovat, amb fitxatges, amb un entrenador nou. I jo crec que sí, que poden guanyar el primer partit a casa i que sigui una mica una bona manera de començar. I per què no començar a somniar amb l'ascens? Pel que fa a futbol, bé, primera jornada victòria fora de casa. Veurem aquesta segona si també aconsegueixen guanyar. I un equip que la temporada passada va haver un bon tram, que va estar lluitant per les primeres posicions, i esperem que aquesta temporada passi el mateix. I de futbol sala, doncs, debut en una nova categoria dura, la tercera nacional, i veurem a veure com està l'equip, un equip que pràcticament és el mateix de l'any passat, i a veure com s'adapten a la nova categoria, que no serà fàcil, però que segur que amb l'ajuda del Palauet poden aconseguir una victòria.
0: En qualsevol cas, estarem pendents a la secció dels divendres d'esport i al minut a minut. Doncs Uri Parra, moltes gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Doncs amb la secció d'esports tanquem el programa d'avui. Fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a veure dilluns. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bon cap de setmana. Fins aviat.
3: Èxits un rere l'altre.
4: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind will
3: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Recta final dels actes de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. Aquest dissabte i diumenge continuen les activitats amb una de les propostes més esperades, la Festa de la Gent Gran. Un homenatge a les persones majors de 90 anys del municipi que comptarà amb berenar, bingo musical, ball i altres sorpreses. Aquesta activitat, que necessita d'inscripció prèvia per qüestions d'aforament, es farà al Teatre de Palafolls demà dissabte a les 6 de la tarda. I diumenge l'organització reprèn l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís amb la col·laboració de l'Associació de Veïns. Un taller senzill i obert a tothom que seguirà d'una mostra participativa de Sevellanes. Amb l'inici de la setmana, dilluns, continuen les xerrades. Al matí, a les 11, al MIT, què fem els serveis socials de Palafolls per la gent gran. I a la tarda torna l'activista Brigitte Lamour, en aquest cas per parlar de la sexualitat i les sigles LGTBQIA+. La cita, dilluns, a 6:15 de la tarda, al Casal de Jubilats. La 24a edició de la Setmana de la Gent Gran tancarà dimecres que ve amb una novetat, el primer concurs de pastissos de poma, i el dijous, dia 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, amb la lectura del manifest, la tradicional caminada fins al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que fan 50 anys de casats. A la tarda hi haurà concert amb la Coral Palatiolo a 7:45 del vespre al Casal de Jubilats. I seguint amb les propostes culturals, el Quartet de Sant Simó seran els protagonistes en el segon concert del cicle Clàssica a Sant Genís. Diumenge arriba a l'Església de Sant Genís el segon concert del cicle de música clàssica que organitza conjuntament la Puput, l'Aula de Música Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Frederick Handel, amb peces interpretades pel Quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca, amb la proposta Música dels carrers de Londres en el temps de Handel. Les entrades, a un preu de 10 euros, es poden adquirir a l'Aula de Música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre en efectiu i a la mateixa església de Sant Genís. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres 2 d'octubre a partir de les 9 del vespre amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior de Bèlgica, que oferirà un concert homenatge a Pau Casals. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vist segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual cosa anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant pues, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar sent una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que fan treballar, en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que a mesura que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. i aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç, hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És a dir, el monestir es basteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn que està a peu de pista i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica i ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per arrebossar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és cap al nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquest tast de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim. És un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: però va arribar la filoxera i per culpa seva el Priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no? En muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal donar el valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé la requina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossana, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria! Déu, guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix, eh? Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que en al cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i per un camí senyalitzat remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castell Sapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
1: O sigui, no va a la badà, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la badà, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès avall per perdre un centenar de metres fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local que es torna a orientar a sud i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola i, si volem emocions, per la dreta tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sa Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, Lordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostra, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
1: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5 si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
1: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la 8ª meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W baixa.

0: A mi m'agrada molt, eh? Hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W, perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les torres, hi ha el Lago de les Torres i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi xileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament el Mirador Britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al Mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà, que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey, però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquest llac Poe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més potser per mi són els cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullira Ràdio. Sergi Llobanusson, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tenim actualitat?
1: Pues per mi, per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar, és que no sé si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte.
0: coses.
1: No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma.
0: Sí, fins aquí.
1: Vale, ja. Que va sortir fa un parell o tres d'anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat. Perquè, pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent, pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no?, en el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues, home, això és una altra pedra al camí, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria implantant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Hòstia, no ho sé, la veritat.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna, d'estrenes, sí.
2: S'ha estrenat Mobland, que
1: sí,
2: és Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al,
1: sí,
2: al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
2: A Movistar Plus ja es veu com dos o tres dies més tard,
1: representa, sí,
2: el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Chris Brosnan i el Tom Hardy, que
1: correcte,
2: va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
1: sí, no,
2: entre
1: no,
2: els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
2: Els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de... Bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
2: Gent en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí,
2: ja he vist Widow's Bay.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé. A favor,
2: això,
0: a favor.
2: Pels que no tenim temps, és
1: fantàstic.
2: Sí. N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que els Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
0: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
2: Però que té tocs més de comèdia, d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, està bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
1: Bé.
2: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per Enethys Cine. They're a special group. NCIS! They can be anywhere in the world. Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations, NCIS,
3: AFP, Australian Federal Police,
0: who stand shoulder to shoulder.
3: This is our turf.
0: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come. A veure, entenc que això és
2: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
4: 8 episodis, només?
2: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa...
4: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir...
4: Llegeix.
1: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
2: Molt bé.
1: 8 sèries.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava,
2: bueno,
1: això.
2: Bueno, a Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
4: Clar, jo és
2: això
4: que...
2: Això és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
4: això no és,
1: eh?
4: Això no, no
2: jo us busco la informació...
4: Jo mirava CSI.
1: Clar, Las
2: Vegas. Clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar, clar, clar, clar.
4: Sí, sí.
2: Aquí, com que tenim un internet de, que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
1: Entre que aviam, que el wifi tal
2: aviam, podeu seguir parlant perquè
1: no, no, sí,
2: per,
1: sí,
2: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues re, escolta,
4: és que tenim
1: Warner TV, eh?
4: Sí.
1: Això què és? Això no, deu sí, de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
2: Warner,
1: no?
2: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
1: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un pues servei sí, de subscripció.
2: En CIS Los Angeles, New Orleans,
1: sí,
2: Hawaii,
1: vale.
2: Origins, New York, Sydney. No me'n surten quantes, se'n diu que en surten.
1: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta
2: un,
1: una.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Ui...
1: Pues re, escolta.
2: I Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, ah, clar.
2: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta sí, franquícia,
4: déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
6: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
7: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
8: Hay una guerra en las calles.
9: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
10: ¿Ha estado de gira?
9: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
11: Todos han desaparecido en 6 meses.
9: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
12: Vamos a cazar. Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
4: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
1: sí,
4: en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat a llegir...
2: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
4: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
1: ja, són...
4: contraposició vampirs polítics sí, sí, no està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
1: Sci-Fi,
4: avui estàs molt anglès, eh?
1: Bueno.
4: El corazón sí, del crimen.
13: ¿Qué haces aquí?
14: Solo quiero trabajar con los mejores.
13: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
14: Porque hacíamos muy buen equipo.
15: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
14: Nos las apañaremos bien.
13: No durarás mucho aquí.
15: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
4: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
1: No, bueno, ah. Ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal de... que hi és a Movistar Plus.
4: Ah, val, val.
1: Potser doncs... hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
4: Hòstia, no ho sé.
2: Pot ser, no ho sé.
4: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé. Molt bé.
4: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
4: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
4: Ah, vale.
1: Vull dir, a més, estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
4: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
10: Antopsia Odina?
16: Sóc amb Capità Utak.
10: To je raczej trwa zabawa.
16: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
4: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja...
2: Oh, quina poca feina que tens. Sí.
4: A més, és que, oh, quina mandra.
1: Apple TV... Seria també polonesa, si no m'equivoco.
4: Sí,
1: com a mínim el trailer...
4: Sí, he dit cara... polaca, polonesa, volia dir.
2: Bueno, has dit polaca...
4: Polaca som nosaltres, eh?
2: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entens mai.
4: Mira,
2: perquè
4: Sergi.
2: No passes un moment per fer un
1: canvi. A més, perdó,
2: cara,
1: la pàgina...
2: I has dit novel·la polaca.
1: Clar. La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
4: sí?
1: Que quan ho extreguis ja estàs fent en català.
4: Ah, vale, doncs pues ja ho provaré.
1: Això t'ensenyaré.
4: Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
17: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden. And we improvise from there.
18: What do you want?
17: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
18: Just a coincidence.
17: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
18: Oh, shut up. You can leave the way you came.
17: It's all right to come through the house?
18: No.
17: Well, I came in through the house.
4: Tu aquesta l'havies vist?
2: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
4: Ah, sí?
2: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat...
1: Algú té contractat i...
2: Els pares de la Maria, no cago, que diguen mentires.
1: No passa res, jo també xupo.
2: Tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
4: Sí.
2: A nivell
4: sí,
2: de qualitat sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
4: Vale.
1: Entens? O sigui,
4: sí,
1: des de l'inici
4: sí.
1: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
4: Sí.
1: Remarcable.
4: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
1: cert,
4: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
2: Va anar any per menys.
1: Portem 6 temporades, eh?
4: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
1: Abocador,
4: conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow the House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
19: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
20: Rise and shine!
19: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
21: Have you ever seen a man not afraid to die?
22: He's a bad seed. Nothing good will come of it.
23: What are you gonna do, Mom? Come on, come on.
20: Rehabilitation.
21: Hey, that's what your job is.
22: Michelle, they call Michelle, was born for this.
21: But this job is all about listening.
4: És una presó de Chinois, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
2: Vaja.
4: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc, és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
1: Un terratinent, un, no? Sí, una, no. Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
4: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
4: Ah.
1: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
4: Jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno, a Prime Video.

0: Puerta.
1: ¡Miglin!
2: Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
0: ¿No sabes leer?
3: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigacions especials 110 de l'exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
4: Nigli.
3: Nigli. S'endinsa en un perillós camí per per trobar un mal, per destapar un malvat complot. Bueno.
4: Pues
3: què? Adéu, Sergi.
4: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
3: Sí, no. O sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
4: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir, el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
3: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
5: Come on! Come on! What was that?
6: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
7: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
8: You all need to get out of here before it comes back.
9: Before what comes back?
8: Whatever's haunting these woods.
9: Haunting?
3: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
4: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors perquè pensa que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
3: Vale, no ho sé.
4: A més, bueno, clar. És més fàcil quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O bueno, en fi.
3: Sí, sí. Sí, sí.
4: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
3: sí.
4: Això.
3: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
4: Sí.
3: Què és la plataforma i què és la sèrie?
4: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
3: I s'estrena a Comedy Central.
4: S'estrena a Comedy Central,
3: sí.
4: Correcte. Però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres, i juraria que actualment South Park sencera està a HBO aquí a Espanya. No ho sé, segur.
3: Vale,
4: estem parlant de South Park, que per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
3: Claro.
4: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
3: Claro.
4: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
3: Carai.
4: Una mica per riure d'aquesta decisió.

0: qüestió. Yeah. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb
1: vale,
0: els molt nens...
1: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
0: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant,
1: yeah.
0: Ostres, era...
1: Too much.
0: Sí, o sigui, yeah. Tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda per això.
1: Perfecte, sí. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
0: I tant!
1: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
2: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm
3: ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
4: Aquí viene la mano de Dios.
2: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
1: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
0: Sinopsi Netflix.
1: Sí.
0: Tres línies, sí. I vinga.
1: A favil. Si vols saber què passa, mira, home.
0: Exacte.
1: A Netflix, el que també arriba...
0: Ai.
1: Ui.
0: Digues.
1: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, que vols que et diga?
1: A veure. Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per todo lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. La última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I i que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir no hauria, a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, per l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podies ir mirant-la.
0: T'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huy-yon.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que entregarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
2: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, passions prohibides entre una noble brillant, un famós seductor i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que es parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco...
1: Sí.
0: Té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. És que això Showtime, Tierra de Mafiosos, Mobland...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, a Filmin, Such Brave Girls, a Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí.
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat, de... Ho veieu tot?
0: A veure si teniu nassos. Doncs ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació al 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
1: I el govern central, el PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns insten a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
3: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. Hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el dret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
0: Notícies en xarxa.
4: Comença l'Hora Maresme.
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Emancipar-se és cada vegada més difícil per als joves. Les ganes de tenir un espai propi hi són, però sovint la realitat econòmica obliga a ajornar aquest moment. I al Maresme, trobar un habitatge assequible tampoc és fàcil. El preu del lloguer, especialment en alguns municipis de la comarca, els sous, la precarietat laboral o la dificultat per estalviar fan que emancipar-se sigui tot un repte. Alguns joves es queden més temps a casa dels pares i d'altres han de buscar alternatives fora del municipi on crescut. Avui posem el focus en els joves del Maresme i ens preguntem a quina edat marxem de casa i, sobretot, marxem quan volem o quan podem. Avui parlem d'emancipació juvenil i d'habitatge.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I precisament quan l'habitatge i el cost de la vida ens obliguen a buscar alternatives, també apareixen noves maneres d'estalviar, per exemple, quan marxem de vacances. És el cas de la Diana Moya i la seva família, quan viatgen, intercanvien casa amb una altra família. Ells poden allotjar-se al seu destí sense pagar un hotel o un apartament i, a canvi, deixen casa seva una família que vol passar uns dies a Canet de Mar.
6: Bé, Gemma, estem amb Diana Noia, una canetenca que li agrada anar molt de vacances. Jo conec tota la família i es mouen bastant per tot arreu i doncs no tenen cap, diguéssim, mirament, a mirar el mapa i a dir, anem aquí, i van. Perquè comparteixen habitatge amb vacances, és a dir, quan ells van de vacances tenen una casa gratuïta perquè estan dintre d'una plataforma i ells també deixen la seva casa quan marxen de Canet de vacances. Diana Noia, bona tarda, què tal?
7: Hola, bona tarda, què tal?
6: És així, no? És això?
7: Sí, és així, totalment així.
6: Com vau optar per aquesta modalitat? No sé si dir-li modalitat.
7: Mira, realment nosaltres vam començar com tenir el Teque fa aproximadament uns 7 anys per experimentar una nova manera de viatjar, vale? Teníem ganes de viatjar, però bueno, l'economia també és més petita quan tens un Peque, i també la logística que necessites, i ens era molt pràctic anar a un lloc que tinguéssim una casa com d'una família, com si fos casa nostra, perquè tens moltes coses ja preestablertes, no? Al final en una casa doncs tens cuina, però també pots buscar una casa que tingui coses per un nen que tingui l'edat que té el teu fill, no? Per exemple, coses com trona o coses com cuna, coses d'aquestes que en viatges amb nens es fa més farragós, per dir-ho d'alguna manera, o que has d'agarrar moltes coses, ens va donar aquesta oportunitat. I la veritat que molt bé, totes les experiències superbé.
6: I sobretot, també, diguéssim això, com a contrapartida, doncs vol dir que també una persona, una parella de fora, una família de fora, sí, d'on sigui, també pot utilitzar casa vostra mentre vosaltres esteu de vacances, és això?
7: Exactament, ho fem així. Al final tens un calendari que tu alliberes les dates que estàs fora, no?, que la teva casa està lliure. Nosaltres s'ha de dir que deixem la nostra primera residència, o sigui, és l'única que tenim, i nosaltres alliberem el calendari quan nosaltres marxem. I sempre intentem primer fer intercanvis recíprocs, que es diu, no? Que la mateixa família que tu vas sigui la que ve aquí, però això és molt difícil de quadrar en quant a dates, en quant a destinació, en quant a tipus de família, perquè no tota família cap a casa meva o jo capo a qualsevol casa, no?
6: O ell vol anar a Roma. Exacte. I no vol anar a Canet.
7: Exacte. I aquestes plataformes t'ajuden pues, a fer com una xarxa d'intercanvi, i tu vas a la destinació i al tipus de casa que necessites per al tipus de família, i la família que necessita venir a Canet perquè vol més la platja o pues, d'aquest tipus i cap a casa teva, per dir-ho d'alguna manera, estarà còmoda, pues, també pot venir.
6: En aquest sentit, Diana, també que vosaltres sou gent de pau i tal, i sou gent d'ordre, però sí. què passa si, diguéssim, doncs la família que ve aquí us fot una destrossa, jo què sé, per entendre'm.
7: Sí, podria ser, i és una de les coses...
6: Com ho solucionem, això?
7: En principi, les plataformes tens una assegurança, vale? L'intercanvi en si és una cosa gratuïta, però la plataforma en si fas un pagament com per una assegurança, no? També perquè et siguin en contacte i tot això, però també com una assegurança. Realment t'ha de dir que nosaltres portem 7 anys fent això, i cada estiu hem fet, després hem fet temes de Nadals i coses d'aquestes, però a l'estiu segur fem les vacances llargues, per dir-ho d'alguna manera, i mai hem tingut cap problema. O sigui, el màxim que pot passar és el mateix que et pot passar tu.
6: Sí,
7: quan vas a un lloc,
6: se li
7: no?
6: pot trencar un plat, pot tenir jo què sé, una tonteria, sí, com
7: sí,
6: qualsevol.
7: La gent, hem tingut sort o no, també et dic, de les experiències que jo conec, no conec ningú que hagi tingut mala sort, però sí que et pot passar, i aquesta assegurança que et cobreix aquestes coses. Però bàsicament a mi el màxim que ens ha passat és que ens han trencat un got, que ens han trencat un plat, un dia va caure un quadre, però són coses normals que et poden passar tu també quan viatges, tot i que intentis fer tot el possible perquè no passi res, no? Al final vas, en el nostre cas vas amb nens, no? pues són coses que passen. I la veritat, molta gent també em preguntava, i no es fa cosa deixar, perquè clar, nosaltres marxem,
6: i és l'única vivenda, sí, clar.
7: Clar, no amago tot, vale. O sigui, no amago tota la roba, jo un espai, no?, a l'armari
6: sí,
7: o a lloc, i no... i molta gent em pregunta, diu, no tens por que te l'agafin alguna cosa? I jo penso, però què m'han d'agafar? Una samarreta? Que clar.
6: Acabo, Diana, que demano un brevetat, sí, en aquest sentit de dir, i això permet tenir una casa vostra al destí, i diguéssim, ser amos del vostre temps, és a dir, no depeneu d'un hotel que va amb uns horaris tal i qual, és a dir, feu el que, és a dir, sou amos del vostre temps, em podien dir.
7: Sí, et permet estar en una casa, estar en un poble també, o sigui, estar no... viure una mica l'experiència més. O sigui, has d'anar al supermercat a buscar coses, has de conèixer els veïns, has de moure't en el poble, i això fa molt com... l'experiència del viatge és molt més propera. És...
6: Enriquidora.
7: Ho vivim molt més.
6: Doncs molt bé, Diana, gràcies i,
7: moltíssimes gràcies
6: i continua, perquè evidentment ja veig que us ha resultat
7: moment,
6: bastant, bastant bé o molt bé.
7: De moment continuarem,
6: molt
7: ens ha anat molt bé de moment.
6: Gràcies, abraçada forta, Diana, adéu, adéu, adéu, adéu.
4: Gràcies, Anna. Seguim parlant de la problemàtica de l'habitatge. Com diem, cada vegada la gent triga més a independitzar-se per culpa dels preus del lloguer i compra que hi ha arreu del país. Així que, Marc, explica'ns una mica les opinions que has pogut recollir.
8: Marc, perdona, Gemma, se m'ha colat el tallador que tinc preparat ja.
4: No passa res, tranquil, tranquil. Doncs això, parlem amb joves, no?, que els hi costa molt independitzar-se.
8: Sí, bona tarda, Gemma. Sí, és una opinió que ara ho estàvem parlant, no?, també una mica, i tu has fet ja la petita introducció d'aquesta famosa emancipació de la gent jove, i escoltarem testimonis que a peu de carrer els hem llançat, Gemma, una pregunta molt clara, que és que si compartir pis als 30 és un fracàs o és la nova normalitat? Tu i jo, per exemple, estem justament a aquesta franja d'edat. Jo encara no he arribat als 30, bé, em falta un anyet, però ja m'hi considero dins d'aquest pack. Per tu, és la nova normalitat o és un fracàs personal?
4: Mira, jo crec que res és un fracàs, tot és un aprenentatge, però sí que pel context social en el que vivim ara és la nova normalitat, que no m'agrada tampoc dir-li normalitat, perquè crec que no hauria de ser normal, però sí que és la nova realitat a la que ens afrontem.
8: Molt bé, doncs sí, jo penso exactament el mateix. Òbviament, ja depèn de cada cas particular, dels recursos que tingui econòmics o oportunitats laborals, perquè això cadascú també és molt individual de cadascú, subjectiu. Anem a veure què ens diuen les persones, que ja veuràs, Gemma, però que arribarem a les mateixes conclusions. Comencem a escoltar el primer tall.
9: Doncs jo penso que és una nova normalitat, entre cometes, perquè lo normal seria que et poguessis permetre pagar un lloguer i poder-te independitzar sense cap problema. Però conforme està la vida avui en dia, doncs no t'ho pots permetre. I si t'has d'independitzar ja perquè vulguis o segons la teva situació, doncs no et queda altra que compartir pis amb altres persones.
8: No et queda altre, compartir pis, i en aquest cas ella ens ho va dir fora de micròfons, són 4 al pis, i clar, pots tenir sort, Gemma, que aquí hi entra un altre factor, no només has de pagar lloguers elevats, en el cas que no t'ho puguis comprar o pagar tu sol, sinó alhora trobar bons i bones companyes de pis.
4: Clar, tot es complica, tot s'acaba complicant. Un tema, per exemple, quan estàs estudiant, no?, quan marxes a estudiar fora, és supernormal compartir pis, no estàs treballant, estàs estudiant, però clar, quan ja tens la teva feina, tens una certa edat, no?, impacta, no?, que ens haguem de trobar amb aquesta situació.
8: Sí, perquè al final comences a recordar també que els teus pares, quan t'expliquen, o la majoria d'ells, a quina edat es van poder emancipar, I ells, o sigui, jo no recordo en cap moment que per ells fos, a veure, no dic que fos fàcil i que ho poguessin pagar tot ràpidament, però, ostres, ho tenien, jo crec, més senzill, i no era una preocupació, que és un tema que, en canvi, amb la gent de la nostra edat és constant.
4: Totalment.
8: En posem un altre detall?
4: Sí, som-hi.
10: Per mi, compartir pis o viure amb els pares s'ha convertit en la normalitat. Ja no existeix el típic pis de solter on vivien els nostres pares. Els lloguers són tan alts que si no tens parella, viure sola és gairebé impossible. I sincerament, el fracàs no l'haurien de sentir els joves, sinó el propi sistema que permet que empreses i grans tenidors especulin amb l'habitatge.
8: Bé, una mica com va passar aquesta setmana amb aquella senyora de Madrid.
4: Sí, la Mari Carmen, que han desnonat amb 87 anys, que vaja... segurament, per tota la polèmica que hi ha al darrere, que li buscaran algun lloc perquè pugui anar, però el problema és que, com ella, milers de persones es troben en la mateixa situació, casos que potser no s'han arribat a fer, doncs, virals com el seu, però és una petita part del que està passant. M'ha agradat molt aquesta noia que diu el pis de solter, no?, que abans els nostres pares vivien en un pis de solter i començaven, doncs, allà a crear la seva vida en parella, a crear una família i tal. Clar, ara la societat, o sigui, més que mai està pensada per tenir parella, per poder compartir gastos, bàsicament.
8: Correcte, així, i no només el tema de la... Bueno, sí, ja ho acabes de resumir tu, ja només habitatge, sinó en general, no?, per compartir.
4: Totalment.
8: Llavors, sí, i òbviament el que hem dit, no?, amb el tema de la Mari Carmen, que al final li van pujar un pis de lloguer quan, ostres, que té 87 anys, que ja saps la seva situació, tingues una mica de mà esquerra. Jo crec que aquí s'hauria de controlar força. I d'aquí, altra vegada, Gemma, ve un dels altres talls que hem aconseguit recol·lectar pel carrer.
11: A veure, per mi és un fracàs, però no un fracàs com a per l'individu, sinó un fracàs com a societat, que hem arribat a aquest punt que les persones no puguem assolir una independència individual a certa edat. Crec que és un fracàs com a societat, i ara és una nova normalitat que tampoc és estranya, sí que és una mica subjectiva depenent de la persona, però jo em centraria una mica en aquest fracàs com a societat d'haver arribat fins a aquest punt.
8: Clar, i això és fotut perquè, i fa ràbia, perquè no és culpa nostra. És a dir, en aquest cas, ara que estem tu i jo parlant, no?, i els oients, potser algun s'hi pot sentir identificat, però no és culpa de nosaltres, vull dir, ens ho hem trobat així, el sistema.
4: Totalment, molt encertat, també, aquest tall, pel tema de no culpabilitzar, com bé tu comentes, Marc, a la persona en si, no?, per no poder independitzar-se, sinó per la situació, pel moment que li ha tocat viure de la història, que malauradament és aquest, que no es pot accedir a un habitatge assequible, que costa moltíssim, i que fins i tot habitatges que ja s'entenen que són assequibles, fins i tot així tampoc es pot.
8: Clar, i jo, tot i que no és culpa meva, m'hi sento una mica així, no? No culpable, però sí que sento una mica d'angoixeta pel fet de, jo personalment, ostres, em podria independitzar sol ara mateix? Ara mateix sí, però clar, però és que els estalvis m'anirien baixant, i al final és guanyar un sou per destinar-lo bàsicament a aquell lloc on vius, no? Que ja sabem que la majoria de gent i la majoria de cases funcionen una mica així o similar. Jo almenys sóc estalviador, però clar, és fotut perquè em sento, entre cometes, obligat a dir, ostres, se m'acosten els 30, què faig encara a casa dels pares? Jo almenys m'he sentit així alguna vegada.
4: Sí, però mira, saps, al final hi ha persones que als 40 estan a casa dels pares i als 45 i més enllà,
8: O sí, sigui... bueno, no, sí, sempre trobaràs algú que
4: pitjor.
8: Està pitjor, bueno, sí, per dir-ho d'alguna manera.
4: Sí, en alguna situació que dius encara és més crítica, no? Però al final tot el tema, jo sóc molt, també de pensar molt en l'edat, clar, als 30, què s'espera d'una persona als 30, no?
8: Ja, què s'espera? Però realment no s'espera res, no?
4: No.
8: Vull dir, és una pressió autoimposada que crec que ens hem anat posant tots al cap, no? Perquè ens comparem amb temps enrere.
4: Totalment. Marc, doncs tenim més talls?
8: Sí, en podem posar un més.
4: Va, som-hi.
12: Jo crec que compartir pis als 30 és la nova normalitat, però alhora és un fracàs com a societat, i que la majoria de gent no es pugui independitzar a aquesta edat vol dir que s'haurien de revisar moltes coses a nivell de l'Estat i de govern.
8: Mira, ja he deixat anar una indirecta, bueno, una indirecta molt directa per als qui creu que tenen la possible solució, perquè nosaltres de ben segur que no la tenim. A més, perdó, Gemma, i amb això acabo, aquesta noia, fora de micros, em va dir que ella justament fa molts anys, té 31 anys, i en fa molts que viu amb els seus amics i amigues, que també és algú volgut per ella, però alhora diu, ostres, també si tingués la possibilitat de comprar algun piset, ni que sigui per mi, doncs també em faré il·lusió, esclar.
4: Mm-hmm. Marc, moltes gràcies. Seguim avançant i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
8: Molt bé, fins ara.

0: del dia del fet d'independitzar-se i des de Palafolls ens fan un petit experiment amb la perspectiva del temps, en concret de fa 20 anys. Volen doncs veure com ha canviat el procés d'independitzar-se. Jordi Pratsavalls, a tot teu.
1: Doncs sí, Gemma, avui nosaltres el que volem fer és apropar una secció diferent. Tenim amb nosaltres una convidada, ara us la presentaré, però el que volem és contraposar una miqueta el procés d'independització de dues persones, és a dir, la d'aquest mateix locutor que ja fa 20 anys que es va independitzar i també de la nostra convidada que tot just doncs, s'ha independitzat aquests últims mesos. És la Mafalda Hansen, la saludem. Mafalda, molt bona tarda, benvinguda a l'Hora Maresma.
2: Hola, Jordi.
1: Per començar, donar-te les gràcies per intentar participar d'aquest experiment d'entrevista, però també per assolir aquest procés d'independització que tampoc és fàcil, eh? Mira, vull entrar directament a destacar diferents temes, com per exemple, com va reaccionar el vostre entorn al dir que us independitzàveu. Jo començo, t'explico la meva experiència i després tu m'expliques. Jo la veritat és que molta gent el que em va dir és que millor hipotecar-se que no un lloguer. Fa 20 anys es veia de millor manera el fet d'independitzar-se pagant hipoteca que no pas el fet de llogar un pis. Vosaltres com us heu trobat davant d'aquest aspecte?
2: Bueno, nosaltres teníem molt clar que volíem que fos lloguer, perquè al final és l'inici d'aprendre a viure en una convivència. Llavors, la reacció dels més propers, en el meu cas va ser com molt més senzill, perquè ja porto 3 anys independitzada amb la meva germana, i en cas de la meva parella doncs va sobtar una mica, i sí que és veritat que va ser una mica us costarà molt trobar un lloc com estan les coses avui en dia per poder marxar.
1: Seguint amb això, et volia proposar també tractar el tema de quin tipus de vivenda buscàveu. Jo sí que és veritat que buscava una cosa petita perquè feia front jo sol a la hipoteca i tampoc em podria permetre gaire cosa. Amb els 20 anys de perspectiva, en el vostre cas ha canviat? Quin tipus de vivenda buscàveu, Mafalda?
2: Nosaltres volíem un pis que realment tingués dues habitacions, una per nosaltres i hi hagués una altra que fos com volíem un estudi, perquè al final passem moltes hores també treballant a casa, i que fos més còmode per tots. I finalment vam trobar un pis que està molt bé, de 3 habitacions. Llavors ens hem pogut donar com un marge de cadascú tenia el nostre propi espai dins de casa.
1: I com us vau plantejar el tema del finançament? Algú us ho va poder ajudar? Torno a començar jo, per exemple, en el meu cas sí que és veritat que vaig necessitar l'aval dels meus pares, però va ser relativament fàcil, cosa que és difícil de pensar amb la perspectiva dels 20 anys. En el vostre cas, com heu portat el tema del finançament?
2: Nosaltres ens vam mentalitzar molt en el sentit de que teníem com el repte de, val, si volem marxar com entre cometes el més ràpid possible, però en un lloc que ens sentíssim a gust. Llavors va ser com tenir molt de cap i estalviar cada mes el màxim de diners possible. En temes de lloguer i tot no ens han ajudat ni a donar les entrades, però per exemple, i amb els temes dels mobles tampoc. Però sí que és veritat que hem tingut regals. Per exemple, els pares de la meva parella ens van voler regalar la tele, les meves amigues, per exemple, ens van regalar coses a la cuina, els meus pares igual.
1: Per tant, en aquí la perspectiva, tot i que estem parlant d'una hipoteca en el meu cas i un lloguer al vostre cas, sí que és veritat que us ha resultat entre moltes cometes, eh? Fàcil el tema del finançament, tot i que jo crec que us ho heu programat des de fa molt de temps i porteu molt de temps estalviant, és el que em vols dir, no, Mafalda?
2: Sí, també és veritat que haig de fer un apunt que hi ha moltes coses del meu antic pis que les tenim en el nostre pis actual, llavors són molts diners que també ens hem estalviat perquè són mobles que, per exemple, ja teníem.
1: Seguint amb això que m'estàs comentant ara mateix, et volia parlar també del mobiliari que posem al nostre pis o en una casa que acabem d'estrenar, no? Jo sí que és veritat que vaig començar dient, vaja, doncs amb un sofà, amb un llit, una tele, faig prou i mica en mica ja aniré posant els mobles, tot i que després et vas animant i sembla que mica en mica vas omplint aquesta casa més ràpid del que t'esperaves. No sé si us ha passat el mateix, em deies que ja teníeu moltes coses que portàveu de casa.
2: Sí, clar, al final sí que, crec que més potser ens va costar és com trobar el punt del que ens agradava, perquè en aquest sentit som tot el contrari, però vam trobar com una harmonia molt, molt fàcil de saber què és el que volíem. I al final, bueno, el pis venia completament sense mobles, llavors ho vam fer tot de zero, però tenir aquesta facilitat d'haver tingut ja coses de casa meva ens ha facilitat molt. Sí que és veritat que nosaltres hem tingut la sort de que ens ho podíem permetre, i el pis el vam tenir gairebé en dues setmanes tal com el tenim ara actualment.
1: Aquí hi ha la diferència del que dèiem, d'independitzar-se sol, en el meu cas, o independitzar-se en parella, com vosaltres, Mafalda. I ja per tancar l'entrevista, un titular ben curt, és el que estàveu buscant? És a dir, quan us vau plantejar independitzar-vos, pensàveu en el que realment ara teniu? Bé, si això, jo t'haig de dir que sí, que no aspirava molt més del pis que ara mateix tinc. En el vostre cas, amb la perspectiva dels 20 anys, és el que esperàveu?
2: Crec que és molt més del que ens esperàvem. Hem tingut molta sort amb tot el que és el pis, amb les habitacions, també vam poder aconseguir que tinguessin pati, el pàrquing, llavors realment moltes coses que havíem dit ok, no és un privilegi, o sigui, no cal que ho tinguem ara, finalment ho hem pogut aconseguir trobant aquest pis. Llavors és molt més del que esperàvem.
1: Doncs amb aquesta bona notícia, en aquest cas per vosaltres, Mafalda, hem pogut contraposar una miqueta amb la diferència de dues dècades com ha canviat o no ha canviat aquesta qüestió de buscar pis i d'aconseguir també l'habitatge que volíem. Mafalda Hansen, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies, Jordi.
1: Ara els hi toca als oients doncs saber si amb aquesta perspectiva dels 20 anys ha canviat molt la cosa o no.
0: Seguim avançant, seguim parlant dels grans reptes dels joves a poder independitzar-se i accedir a un habitatge, i ara parlem amb l'Òscar Anguera, que amb 27 anys explica la seva experiència i les dificultats que afronta la seva generació. Endavant, Martí.
3: Doncs sí, Gemma, independitzar-se, marxar de casa dels pares i començar una vida pel teu compte. Una passa que, durant anys, s'ha considerat gairebé natural quan arribes a l'edat adulta, però que cada vegada, per desgràcia, costa més de fer realitat. El preu dels lloguers, el cost de vida i uns salaris que no sempre creixen al mateix ritme fan que l'habitatge s'hagi convertit en un dels principals obstacles pels més joves. Avui volem posar-hi cara i ulls i parlar des de l'experiència d'un jove. És l'Òscar Anguera, que té 27 anys i fa 2 anys que viu pel seu propi compte amb la seva parella. Però ell mateix reconeix que poder independitzar-se de jove no és una situació habitual.
4: Com comentes, jo sóc un dels joves privilegiats que s'ha pogut independitzar en una edat correcta. Actualment tinc 27 anys i em vaig independitzar quan en tenia 25. Ara ja fa un parell d'anys que va ser el dia clau, però perquè tinguem una mica més de context, el meu cas és una mica atípic, però alhora una de les vies més fàcils i sense, o sigui, evitant tota la guerra aquesta que hi ha per tenir el lloguer i tot. I vaig tenir la sort que una amiga de la família posava a llogar el seu pis. Se li anaven els inquilins que tenia en aquell moment i posava a llogar el seu pis, i ens vam enterar per una tercera persona. Llavors va ser com ràpidament i a correcuita escrivint-la per WhatsApp dient ei, què et sembla si que ens hem enterat d'això, què et sembla si podem fer una visita al pis i veure si a tu t'està bé, a nosaltres ens està bé i tot. I va ser dit i fet, la veritat. Vam anar a veure el pis, hi havia una persona que també havia anat a veure el pis just abans que nosaltres. Per sort o per mala sort, aquella persona no li va acabar de fer el pes al pis, i a dia d'avui, doncs com he comentat, no? ja fa un parell d'anys. Però comento que és una mica atípic perquè... Per això, perquè recau en un contacte de la família, recau en un tercer, no sempre.
3: I el seu cas serveix també per entendre una de les claus del problema, i és que no sempre n'hi ha prou amb tenir la intenció d'independitzar-se. En un mercat on hi ha molta demanda i els preus són elevats, trobar un pis que puguis assumir econòmicament pot acabar depenent, en part, de les oportunitats que apareguin. I això ens porta a una pregunta una mica més general, i és que fins a quin punt els joves poden realment decidir quan volen marxar de casa? Perquè una cosa és voler i l'altra és poder.
4: I sí, crec que estem davant d'una de les problemàtiques més greus actuals dels joves, perquè si utilitzem dades oficials de la pròpia Generalitat, podem veure que el 18,6% dels joves entre 16 i 29 anys no tenen, si no s'han emancipat. Estem parlant de que ni 2 de cada 10 persones joves s'han emancipat en aquestes edats. És a dir, són números bastant, bastant greus. Quines són les raons? Pues, òbvies. És a dir, l'augment del preu del lloguer és desorbitat, i l'augment o l'estancament del preu del valor dels salaris. Estem parlant de que això dificulta moltíssim aquesta emancipació, no? És a dir, si això són dades genèriques, és a dir, estem parlant de que són molt a nivell general, sí, però si ho baixem a la realitat, realment, en el meu cas, 27 anys i en un entorn que si li posem 2-3 anys cap a dalt, 2-3 anys cap a baix, només jo i un parell de persones més ens hem pogut independitzar. És a dir, són molts pocs els joves que hem tingut aquesta sort de poder-se independitzar.
3: I aquí apareix una qüestió important. Què hi ha darrere d'aquest retard en l'emancipació? L'Òscar assenyala dues causes molt concretes. D'una banda, l'augment del preu dels lloguers, i de l'altra, uns salaris que no han crescut al mateix ritme. Però això té conseqüències que van més enllà de simplement poder pagar un pis. Pot condicionar on vius, amb qui comparteixes casa, quan pots començar un projecte de vida en parella o, fins i tot, plantejar-te tenir fills. I, sobretot, genera una situació una mica paradoxal. Pots tenir feina i ingressos, però continuar sense tenir prou capacitat econòmica per fer el pas? Escoltem-lo.
4: Jo formo part d'un col·lectiu en el que socioeconòmicament podríem dir que hauria d'estar en altres èpoques independitzat i en una fase socialment acceptada més adelantada, que estiguem més o menys en contra de les fases que marca la vida per estàndard ja és una altra cosa, no? Però que puguem tenir aquesta capacitat d'independitzar-nos els joves i nosaltres puguem escollir és el què. Llavors, el problema aquí radica en els salaris i en la pujada dels preus. Llavors, és un problema real. Quina és la solució? La veritat és que no la sé. No sóc jo la persona que ho hauria, però els polítics haurien de posar fil a l'agulla. Ara bé, sí que és cert que últimament tenim la possibilitat d'optar ajudes i això, des d'una perspectiva social, és de Déu, no? Però bueno, és suficient o no és suficient? Aquí ja la meva opinió és queda en banda. Però sí, és un dels grans problemes que tenim socialment, els joves.
3: El seu és un cas de joventut que ha pogut fer el pas als 25 anys, però també és el testimoni d'una generació que, en molts casos, ha de retardar aquesta decisió. I mentre els preus de l'habitatge i els ingressos continuïn evolucionant a ritmes diferents, independitzar-se continuarà sent un dels grans reptes pels més joves.
0: Molt bé, doncs ara fem una petita pausa per fixar-nos en el cel i en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
5: Es manté la situació meteorològica com en aquestes últimes setmanes, és a dir, amb sol i amb calor, pel que és l'època de l'any. Si aquestes temperatures les tinguéssim a principis d'agost, diríem que són temperatures raonables, fins i tot fresquetes, però ja entrada la tardor, són temperatures molt altes. Avui tornem a tenir, ara mateix, de fet, valors que freguen els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i, per tant, doncs, temperatures molt superiors al que tocaria. Aquesta tarda s'ha de mantenir la bonança, el domini del sol amb alguns núvols prims, els vents fluixos de mar cap a terra i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Aquest cap de setmana esperem que de mica en mica la temperatura comenci a baixar una mica. Tampoc no molt, però sí que tindrem temperatures una mica més baixes, sobretot de cara a diumenge, coincidint amb núvols que seran una mica més compactes, no deixant de ser núvols alts i mitjans, però estones podran arribar a tapar el cel amb menys insolació, per tant, baixant les temperatures. Dilluns, petit canvi de temps, amb núvols compactes, amb núvols abundants i amb la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i dispers. També baixaran les temperatures.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I ara repassem què és notícia a les xarxes socials amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda. Laura?
7: Hola, perdona, no t'escoltava.
0: No, tranquil·la, cap problema. Laura, comencem com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
7: Mira, al Maresme tenim que la Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana, el del 3 i 4 d'octubre, a Cabrera de Mar, una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals de 2027, però també per oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme.
0: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
7: Avui, en clau internacional, un dels hashtags tendència en música és la paraula Taylor, ja que la Taylor Swift ha llançat la versió de luxe del seu últim disc, The Life of a Showgirl. Aquesta versió inclou quatre cançons noves, que són Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding i Babylon. El hashtag ha arribat a tendències perquè tant fans com haters estan expressant que els han semblat aquestes cançons noves. En general, les opinions que he vist no són bones, però el disc en si ja no va tenir molt bona rebuda entre els fans, que van declarar que es tractava de cançons massa senzilles i mal escrites.
0: Vaja, doncs hi ha opinions per tot, eh? I el tema curiós del dia.
7: Com a curiositat, també parlem de celebrities avui i també de Taylors, perquè l'actor Taylor Lautner, altrament conegut com el Llop de Crepuscle, ja és pare. A priori no hi trobem el fet curiós, però com que la seva dona també es diu Taylor de nom, al casar-se amb ell van canviar el seu cognom per dir-se també Taylor Lautner, igual que el seu marit. Internet havia especulat molt amb el nom de la filla que estaven esperant i aquí és quan parlem de la curiositat. Al final, la filla de Taylor Lautner i Taylor Lautner es diu Lennon Taylor Lautner, és a dir, li han posat Taylor però com a segon nom.
0: Molt bé, Laura, perfecte. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs que estem preguntant.
7: Doncs en relació amb aquest últim fet curiós, el que estem preguntant als nostres oients és quin nom els hi posarien els seus fills.
0: Molt bé, tu per curiositat, si tinguessis fills algun dia, saps el nom ja?
7: No m'ho he plantejat molt. M'agrada molt Àlex perquè pot ser tant per noia com per noi.
0: Ah, molt bé.
7: Però no tinc altres opcions.
0: Vaja, però ja és una.
7: Ai, perdó.
0: No, no, sí. Jo, mira, tinc diverses opcions. M'agrada Eric.
7: És molt bonic.
0: Eric és molt xulo. M'agrada molt Meritxell, també, per noia. Perquè la meva millor amiga es diu Meritxell i m'agrada molt el Meritxell. I segur que n'hi ha més opcions, però ara no les recordo.
7: Sí, ara que ho has dit... Ai, perdona.
0: Digues.
7: Res, un petit apunt, que ara que ho has dit, Gerard també m'agrada molt com a nom.
0: Ah, també està xulo. Molt bé, Laura, gràcies, fins ara. Bé,
7: merci.
0: Doncs bé, ara toca parlar de cinema perquè cada divendres és el que fem. Parlem de cinema, de sèries, d'estrenes de la setmana amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
8: Hola.
0: Hola, t'escoltàvem molt lluny, com si estiguessis...
8: Hola, Gemma, ara sí.
0: ara sí, t'escoltava.
8: Sí. Aquí, tinc una discoteca aquí i no sé quin piu toco ja, ja està, no? És divendres ja, tu.
0: És divendres. Molt bé, Dani, aviam.
8: No, m'has llegit els pensaments, perquè en el guió tu has posat una cosa que jo pretenia posar, però sí, no, parlem d'aquest tema, parlem de la pel·lícula aquesta, d'aquesta noia tan bonica i maca que, diguéssim, utilitza destrals i tot això.
0: La Lizzie Borden, eh?
8: Sí, la Lizzie Borden. A veure, això forma part, m'he estat informant, d'una sèrie de sèries, n'hem fet quatre, que es diu Monstruo, que és aquesta de Lizzie Borden, que és l'última, però també forma part de Monstruo, la Ed Bain i la de... Jeffrey Dahmer, i no sé, i la quarta no recordo quina pot ser.
0: Els germans aquells que van matar els pares, aquells germans...
8: Això se m'escapa.
0: Monsters, es deien, també.
8: Monsters, es deien. Doncs bueno, van dedicant sèries a monstres d'aquests, no? A psicòpates, bàsicament, no? Vale? Però bé, aquesta noia, clar, podem dir que presumptament mata els pares, perquè només començar la sèrie ja li fot dues destralades en el seu pare i la seva madrastra, no? I és tot el desenvolupament de no he començat quasi la sèrie, però de tota la vida d'aquesta noia sota la mirada i estretot de la seva madrastra, que li fa passar magre i que la controla molt, i es veu que la noia, interpretem, que està fins als pobres de la madrastra i de tot, i acaba agafant una destral i parant els pares. El que passa és que en el judici, això va passar en veritat, en realitat, el 1892, en el judici, aquesta noia surt absolta. Per tant, sí.
0: Ostres, els fets històrics, per tant... La història real és que va sortir absolta.
8: Jo no sé com acabarà Netflix la sèrie aquesta, però
0: ja.
8: He llegit el cas i surt absolta. Per tant, és assassina o no, o sí, o què passa, m'entens? Vull dir, o a vegades, clar, vull dir, depèn de com, a veure, matar, no estic incitant que ningú mati ningú, però clar, també es pot entendre, no? Certa belicositat en aquesta noia, depèn de com sigui la madrastra dels pebrots, no?
0: L'has vist, Dani? L'has començat?
8: L'he començat. Bueno, porto 10 minuts, vale? L'has vist tu? L'has vist o no l'has vist tu?
0: Jo ja porto 4 capítols.
8: Vale. No, jo he vist els cops de destral i que ja li enxufa un marit i un nòvio, vale?
0: Sí.
8: I tal i qual. Estic aquí.
0: Ja t'aviso, Dani, que hi haurà moments que t'hauràs... Bueno, no ho sé, perquè no sé quina sensibilitat tens a la sang
8: no,
0: i...
8: Alta. Vull dir, no em fa res.
0: No t'impressiona?
8: No m'impressiona gaire cosa.
0: No. Doncs a mi m'impressiona bastant, i hi ha moments que em tapo els ulls i miro saps com... una mica entreoberts.
8: He acabat el grup gastronòmico, que m'ha sorprès al final. Val? No has acabat tu el grup gastronòmico?
0: No, l'he deixat a mitges justament per començar aquesta que estàs dient.
8: Doncs no diré qui és l'assassino o assassina, però a mi m'ha sorprès, de veritat. Però bé, sí, he començat aquesta, l'Alicia Bowden, és un cas real, i està dedicat a aquesta sèrie de psicòpates, de moment quatre psicòpates, dos germans que diu la Gemma, que no recordo qui són, l'Ed Bain i el Dahmer, i aquesta noia que es diu Alicia Bowden, que, bueno, que a la realitat surt absolta. No sé com acabarà la sèrie. Després, en cinema, cal destacar que ho està patant molt Cronos, que és la pel·lícula dels fets de 2017, de l'atemptat de jihadista a la Rambla de Barcelona. Ho està patant molt als cinemes, ho està patant molt. Aquesta setmana s'ha recuperat La Bola Negra, que és la que anirà dels Javis, la que anirà als Oscars, la pel·lícula que anirà als Oscars, i també ho està patant fort, a veure, ho tinc aquí, El ser querido, la última pel·lícula de Javier Bardem, Raúl Arévalo, Victoria Luengo i Melina Matthews, dirigida per Rodrigo Sorogoyen, que és un dels directors que a mi m'agrada més, a mi, diu per passar de violència a excessos. Per al seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla, això és la pel·lícula El ser querido, Emilia, amb el pretext d'ajudar-la en la seva estancada carrera d'actriu. La convivència del rodatge donarà lloc a una intimitat que no tenien des de fa anys, però també revifa vells dolors que mai es van curar. Per tant, un drama i una tensió brutal a la pel·lícula que pot acabar, diguéssim, sense acabar la pel·lícula, podríem dir, a la pel·lícula. I ho està passant molt Cronos, que és la història aquesta de... Bueno, hi ha també un documental a Netflix, 800 metres o 800 metres, que doncs, és la història documental de l'atemptat del 2017 jihadista de les Rambles, que també va haver-hi l'atemptat a Cambrils, i per tant, doncs, Cronos és la peli. I tothom diu que està molt i molt bé. I també recomano, Gemma, la sèrie que es va estrenar dilluns sobre Ferran Adrià i l'Abulli, que no recordo com es diu ara.
0: Genesis,
8: exacte.
0: Sí, em sonava.
8: La recomano. Hi ha els dos primers capítols penjats a 3CAT.
0: Molt bé, Dani. Va. Doncs aquestes són les recomanacions, eh?
8: Doncs exacte.
0: Molt bé.
8: Ja veurem com acaba la nena aquesta, vale?
0: La Lizzie, molt bé.
8: La Lizzie aquesta. Vinga, adéu.
0: Perfecte. Adéu, Dani, gràcies. Adéu. I ara donem pas a en Jordi Pratsavalls amb l'agenda teatral i les propostes que ens recomana també cada setmana per anar al teatre. Jordi, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gemma, com estàs?
0: Molt bé, doncs amb ganes d'escoltar què ens proposes avui.
1: Nosaltres contribuïm des del programa i des de totes les emissores locals a allò, animar que la gent vagi al teatre, com diu el lema Cap butaca buida, i avui em permetràs que per fer així una miqueta d'agenda et parli de musicals. Fins i tot, crec que tens en Marçal a Controls, si no m'equivoco.
0: Sí, doncs sí, mira, està a Control.
1: Un repte, si vol. Escolta, parlem de musicals, per tant, qualsevol melodia així de fons per aquesta secció que ens pugui posar, doncs que ens recordi els musicals, jo per mi... Perfecte, eh? Ja li agrairia 100% i marxaria content de cap de setmana. Gemma, tu alguna vegada m'havies dit que el tema musicals no t'agraden gaire, crec recordar, no? O què?
0: No, mira, de fet explicaré una anècdota. Vinga. Una parella que vaig tenir, va ser el meu aniversari, i el tio vaia em regala per anar a veure Bailando bajo la lluvia, sabent que a mi no em fascinen els musicals, i li agradaven a ell. Per tant, vam anar a veure el musical, que... va ser, doncs, per mi va ser complicat i va ser dur.
1: Jo t'haig de dir que abans
0: com el Homer Simpson, saps? Sí. Que li regala a la seva dona una bola de bolos per jugar a bolos, que li va bé a ell i a ella, no?
1: Sí,
0: no és el mateix.
1: Exacte. Doncs mira, jo sóc la part contraposada, a mi m'encanten els musicals, de fet, m'encanta veure'ls i m'encanta protagonitzar-los també, perquè no? A mi m'agrada fer teatre i algun cop o altre, doncs, he intentat cantar amb millor o pitjor rendiment, eh? Això ja és discutible. Però vaja, l'opció d'avui és parlar-te dels musicals que aquests dies es poden veure als teatres de Barcelona. Per exemple, comencem un clàssic. Què et sembla? Mamma Mia, al Teatre Tívoli de Barcelona, aquests dies fins al 20 de desembre. Un d'aquells musicals on hi han passat moltes actrius, tots recordem a la Nina cantant Va todo al ganador, ara ja no hi és, però hi ha altres tres actrius protagonitzant aquest musical amb cançons d'Ava. Aquest sí que hi aniries, no, Gemma, o què?
0: Sí, podria. Per què no?
1: Va.
0: Si em conviden...
1: Home, va, convidada al teatre. Algun dia voldràs venir amb mi a veure un musical, per exemple, Mamma Mia?
0: Sí, mira, Mamma Mia sí que l'aniria a veure, perquè me n'han parlat molt bé.
1: Doncs mira, és una de les bones propostes. També n'hi ha una altra que s'està fent aquests dies i que es va estrenar el 17 de setembre al Teatre Apolo, en aquest cas de Barcelona. Parlem de Sonrises i Làgrimes, la versió en castellà, eh? En aquest cas, la mítica pel·lícula dels anys 70, si no m'equivoco, ara portada dalt dels escenaris del Teatre de Barcelona fins al 27 de setembre. De moment hi ha entrades que es poden comprar a partir d'uns 37 euros aproximadament. Tu recordes aquesta pel·lícula, Gemma?
0: No.
1: Aquesta cançó, mira, en Marçal apunta perfecte aquesta cançó del Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.

0: es feien a Calella, si no m'equivoco, com a musical, també, i que amb dos grans protagonistes, dos actors que, escolta, que ens agraden molt, que de ben segur recordaràs, Gemma, estem parlant d'Albert Salazar i també de Roc Bernardí, pujaran dalt de l'escenari per mostrar-nos doncs, aquest musical, en aquest cas, amb la seva versió catalana, al Teatre Condal de Barcelona. Et vaig convencent una miqueta més? Et porto cap al meu terreny, Gemma, o encara no?
1: Sí, una mica, Jordi, sí. Doncs, per cert, ai, 50, hem de començar la següent secció, disculpa, perquè saps que el temps el tenim picadet, però vaja, t'aviso perquè ho tinguem en compte.
0: Ho tinc controlat, cap problema.
1: Perfecte,
0: doncs,
1: molt bé.
0: Deixa'm fer-te un parell de propostes més, una de molt clàssica i una altra on de ben segur ens hi trobarem, Gemma. Los Chicos del Coro, el musical, el 26 de novembre, es torna a estrenar al Teatre Apolo, nova temporada, fins al 31 de gener del 2027. Les entrades encara estan disponibles a partir d'uns 34 euros. I una proposta així divertida, que sí, és musical perquè canten cançons, però que de ben segur t'agradarà, Gemma, és No me toques el cuento. De fet, no sé si l'has vist algun cop o et sona, són aquestes protagonistes femenines, en aquest cas de conte, la Blancaneus, la Ventafocs, la Bella o la Bella Dorment, que expliquen doncs, l'altra versió del conte que no és tan idíl·lica. Aquesta proposta la podreu veure des del 18 de gener del 2025, s'està fent ja al Teatre Poliorama del municipi de Barcelona, de la ciutat de Barcelona. I acabem molt ràpid, Gemma, sé que vaig fora de temps, per comentar una bona notícia amb els companys de Pere Cot, del teatre que es fa a Tordera, l'entitat tordarenca, que ja han fet públic el nom del seu proper projecte teatral. Bàsicament és el nom i es podrà veure el pròxim 10 i 11 d'octubre al Teatre Clavé.
1: Molt bé, Jordi, de fet, les últimes opcions que ens has proposat m'han interessat molt, eh? Los Chicos del Coro i també No me toques el cuento, eh?
0: Sí, mira, fora de micros el que farem és quedar i anem a Teatre Barcelona, crec que sí.
1: Perfecte, molt bé, Jordi, gràcies, fins ara. I va, acabem amb l'última secció del dia, la nostra secció de tecnologia des de Malgrat amb la Laura Espanyol. Endavant.
2: Doncs avui tornem a parlar amb el gerent d'ICAT Mataró Maresme, Carles Fradera, sobre intel·ligència artificial i discapacitat. Bona tarda, Carles.
3: Bona tarda.
2: Carles, avui parlem d'intel·ligència artificial i discapacitat. Com s'entrellacen o s'uneixen aquests dos conceptes?
3: La intel·ligència artificial serveix una tecnologia que serveix per potenciar-ho tot, potenciar en tots els aspectes. I nosaltres estem treballant amb la Fundació Maresme amb l'aplicació per lo que és la intel·ligència artificial a l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, que és un col·lectiu que té unes necessitats específiques, tant les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual com les persones que les atenen i els seus entorns familiar i social, i considerem de que cal utilitzar una eina tan potent com és l'intel·ligència artificial per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
2: De fet, la setmana que ve se celebra el Congrés la discapacitat intel·lectual a l'era de la intel·ligència artificial i entenc que aquests conceptes s'aprofundiran al Congrés.
3: Aprofundirem aquests conceptes de la forma que entenem que és més que més pràctica, que és posant els exemples reals de com s'està utilitzant. Efectivament, el dijous que ve estan convidats totes les persones que ens escolten, per s'han d'inscriure, això sí, a la web de Fundació Maresme. La Fundació Maresme, que treballa pel col·lectiu de discapacitats intel·lectuals, i la Fundació Ricat, que treballa amb la tecnologia, hem unificat esforços i fem el congrés més important que es fa a Catalunya en aquest àmbit. Un congrés en el que es veurà què s'està fent i, sobretot, què és el que s'ha de fer, cap on s'ha d'anar. Per tant, celebrarem els 60 anys de la Fundació Maresme, mirem on estem en aquest moment i treballem perquè quan en faci 100, d'aquí 40 anys, continuem siguent l'exemple al Maresme d'un dels llocs on més es té cura de les persones, totes, i especialment de les persones amb discapacitat intel·lectual. Ens hi ajuda l'Ajuntament de Mataró perquè forma part d'aquest congrés de la capitalitat espanyola de l'economia social. L'economia social en la nostra comarca és molt rellevant, ho ha estat històricament, i és un exemple més de que cal treballar de forma conjunta, en col·laboració amb l'ecosistema, per aconseguir resultats. Orgullós de poder muntar aquest congrés, que és el més rellevant en aquest àmbit, dijous de dia 1, i remarcar que és obert a totes les persones, tenint en compte que moltes de les solucions aplica a les persones amb discapacitat intel·lectual, però apliquen també a moltes altres persones que, sigui per l'edat, sigui per alguna patologia, sigui pel que sigui, tenen algun tipus de, diguem, discapacitat o, podríem dir,

0: diferència respecte al que seria l'estàndard. Les solucions també els apliquen.
1: Clar, perquè amb exemples concrets, com pot la intel·ligència artificial millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat intel·lectual sense deixar ningú enrere?
0: La intel·ligència artificial permet que les eines, els serveis, les solucions s'adaptin a cada persona individual. Estem acostumats a que és fàcil que serveixin per traduir d'un idioma a l'altre. Però, per exemple, les persones amb discapacitat intel·lectual emeten els seus, algunes d'elles s'expressen de la seva pròpia forma que no és intel·ligible per moltes de les altres persones. Aquesta traducció, per exemple, o aquesta atenció permanent als seus rictus a la cara per poder prendre determinades accions. Això que un terapeuta doncs ho veu, el que no pot tenir és un terapeuta 24 hores, 7 dies a la setmana, i la intel·ligència artificial permet reforçar aquests serveis, a la vegada que permet que el col·lectiu que els dona suport tingui eines també que els facilitin la feina.
1: I les persones amb discapacitat intel·lectual s'enfronten a una nova bretxa digital amb l'arribada de la intel·ligència artificial, o realment serà una eina que facilitarà l'accessibilitat cognitiva?
0: Si no fem una labor proactiva de treball en comú, és cert que es separa encara més el que és el target, el segment principal per a les grans empreses, que serà el gros de la població, i el que seria les necessitats de tota la població. Per això cal treballar plegats, perquè no s'aprofundeixi, sinó que és al revés, que hi ha solucions específiques, que el que fem és aprofitar, que tot el contrari, que gràcies a la intel·ligència els serveis tecnològics, la innovació tecnològica sigui palanca per tota la societat. Els que treballem per innovar en el bé comú, que és molt agraït treballar en aquest àmbit, ens interessa molt que no s'aprofundeixi a la bretxa, però que a més tot el contrari, que serveixi per corregir i perquè tingui una societat millor, perquè les persones viuen millor durant tota la seva vida, en què la qualitat de vida durant tota la vida també és important, i aquestes eines ens ajuden.
1: I ja ho has comentat una mica abans, però quan parlem de la intel·ligència artificial aplicada a la discapacitat, els projectes desenvolupats o proposats no només poden servir per a aquest col·lectiu, sinó que també per persones grans, o el que comentaves abans, veritat?
0: Poden servir per tots i qualsevol de nosaltres. Les comparem amb que és una, la intel·ligència artificial són com una eina, és com una capa que et posessis tipus Superman, que et permet fer millor el que ja feies. Moltes vegades es reforça que et permet treballar més i ser més productiu, és cert, però també et permet comunicar-te millor, et permet entendre millor, et permet transmetre millor els teus sentiments amb el teu entorn. I aquesta és la nostra aposta.
1: D'acord, i ja per acabar, quin és el missatge principal que voleu transmetre a la societat i al sector tecnològic des d'aquest congrés que serà, com dèiem, a l'1 d'octubre?
0: El missatge principal és l'absoluta necessitat de treballar plegats per aprofitar l'enorme potencial d'aquestes eines, que darrerament moltes d'elles s'ha destacat la part negativa, la part més fosca, tenen per suposat que suposen amenaces, però que tenen una part molt positiva que aporta molt de valor. L'objectiu és que sapiguem que hem de treballar plegats, però a més, què és el que toca fer cadascú. Per això convidem administracions, empreses tecnològiques, els propis usuaris, parlant amb les pròpies persones amb discapacitat, per alinear vectors, i que d'aquí 40 anys, quan tinguem una altra presència aquí a Ona Malgrat, doncs podem dir que hem fet un pas de gegant en aquest sentit.
1: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos a aquest congrés a la ràdio, Carles.
0: Gràcies, i com sempre remarcar que estem convidats a tots els nostres actes.
2: I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos un dia més a l'Hora Maresme. Nosaltres ho deixem aquí i tornem la setmana que ve, dilluns, amb un nou programa. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
2: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
1: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
3: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
1: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i hi van poder evitar el segrest. I l'empresari Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
4: Mariona Herrez de Radio Ruby, ben tornada al Rambla。
5: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
4: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
5: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
4: Doncs no sé si tu, Jen, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí, i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
5: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis, o sigui...
4: Fàcil no t'ho poses, eh?
5: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. i vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat, i a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
4: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
5: No, no, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és a la que parlen a tota la Xina.
4: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns-ho això, si us plau.
5: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós, i jo és que sóc part d'una associació, que és l'Associació de Dansa del Lleó Guanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, de dansa de lleó a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo, i bueno, pues jo estic allà al mig aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès, i bueno, si algú es vol passar, jo ho recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà, i bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge, jo faig la publicitat, però ja em parareu.
4: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
5: Bueno, no sé exactament com descriuries, és... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres a la meva associació, el Guanghui. Llavors a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és el drac, són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles, i és molt, molt adorable.
4: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
5: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
4: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
5: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles, pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen, pues, aquesta diàspora. I aprofitar-te d'això, si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això, i la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
4: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
5: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. És a dir, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters, pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
4: És com molt poètic, no?
5: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat és que és fascinant.
4: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
5: Bueno, va, ho intento, eh?
0: 感谢大家收听Rambla五十四电台。 希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午四点再见。
4: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
5: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
4: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
5: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Sup!

0: Aquests, doncs, són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure, doncs, aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès, i d'aquesta manera també, doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. El 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquest ordinador anava bé perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest, doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore, i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però al final també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Se troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore, i aquells, doncs, s'hi troben totalment identificats, i després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt Amiga, un ordinador Commodore que havia tret, o Atari també havia tret un altre model d'aquests Amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però és clar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa, i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren, doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat en aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés per la senzilla raó primera que ja no hi cabria, perquè a més pesaven tonelades, sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins sí, records.
1: Jo vaig començar amb un Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que,
0: sí,
1: que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall,
1: sí,
0: com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, que tenies... Sí, amb allò passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia i entendre també una mica com anaven aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs,
1: sí, sí.
0: Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí, sí,
0: I estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs, que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista... tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera. Aquesta. Jo escolto Rambla 54

0: la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim, igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys de ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011 a més és, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig néixer, i pràcticament vaig néixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i bueno, evidentment, pues quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, i ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? És tot sempre treball al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades, perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no?, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut de manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces, i per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me'n anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediquen a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
3: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la Galera hi ha 26 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, pues provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici, si no es feien cadups per dir algo, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara estos últims anys que ja mos porten tants de productes d'estos països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que en estos puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la Galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigui la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la Galera?
3: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta,
2: que és part de la gràcia també.
3: És molt bé, de lo fet a mà, que parella igual però que no ho sigui. Si és una cosa industrial és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament aquí al territori, aquí a la Galera, peces que eren per a aigua, cantes per portar aigua, cantes per a beure, de varios tipus, la marraixa, que era la cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent evidentment criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los, plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot era de fang, quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la Galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja, i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les hènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la Galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, i després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadurs perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també, però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom,
2: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
1: Exacte, tot es feia
3: quasi de tot, perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
1: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar vessar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això?
3: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
1: A lo millor n'hi ha molts, que...
3: Tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna cosa més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no ho sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no ho sé, a lo millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, yeah. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
3: A desconnectar.
2: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
3: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dedique. Llavors, jo penso i, no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat i simplement perquè no es pergui este saber fer estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori
1: i de la
3: cultura. Jo sempre
1: cultura,
3: dic que un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
3: Moltes gràcies.
4: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54. App, la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del Cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també, de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleges amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
5: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és Areva de Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història, i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo bé, sóc l'Àlex Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio, i al final doncs m'he quedat aquí vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat, amb qui estàs?
5: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del Taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
6: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
6: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent, són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
7: A mi m'agradaria començar a preguntar-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
6: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia. I el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan es van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic. Però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no? De dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el Taller Avall?
6: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebanistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
7: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
6: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes, bueno, característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no, és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, d'història i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
6: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica. Doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dos característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com per exemple un escàner 3D, no?, importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa, tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial. No sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
6: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé, han existit, que en tenim constància, doncs, el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
6: Doncs moltes gràcies.
7: Igualment.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
10: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
10: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
10: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna, perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa, l'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
11: Doncs des del 2019... Els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del departament des d'un primer moment, es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
10: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
11: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies altres.

0: Res, hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
1: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
2: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida, i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
0: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
1: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
0: Pingers, què és això?
1: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
0: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
1: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
0: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
1: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
0: Doncs tens una casa nova al Rambla 54, moltes gràcies i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
0: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com al dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí rambojant.
0: Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
4: Doncs mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
0: Doncs fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
4: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
0: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
4: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa, i també té braços, uns bracets més aviat petitons, i te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions, i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
5: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens

0: ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
2: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
0: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentit data clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
2: Sí, exacte, jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
0: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho, llavors sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim, el postoperatori és molt més, hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
2: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
2: Moltes gràcies, fins ara.

0: A partir de dimecres vinent ja no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. L'Ajuntament ha informat que aquell mateix dia començaran els treballs per impedir l'estacionament de vehicles en aquest tram. En concret, es col·locaran pals de fusta units amb cordes i en alguns punts també pilones que evitaran que els vehicles puguin estacionar al costat del camí. La mesura afectarà tot el tram del camí de la Pomereda comprès entre davant de la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. La decisió arriba arran d'un requeriment de l'Estat espanyol a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. En aquest cas, és el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Direcció General de la Costa i la Mar, organitzar l'organisme encarregat de gestionar el domini públic marítim terrestre. Segons explica el consistori, l'Estat requereix a l'Ajuntament que impedeixi l'accés de vehicles motoritzats a la zona de domini públic marítim o terrestre del camí de la Pomereda. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi l'accés dels vehicles motoritzats a aquest espai protegit. La legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tingui la consideració de platja, una catalogació que afecta directament diversos punts del recorregut del camí de la Pomereda. Per tant, a partir de dimecres, els conductors hauran de tenir en compte aquesta nova restricció i no podran deixar-hi els vehicles estacionats. L'Ajuntament instal·larà els elements físics necessaris per evitar que s'hi pugui aparcar. La prohibició s'estén, com dèiem, des de l'entorn de la fàbrica Spontex fins a l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. I el quartet de Sant Simó, protagonistes en el segon concert del cicle Clàssica a Sant Genís. Diumenge arriba a l'església el segon concert del cicle de música clàssica que organitzen conjuntament la Puput, l'aula de música Contrapunt i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Frederick Handel, amb peces interpretades per el quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca, amb la proposta Música dels carrers de Londres en el temps de Handel. Ho explicava Sebastià Aguilar en una entrevista a Ràdio Palafolls.
1: Bé, el quartet de Sant Simó estan vinculats a la capella Sant Simó de Mataró, si no m'equivoco, fa molts anys que toquen ininterromputament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca. Les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'aula de música Contrapunt. També, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon: 658-854-693.
0: Com escoltàvem, les entrades a un preu de 10 euros es poden adquirir a l'aula de música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre amb efectiu, a la mateixa església de Sant Genís. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres 2 d'octubre, a partir de les 9 del vespre, amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior de Bèlgica, que oferirà un concert d'homenatge a Pau Casals. La nova cita amb el cicle de música clàssica començarà a les 7 de la tarda aquest diumenge. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls.
1: You wanna know more, more, more about me.

0: El Partit Socialista presentarà oficialment Rosa García com a candidat a l'alcaldia aquest dissabte. Aquest dissabte, el Partit Socialista de Palafolls oficialitzarà la seva candidata a les properes eleccions municipals amb un acte popular al Casal de Jubilats. L'acte, en format vermut de presentació, permet conèixer una miqueta més de prop Rosa Maria García, que el passat mes de maig va ser escollida per l'Assemblea del PSC a Palafolls com a nova cap de llista per a les eleccions del maig del 27. Així ho explica la mateixa García.
1: Doncs les persones que ja em coneixen com sóc i qui sóc, doncs la resta de persones que potser no coneixen aquesta faceta meva més política, doncs que vinguin i ens aconeguin, Farem uns petits parlaments, algo molt dinàmic, i després podem continuar xerrant amb la gent que hagi vingut a l'hora del vermut.
0: La presentació comptarà amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, igual que també han confirmat la seva participació Xavier Amor, Helena Díaz o Sílvia Biosca, entre d'altres. L'acte, que començarà a 11:45, comptarà també amb una persona intèrpret de llengua de signes i és oberta a tothom. I el Teatre Claver de Tordera estrena temporada aquest mateix vespre. El Teatre Claver ja ho té tot a punt per iniciar una nova temporada. Una proposta que girarà al voltant de tres grans eixos: teatre, música i espectacles familiars, i que té uns objectius clars, tal i com explica el seu director, Josep Navarro.
2: Doncs les expectatives, com sempre, són les d'arribar al màxim de públic possible, que sigui el màxim de transversal possible d'aquí fem els tres diferents cicles, el de música, el de teatre i el cicle familiar, i a la vegada, evidentment, que aquesta proposta tingui uns estàndards de rigor i d'excel·lència, doncs, amb la línia de la que hem vingut defensant aquests 26 anys de programació estàndard.
0: La programació teatral comptarà amb noms tan destacats de l'escena catalana com Carles Sans, que el 4 d'octubre s'acomiadarà dels escenaris amb el monòleg Per fi me'n vaig. També hi haurà Pau Roca amb Les coses excepcionals el 16 d'octubre i Joan Pera amb Una estona amb en Joan Pera el 8 de novembre. També Pep Tosà, que el 20 de novembre presentarà Vientos del Pueblo, un espectacle dedicat al poeta Miguel Hernández. La música també serà protagonista de la temporada. El guitarrista Edu Vico obrirà avui mateix el cicle, avui divendres 25 de setembre, amb un concert que combina flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. La programació musical es tancarà el 28 de novembre amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb el concert de cloenda del 50è aniversari de la nostra dansa. Pel que fa al públic familiar, el Teatre Claver ha programat tres espectacles: Safirà i Serafí, el 26 de setembre, Bambi, el 24 d'octubre, i Mal de Closca, el 21 de novembre. Les entrades per tots els espectacles ja estan disponibles a través de la pàgina web del Teatre Claver. De moment això és tot. Més informació d'aquí una hora, els informatius i els diferents butlletins de Ràdio Palafolls.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: partir de dimecres vinent ja no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. L'Ajuntament ha informat que aquell mateix dia començaran els treballs per impedir l'estacionament de vehicles en aquest tram. En concret, es col·locaran pals de fusta units amb cordes i en alguns punts també pilones que evitaran que els vehicles puguin estacionar al costat del camí. La mesura afectarà tot el tram del camí de la Pomereda comprès entre davant de la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. La decisió arriba arran d'un requeriment de l'Estat espanyol a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. En aquest cas, és el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Direcció General de la Costa i la Mar, organitzar l'organisme encarregat de gestionar el domini públic marítim terrestre. Segons explica el consistori, l'Estat requereix a l'Ajuntament que impedeixi l'accés de vehicles motoritzats a la zona de domini públic marítim o terrestre del camí de la Pomereda. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi l'accés dels vehicles motoritzats a aquest espai protegit. La legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tingui la consideració de platja, una catalogació que afecta directament diversos punts del recorregut del camí de la Pomereda. Per tant, a partir de dimecres, els conductors hauran de tenir en compte aquesta nova restricció i no podran deixar-hi els vehicles estacionats. L'Ajuntament instal·larà els elements físics necessaris per evitar que s'hi pugui aparcar. La prohibició s'estén, com dèiem, des de l'entorn de la fàbrica Spontex fins a l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. I el quartet de Sant Simó, protagonistes en el segon concert del cicle Clàssica Sant Genís. Diumenge arriba a l'església el segon concert del cicle de música clàssica que organitzen conjuntament la Puput, l'aula de música Contrapunt i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Frederick Handel, amb peces interpretades per el quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca, amb la proposta Música dels carrers de Londres en el temps de Handel. Ho explicava Sebastià Aguilar en una entrevista a Ràdio Palafolls.
1: Bé, el quartet de Sant Simó estan vinculats a la capella Sant Simó de Mataró i, si no m'equivoco, fa molts anys que toquen ininterromputament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca. Les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'aula de música Contrapunt. També, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon: 658-854-693.
0: Com escoltàvem, les entrades a un preu de 10 euros es poden adquirir a l'aula de música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre amb efectiu, a la mateixa església de Sant Genís. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres 2 d'octubre a partir de les 9 del vespre amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior de Bèlgica, que oferirà un concert d'homenatge a Pau Casals. La nova cita amb el cicle de música clàssica començarà a les 7 de la tarda aquest diumenge. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

recta final dels actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran, que celebrarà demà la tercera edició de la festa homenatge a les persones majors de 90 anys.

L'acte es farà al Teatre Municipal a les 6 de la tarda i inclourà berenar, bingo, música i ball. La programació continuarà diumenge amb un esmorzar, manualitats i sevillanes al barri de Sant Lluís, mentre que dilluns s'han previst xerrades sobre els serveis socials i sobre diversitat sexual amb l'activista Brigitte Lamour. Les activitats es clouran la setmana vinent amb el primer concurs de pastissos de poma i els actes commemoratius de l'1 d'octubre. Avui és 25 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquesta és tan sols una de les informacions que us volem explicar, però n'hi ha d'altres. El Partit Socialista de Palafolls presentarà oficialment aquest dissabte la seva candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, Rosa Maria García. L'esdeveniment tindrà lloc a 11:45 del migdia al Casal de Jubilats en un format de vermut popular obert a tothom a la ciutadania. L'acte comptarà amb la participació destacada del ministre d'Indústria i de Turisme, Jordi Hereu, així com d'altres representants polítics com Xavier Mor, Elena Díaz o també Sílvia Biosca. Avui també us explicarem que l'Església de Sant Genís acollirà aquest diumenge a les 7 de la tarda el segon concert del cicle de música clàssica organitzat per la Puput, l'Aula Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís. En aquesta ocasió, el Quartet de Sant Simó oferirà el repertori Música dels carrers de Londres en el temps de Händel, centrat en les composicions del prestigiós autor alemany. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir anticipadament aquests dies a l'Escola de Música de a la Contrapunt o també a la mateixa església abans de l'inici del concert. I canviarem de municipi perquè l'Ajuntament de Malgrat de Mar iniciarà dimecres vinent els treballs per impedir definitivament l'estacionament de vehicles al camí de la Pomereda en el tram entre la fàbrica Spontex i la carretera de Mas Bagés. La intervenció consistirà en la instal·lació de pals de fusta units per cordes i pilones per bloquejar l'accés al fons d'asfalt de sorra. La mesura respon a un requeriment formal de la Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri de la Transició Ecològica en compliment estricte de la llei de costes que prohibeix aparcar en terrenys considerats platja i domini públic. I també anirem fins a Tordera perquè el Teatre Claver del municipi dona el tret de sortida a la seva nova temporada cultural amb una oferta articulada entre el teatre, la música i els espectacles familiars. La programació musical s'inicia aquest mateix divendres amb el concert del guitarrista Edu Vico, que fusiona flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. Pel que fa a les arts escèniques, la cartellera de tardor comptarà amb la presència de reconeguts intèrprets de l'escena catalana, com Carles Sanz, Pau Roca, Joan Pera o també Pep Tosà, a més de propostes especials per al públic infantil i concerts simfònics. I pel que fa al temps, matí de divendres amb un cel serè a tota la comarca, tot i l'aparició d'alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 2 a 3 de component nord-est. Mar en estat de marejol i mar de fons a tot el litoral del Maresme. Les temperatures mínimes, en general, pujaran i aniran dels 14 als 21 graus. Recta final dels actes de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Aquest dissabte i diumenge continuen les activitats amb una de les propostes més esperades, la Festa de la Gent Gran. Un homenatge a les persones majors de 90 anys del municipi que comptarà amb berenar, bingo musical, ball i també d'altres sorpreses. Aquesta activitat, que necessita d'inscripció prèvia per qüestions d'aforament, es farà al Teatre de Palafolls demà a les 6 de la tarda. I diumenge, l'organització reprèn l'esmorzar i el taller de manualitats al barri de Sant Lluís amb la col·laboració de l'Associació de Veïns. Un taller senzill i obert a tothom que seguirà d'una mostra participativa de sevillanes. Amb l'inici de la setmana, dilluns continuen les xerrades. Al matí serà a les 11 i al Música i Dansa s'oferirà la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per la gent gran. I a la tarda torna l'activista Brigitta Lamour, en aquest cas per parlar de la sexualitat i les sigles LGTBQIA+. La cita serà dilluns a 17:45 de la tarda al Casal de Jubilats. La 24a edició de la Setmana de la Gent Gran tancarà dimecres que ve amb una novetat, el primer concurs de pastissos de poma, i el dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, amb la lectura del manifest, la tradicional caminada fins al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que enguany fan 50 anys de casats. A la tarda hi haurà concert amb la Coral Palatioló. Serà a 19:45 del vespre, també al Casal de Jubilats. El Partit Socialista presenta oficialment Rosa García com a candidata a l'alcaldia de Palafolls aquest mateix dissabte. Aquest dissabte, el PSC de Palafolls oficialitzarà la seva candidata a les properes eleccions municipals amb un acte popular al Casal de Jubilats. L'acte, en format de vermut de presentació, pretén conèixer una mica més de prop a Rosa Maria García, que el passat mes de maig va ser escollida per l'Assemblea del PSC a Palafolls com a nova cap de llista per a les eleccions del maig del 27. Així ho ha explicat la mateixa García.
1: Doncs les persones que ja em coneixen com sóc i qui sóc, doncs la resta de persones que potser no coneixen aquesta faceta meva més política, doncs que vinguin i ens coneguin. Farem uns petits parlaments, algo molt dinàmic, i després podem continuar xerrant amb la gent que hagi vingut a l'hora del vermut.
0: La presentació comptarà amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, igual que també han confirmat la seva participació Xavier Amor, Helena Díaz o l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, entre d'altres. L'acte, que començarà a 11:15, comptarà també amb una intèrpret de llengua de signes i és obert a tothom. Parlem de cultura, el Quartet de Sant Simó seran els protagonistes en el segon concert del cicle de clàssica a Sant Genís. Diumenge arriba a l'església de Sant Genís de Palafolls el segon concert del cicle de música clàssica que organitza conjuntament la Puput, l'Aula de Música Contrapunt i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Friedrich Händel, amb peces interpretades per al Quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca amb la proposta Música dels carrers de Londres en els temps de Händel. Ho explica Sebastià Aguilar, que és en una entrevista al Palafolls en xarxa.
2: Bé, el Quartet de Sant Simó estan vinculats a la Capella Sant Simó de Mataró i, si no m'equivoco, fa molts anys que toquen ininterrompudament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca. Les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'Aula de Música Contrapunt. També, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon 658-854-693.
0: Com escoltàvem, les entrades a un preu de 10 euros es podran adquirir a l'Aula de Música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre en efectiu a la mateixa església de Sant Genís de Palafolls. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres dia 2 d'octubre a les 9 del vespre amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior a Bèlgica, que oferirà un concert d'homenatge a Pau Casals. La nova cita, la tercera, serà doncs a les 7 de la tarda. La nova cita, perdó, amb el cicle de música clàssica, a la d'aquest diumenge, començarà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Genís de Palafolls. A partir de dimecres vinent no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. L'Ajuntament ha informat que aquell mateix dia començaran els treballs per impedir l'estacionament de vehicles en aquest tram. En concret, es col·locaran pals de fusta units amb cordes i en alguns punts, també pilones, que evitaran que els vehicles puguin estacionar al costat del camí. La mesura afectarà tot el tram del camí de la Pomereda, comprès entre davant de la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Masvagés. La decisió arriba arran d'un requeriment de l'Estat espanyol a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. En aquest cas, és el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Direcció General de la Costa i la Mar, l'organisme encarregat de gestionar el domini públic marítim o terrestre. Segons explica el consistori malgratenc, l'Estat requereix a l'Ajuntament que s'impedeixi l'accés de vehicles motoritzats a la zona de domini públic marítim o terrestre d'aquest camí de la Pomereda. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat que administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar vinculada al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi aquest accés als vehicles motoritzats dins aquest espai protegit. La legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terreny que tingui la consideració de platja, una catalogació que afecta directament aproximadament diversos punts del recorregut del Camí de la Pomereda. Per tant, a partir de dimecres, els conductors hauran de tenir en compte aquesta nova restricció i no podran deixar-hi els vehicles estacionats. L'Ajuntament instal·larà els elements físics necessaris per evitar, doncs, que s'hi pugui aparcar. La prohibició s'estén, com dèiem, des de l'entorn de la fàbrica Spontex fins a l'enllaç amb la carretera de Mas Bagés. De Malgrat, girem cua i anem fins al municipi de Tordera perquè el Teatre Clavé de Tordera estrena temporada aquest mateix vespre. El Teatre Clavé ja ho té tot a punt per iniciar temporada. Una proposta que gira al voltant de tres grans eixos: teatre, música i espectacles familiars, i que té uns objectius ben clars, tal i com explica el seu director, en Josep Navarro.
3: Doncs les expectatives, com sempre, són les d'arribar al màxim de públic possible, que sigui el màxim de transversal possible de qui fem els tres diferents cicles, el de música, el de teatre i el cicle familiar, i a la vegada, evidentment, que aquesta proposta tingui uns estàndards de rigor i d'excel·lència, doncs, amb la línia de la que hem vingut defensant aquests 26 anys de programació estable.
0: La programació teatral comptarà amb noms destacats de l'escena catalana, com ho són Carles Sans, que el 4 d'octubre s'acomiadarà dels escenaris amb el monòleg Per fi me'n vaig. També hi haurà Pau Roca amb Les coses excepcionals el 16 d'octubre, o Joan Pera amb Una estona amb en Joan Pera el pròxim 8 de novembre. També Pep Tosà, que el 20 de novembre presentarà Vientos del Pueblo, un espectacle dedicat al poeta Miguel Hernández. La música també serà protagonista de la temporada. El guitarrista Edu Vico obrirà el cicle avui divendres, dia 25 de setembre, amb un concert que combina flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. La programació musical es tancarà el 28 de novembre amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb el concert de cloenda del 50è aniversari de la nostra dansa. Pel que fa al públic familiar, el Teatre Clavé ha programat tres espectacles: Safrà i Serafí, el dia 26 de setembre, Bambi, el 24 d'octubre, i Mal de Closca, el 21 de novembre. Les entrades per tots els espectacles ja estan disponibles a través de la pàgina web del Teatre Clavé.

És hora ara mateix de mirar enrere, utilitzar la nostra màquina del temps i veure de què parlava Ràdio Palafolls, tal dia com avui, però en altres anys. Anem un any enrere. El 2025 destacàvem que la policia local obria 7 actes administratives a persones que s'havien saltat la prohibició d'accedir al castell de Palafolls. La policia local del municipi, des de principis d'agost d'aquell 2025, havia obert 7 actes d'infracció per incompliment de l'ordenança de civisme. Concretament, les obrien per saltar-se la prohibició d'entrada al castell de Palafolls mentre duraven les obres de restauració. A banda d'aquests actes, també s'havien obert 2 més per tinença de substàncies estupefaents en el moment de la identificació per part dels agents. Des del cos local de seguretat informaven que continuaven investigant qui eren algunes de les persones que en aquells mesos s'havien saltat la prohibició d'entrar al castell. En aquell moment hi havia oberta una investigació per conèixer qui eren els 6 joves que van entrar a principis d'agost, van fer acrobàcies amb un patinet a la zona, van intentar manipular la maquinària i van llançar pedres des del camí d'accés cap a la carretera. Encara molt més enrere, al 2021 destacàvem també una notícia sobre la policia local que registrava prop d'un centenar de multes a la zona verda de l'àrea de Sant Lluís. Des d'aquella setmana ja no calia acreditar-se per estacionar a la zona verda del barri de Sant Lluís, que ja s'havia desactivat coincidint amb el tancament del parc aquàtic Marineland. La mesura s'havia posat en vigor l'1 de juliol amb el parc en marxa, després que durant el mes de juny la policia local de Palafolls es desplacés al barri amb una unitat mòbil per repartir les targetes identificatives entre els veïns. D'altra banda, els residents també podien anar a les dependències del cos a recollir l'element. Després de 2 mesos i mig en funcionament, el cos local de seguretat va tramitar un total de 93 sancions a vehicles que havien estacionat a la zona verda sense tenir l'autorització pertinent. La majoria de les sancions es van tramitar el passat mes d'agost, 62 de fet, mentre que al juliol en van ser 30 i al setembre només se'n va registrar una. I encara molt més enrere, en concret 10 anys enrere, el que farem ara és consultar la notícia que repassava Ràdio Palafolls 10 anys enrere. Augmentaven els accidents laborals al Maresme en el segon trimestre de l'any. Les dades comarcals de sinistralitat laboral d'aquell any tornaven a ser preocupants. Havia augmentat el nombre total d'accidents al lloc de feina i, a més, també hi havia hagut una víctima mortal. Les dades analitzades pel Consell del Comarcal del Maresme indicaven que la nostra comarca continuava encara sent per sobre dels registres provincials i catalans en quant a sinistres laborals. De fet, hi havia hagut un repunt generalitzat dels sinistres, un augment que al Maresme era encara molt més significatiu. Durant aquell segon trimestre de l'any, 865 treballadores i treballadors van patir un accident al lloc de treball que els va obligar a agafar la baixa laboral. Aquesta xifra representava un increment de prop del 15% respecte al primer trimestre de l'any i, de fet, era una xifra superior a l'augment també registrat a la província i a Catalunya. Si comptàvem les dades maresmenques amb el mateix període de l'any passat, és a dir, del 2015, l'augment era del 21%, 2 punts per sobre de la mitjana catalana. Les dades concretes del segon trimestre indicaven que l'augment de la sinistralitat laboral havia afectat tant a homes com a dones, si bé eren els homes els que registraven 2/3 del total dels accidents. Dels 865 ferits, 577 van ser homes i 285 eren dones. Repassada l'hemeroteca, el que farem ara és consultar la proposta cultural.

0: En un no res arriba el programa Palafolls en xarxa amb el nostre company Albert Quiroga, però el que farem ara és gratar una miqueta i escoltar quina és la proposta que ens té preparada l'Albert per aquest cap de setmana. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui divendres anirem fins a Calella, on demà, dissabte, s'acaba tota la programació de la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella d'aquest any. I toca Diada Castellera, per part de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que hi participaran juntament amb els Milions de Terrassa i amb els Castellers de Cornellà. Serà a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Calella.
0: Déu-n'hi-do, quins dies també al municipi de Calella. De fet, una de les últimes festes majors d'aquest estiu que s'han pogut gaudir. Aquest cap de setmana acaben, i en especial destacar doncs aquesta Diada Maduixota que viuran a Calella els Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Gràcies, Albert. Ens escoltem d'aquí una estona.

dèiem que aquest divendres és un dia amb el cel serè de tota la comarca, tot i l'aparició d'alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 2 a 3 de component nord-est. Mar han estat de marejol i mar de fons a tot el litoral de la comarca del Maresme. Les temperatures mínimes, en general, pugen i aniran dels 14 als 21 graus. Això és tot. Nosaltres ara el que farem és repassar els principals titulars de la jornada.

0: Doncs anem tancant l'informatiu d'avui. Avui que us hem explicat que arriba la recta final dels actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran, que celebrarà demà la tercera edició de la festa homenatge a les persones majors de 90 anys. L'acte es farà al Teatre Municipal a les 6 de la tarda i inclourà berenar, bingo musical i ball. La programació continuarà amb altres actes, com per exemple aquest pròxim diumenge, un esmorzar manualitats i sevillanes aquí mateix, al barri de Sant Lluís. Mentre que dilluns s'han previst xerrades sobre els serveis socials, sobre diversitat sexual i d'altres. Les activitats es clouran la setmana vinent amb el primer concurs de pastissos de poma i els actes commemoratius de l'1 d'octubre. En l'apartat polític hem destacat que el Partit Socialista de Palafolls presentarà oficialment aquest dissabte la seva candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, Rosa Maria García. L'esdeveniment tindrà lloc a 11:45 del migdia al Casal de Jubilats en un format de vermut popular obert a tota la ciutadania. L'acte comptarà amb la participació destacada del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, així com d'altres representants polítics com Xavier Amor, Helena Díaz i Sílvia Biosca, que ja han confirmat la seva participació. L'Església de Sant Genís acollirà aquest diumenge a les 7 de la tarda el segon concert de cicle de música clàssica organitzat per la Puput, l'Aula Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís. En aquesta ocasió, el Quartet de Sant Simó oferirà el repertori Música dels carrers de Londres en el temps de Händel, centrat en les composicions del prestigiós autor alemany. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir anticipadament a l'Escola de Música Contrapunt o a la mateixa església abans de l'inici del concert. I a Malgrat de Mar, l'Ajuntament iniciarà dimecres vinent els treballs per impedir definitivament l'estacionament de vehicles al camí de la Pomereda en el tram entre la fàbrica Spontex i la carretera de Mas Bagés. La intervenció consistirà en la instal·lació de pals de fusta units per cordes i pilones per bloquejar l'accés als fons d'asfalt i de sorra. I també hem visitat el municipi de Tordera, concretament el Teatre Claver, que ja té tot a punt i donarà aquest vespre el tret de sortida a la seva nova temporada cultural amb una oferta articulada entorn del teatre, la música i els espectacles familiars. La programació musical s'iniciarà aquest mateix divendres amb el concert del guitarrista Edu Vico. Doncs per la nostra part, res més. Recordeu que podeu seguir informats a través del nostre web www.radiopalafolls.cat, a les nostres xarxes socials i al canal de WhatsApp i també de Telegram. Acabin de passar molt bon divendres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Eh?
9: Per començar aquests canvis de direcció que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'ex-legionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: No tens excusa.
11: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vist segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del Parc Natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el cap i a la fi, acaba sent una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim 2 cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en Priorat és moltes coses però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus, de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat en alguns casos amb terrasses, poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que mira que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. i aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç, hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, em dedica un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És el monestir es vesteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn que està a peu de pista i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem, normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està, i en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica i ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé, quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per reussar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat, i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquestes de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim. És un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el Priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossana, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme comencem aquesta secció del programa, la secció central, amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu, guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, podríem dir, la muntanya sagrada dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix, anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que en el cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i per un camí senyalitzat remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, Boix, Bruc, estepes i Galceran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
1: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès avall per perdre un centenar de metres fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local que es torna a orientar a sud i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra aniríem per bon camí fins a la Mola i, si volem emocions, per la dreta tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sacabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
1: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local, 3 sobre 5 si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
1: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la 8ª meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W baixa.

0: A mi m'agrada molt, eh? Hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno, això són 2-3 hores, i del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les torres, hi ha el Lago de les Torres i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi Chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del refugi Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament Mirador Britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, eh? Un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al Mirador del Francès, també és bonic, eh? Perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà, que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey, però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Peoe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquest llac Peoe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més potser per mi són els cuernos del Paine. aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: Oh, 2, 1, 1, 2, 1.
5: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullira Ràdio. Sergi Llobanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a l'actualitat?
2: Pues per mi, per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
2: Puc comentar, és que no sé si ho vaig comentar en una altra Això va en sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Això va en sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
2: Correcte.
0: coses.
2: No sabem què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma.
0: Sí, fins aquí.
2: Vale. Ja. Que va sortir fa un parell de 3 anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat. Perquè, pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent, pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no?, en el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí, no?
0: Sí.
2: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, pues això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Hòstia, no sé.
1: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
2: N'hi ha alguna d'estrenes, sí.
1: S'ha estrenat Mobland, que
2: sí,
1: és Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al,
2: sí, senyor,
1: al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
1: A Movistar Plus ja es veu com 2-3 dies més tard, representa,
2: sí,
1: el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Chris Brosnan i el Tom Hardy, que
2: Correcte.
1: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
2: sí, no,
1: entre
2: no,
1: els tres.
2: De fet, els Emmys van dir que s'hi van
1: potser
2: queixar...
1: Potser els Emmys, no ho sé.
2: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de... Bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent
1: en general.
2: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
1: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
2: sí,
1: ja he vist Avui Deus Vell.
2: I què?
1: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé.
1: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
2: Sí.
1: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i... Aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
2: Sí.
0: Sí.
1: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
2: No és comèdia.
1: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
2: O sigui que prou bé.
1: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fan aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
2: Bueno, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
2: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
1: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
2: Bé.
1: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per Enethys Cinei.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
7: We can have a problem here.
4: To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
1: Univers Enfis.
2: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, només?
1: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
2: Doncs pues ho has encertat, eh?
1: Podria ser.
2: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
2: Jo aquí m'agradaria llegir... NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
1: Molt bé.
2: 8 sèries.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Jo no ho recordava,
1: bueno,
2: això.
1: A Miami, Las Vegas, que potser són les més...
2: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
1: això
0: que...
1: és CSI.
2: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això no,
1: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
2: Clar,
1: clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar, clar, clar, clar.
0: Sí, sí.
1: Aquí, com que tenim un internet de, que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
2: Entre que aviam, un bunker, que el wifi tal.
1: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
2: no, sí, si
1: és, per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
2: Pues res, escolta.
0: És el que tenim.
2: Warner TV, eh?
0: Sí.
2: Això què és? No, això deu de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
1: Warner
2: no?
1: TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era.
2: Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
1: En CIS Los Angeles, New Orleans,
2: sí.
1: Hawaii,
2: vale.
1: Origins, New York, Sydney. No me'n surten, quantes en diu que en surten?
2: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta una.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui...
2: Pues re,
1: i Jack, Jack, que és de l'univers també Justícia Militar,
2: vale, clar.
1: Però no té el nom encís al principi.
2: Bueno, pues escolta, 8 sèries derivades que té aquesta franquícia, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás.
7: No puedo.
8: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
9: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
10: Hay una guerra en las calles.
11: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
12: ¿Ha estado de gira?
11: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
13: Todos han desaparecido en 6 meses.
11: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
14: Vamos a cazar.
15: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
2: sí.
0: En la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lidien visionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
2: Mira, quan has començat a llegir...
1: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
2: Això t'anava a dir, has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res, el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
2: ja. Són...
0: contraposició a vampirs polítics sí. No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
2: Sci-Fi,
0: avui estàs molt anglès, eh?
2: Bueno.
0: El corazón sí. Del crimen.
16: ¿Qué haces aquí?
17: Solo quiero trabajar con los mejores.
16: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
17: Porque hacíamos muy buen equipo.
18: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
17: Nos las apañaremos bien.
16: No durarás mucho aquí.
18: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
2: No, bueno, ah. Ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal de, que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val, val.
2: Potser doncs... hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
1: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
2: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
2: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
2: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
2: Vull dir, a més estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
7: En tu psia heu dinat?
12: Sóc amb Capità Utak. Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
1: Quina poca feina que tens. Sí, sí.
0: A més, és que, oh, quina mandra.
2: Seria també polonesa, si no m'equivoco. Sí, com a mínim el trailer.
0: Sí, he dit cara... polaca, polonesa, volia dir.
2: Exacte.
1: Bueno, has dit polaca
0: som nosaltres, eh?
1: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entens mai. Mira, perquè Sergi, no passes un moment per fer un canvi de cara.
2: A més, perdó,
1: cara,
2: la
1: i
2: pàgina,
1: has llegit novel·la polaca. Clar.
2: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
0: sí,
2: que quan ho extreguis ja estàs fent en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
2: Això t'ensenyaré.
0: Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
14: What are you doing?
19: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
14: What do you want?
19: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
14: Just a coincidence.
19: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. Fire! You didn't piss anyone off other than me recently.
14: Oh, shut up. You can leave the way you came.
19: It's all right to come through the house?
14: No.
19: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
1: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar.
0: Ah, sí?
1: A Movistar, o en aquest que tenim contractat, bueno, tenim, tenen contractat.
2: Algú té contractat i
1: els pares de la Maria, no, que diguen mentires.
2: No passa res, jo també xuco.
1: Tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
1: A nivell
0: sí,
1: de qualitat, sí, em sí, sembla que està molt per damunt de la resta.
2: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, eh? Que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé. Vale. Entens? O sigui,
0: sí,
2: des de
0: sí,
2: l'inici
0: sí,
2: ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
2: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
2: cert,
0: cas, digues.
2: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
1: Va anar any per menys.
2: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
2: Abocador.
0: Conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow the House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
20: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison was all about rehabilitation.
21: Rise and shine!
20: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
21: Have you ever seen a man not afraid to die?
22: He's a bad seed. Nothing good will come of
23: it. What are you going to do, huh? Come on.
24: Rehabilitation.
20: Hey, that's what your job is.
25: Michelle, they call Michelle, was born for this.
20: But this job is all about listening.
0: És una presó de Chenoise.
1: De Chenoise, sí.
0: Un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
2: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, què és un lugarteniente?
2: Un terratinent? Un, no. Sí, un amic, no. Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
2: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
0: Ah.
2: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno, a Prime Video arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Frances Neagley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
3: Ya.
4: Te lo explico.
3: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
3: ¡Miguel! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigacions especials 110 de l'exèrcit. Quan s'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
2: Neagley.
0: Neagley. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
2: Pues,
0: què?
2: Sergi. Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no. O sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
2: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, lo qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
0: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
5: Come on! Come on! What was that?
6: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
22: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
6: You all need to get out of here before it comes back.
22: Before what comes back?
6: Whatever's haunting these woods.
22: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things, que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85, que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
2: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les, dels raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols, però bueno, en fi,
0: vale. No ho sé,
2: a més
0: Bueno, clar.
8: És més fàcil quan, sí, quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
0: Sí, sí. Sí, sí.
8: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
0: sí,
8: això.
0: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
8: Sí.
0: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
8: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie. És,
0: i s'estrena a Comedy Central.
8: S'estrena a Comedy Central,
0: sí,
8: correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues, pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres, i juraria que actualment South Park sencera està a HBO, aquí a Espanya. No ho sé, no ho sé, segur.
0: Vale.
8: Vale, estem parlant de South Park, que per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America.
0: Uh-huh.
8: Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats

0: la tope amb Donald Trump i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els nens.
1: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
0: Molt en contra de Donald Trump, però clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant,
1: yeah.
0: Ostres, era...
1: Too much.
0: Sí, o sigui, yeah. Tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques, vale. Que ara s'estan ficant molt de moda, però això.
1: Perfecte, bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
0: I tant!
1: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie, que es diu Belleza Plàstica.
2: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm
3: ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
4: Aquí viene la mano de Dios.
2: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual.
3: De esto no se libra nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
1: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
0: Sinopsi Netflix.
1: Sí.
0: Tres línies, sí. I vinga.
1: A Fabil, si vols saber què passa, mira-la, home.
0: Exacte.
1: A Netflix, el que també
0: ai.
1: Arriba...
0: Ai.
1: Ui.
0: Digues.
1: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, que vols que et diga? Eh? A
1: veure, bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien, i la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell
0: ja, que no hauria ja, sortit no a la llum. Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podia seguir mirant-la.
0: Ja. No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Quinlan.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
2: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.

0: Joseon, una proposta secreta de Stape, passions prohibides entre una noble brillant, un famós seductor i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Vinga, ara ja repassem sense trailer. A Movistar Plus arriba a Outlander, el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bishcom... com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que es parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva, que si no m'equivoco...
1: Sí.
0: Té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas,
0: però
1: no
0: era aquesta. Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. És que Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes...
1: Aquesta, interessant,
0: Sí?
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla, en lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un un format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, Ojo, ojo al tanto, que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus, Adults, Medusa, Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrena aquest
1: sisè. A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si teniu això. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Ulla de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Recta final dels actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran, que celebrarà demà la tercera edició de la festa homenatge a les persones majors de 90 anys.

L'acte es farà al Teatre Municipal a les 6 de la tarda i inclourà berenar, bingo, música i ball. La programació continuarà diumenge amb un esmorzar, manualitats i sevillanes al barri de Sant Lluís, mentre que dilluns s'han previst xerrades sobre els serveis socials i sobre diversitat sexual amb l'activista Brigitte Lamour. Les activitats es clouran la setmana vinent amb el primer concurs de pastissos de poma i els actes commemoratius de l'1 d'octubre. Avui és 25 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquesta és tan sols una de les informacions que us volem explicar, però n'hi ha d'altres. El Partit Socialista de Palafolls presentarà oficialment aquest dissabte la seva candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, Rosa Maria García. L'esdeveniment tindrà lloc a 11:45 del migdia al Casal de Jubilats en un format de vermut popular obert a tothom, a la ciutadania. L'acte comptarà amb la participació destacada del ministre d'Indústria i de Turisme, Jordi Hereu, així com d'altres representants polítics com Xavier Mor, Elena Díaz o també Sílvia Biosca. Avui també us explicarem que l'Església de Sant Genís acollirà aquest diumenge a les 7 de la tarda el segon concert del cicle de música clàssica organitzat per la Puput, l'Aula Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís. En aquesta ocasió, el Quartet de Sant Simó oferirà el repertori Música dels carrers de Londres en el temps de Händel, centrat en les composicions del prestigiós autor alemany. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir anticipadament aquests dies a l'Escola de Música de la Contrapunt o també a la mateixa església abans de l'inici del concert. I canviarem de municipi perquè l'Ajuntament de Malgrat de Mar iniciarà dimecres vinent els treballs per impedir definitivament l'estacionament de vehicles al camí de la Pomereda en el tram entre la fàbrica Spontex i la carretera de Mas Bagés. La intervenció consistirà en la instal·lació de pals de fusta units per cordes i pilones per bloquejar l'accés al fons d'asfalt de sorra. La mesura respon a un requeriment formal de la Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri de la Transició Ecològica en compliment estricte de la Llei de Costes que prohibeix aparcar en terrenys considerats platja i domini públic. I també anirem fins a Tordera perquè el Teatre Clavé del municipi dona el tret de sortida a la seva nova temporada cultural amb una oferta articulada entre el teatre, la música i els espectacles familiars. La programació musical s'inicia aquest mateix divendres amb el concert del guitarrista Edu Vico, que fusiona flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. Pel que fa a les arts escèniques, la cartellera de tardor comptarà amb la presència de reconeguts intèrprets de l'escena catalana, com Carles Sans, Pau Roca, Joan Pera o també Pep Tosà, a més de propostes especials per al públic infantil i concerts simfònics. I pel que fa al temps, matí de divendres amb un cel serè a tota la comarca, tot i l'aparició d'alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 2 a 3 de component nord-est. Mar en estat de marejol i mar de fons a tot el litoral del Maresme. Les temperatures mínimes, en general, pujaran i aniran dels 14 als 21 graus. Recta final dels actes de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Aquest dissabte i diumenge continuen les activitats amb una de les propostes més esperades, la Festa de la Gent Gran. Un homenatge a les persones majors de 90 anys del municipi que comptarà amb berenar, bingo musical, ball i també d'altres sorpreses. Aquesta activitat, que necessita d'inscripció prèvia per qüestions d'aforament, es farà al Teatre de Palafolls demà a les 6 de la tarda. I diumenge, l'organització reprèn l'esmorzar i el taller de manualitats al barri de Sant Lluís amb la col·laboració de l'Associació de Veïns. Un taller senzill i obert a tothom que seguirà d'una mostra participativa de sevillanes. Amb l'inici de la setmana, dilluns continuen les xerrades. Al matí serà a les 11 i al Música i Dansa s'oferirà la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per la gent gran. I a la tarda torna l'activista Brigitte Lamour, en aquest cas per parlar de la sexualitat i les sigles LGTBQIA+. La cita serà dilluns a 17:45 de la tarda al Casal de Jubilats. La 24a edició de la Setmana de la Gent Gran tancarà dimecres que ve amb una novetat, el primer concurs de pastissos de poma, i el dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, amb la lectura del manifest, la tradicional caminada fins al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que enguany fan 50 anys de casats. A la tarda hi haurà concert amb la Coral Palatioló, serà a 19:45 del vespre, també al Casal de Jubilats. El Partit Socialista presenta oficialment Rosa Garcia com a candidata a l'alcaldia de Palafolls aquest mateix dissabte. Aquest dissabte, el PSC de Palafolls oficialitzarà la seva candidata a les properes eleccions municipals amb un acte popular al Casal de Jubilats. L'acte, en format de vermut de presentació, pretén conèixer una mica més de prop a Rosa Maria Garcia, que el passat mes de maig va ser escollida per l'assemblea del PSC a Palafolls com a nova cap de llista per a les eleccions del maig del 27. Així ho ha explicat la mateixa Garcia.
1: Doncs les persones que ja em coneixen com sóc i qui sóc, doncs la resta de persones que potser no coneixen aquesta faceta meva més política, doncs que vinguin i ens reconeguin. Farem uns petits parlaments, algú molt dinàmic, i després podem continuar xerrant amb la gent que hagi vingut a l'hora del vermut.
0: La presentació comptarà amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, igual que també han confirmat la seva participació Xavier Amor, Helena Díaz o l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, entre d'altres. L'acte, que començarà a 11:15, comptarà també amb una intèrpret de llengua de signes i és obert a tothom. Parlem de cultura, el Quartet de Sant Simó seran els protagonistes en el segon concert del cicle de clàssica a Sant Genís. Diumenge arriba a l'església de Sant Genís de Palafolls el segon concert del cicle de música clàssica que organitza conjuntament la Puput, l'Aula de Música Contrapunt i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Friedrich Händel, amb peces interpretades per al Quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca amb la proposta Música dels carrers de Londres en els temps de Händel. Ho explica Sebastià Aguilar, que és en una entrevista al Palafolls en xarxa.
2: Bé, el Quartet de Sant Simó estan vinculats a la Capella Sant Simó de Mataró i, si no m'equivoco, fa molts anys que toquen ininterrompudament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca. Les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'Aula de Música Contrapunt. També, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon 658-854-693.
0: Com escoltàvem, les entrades a un preu de 10 euros es podran adquirir a l'Aula de Música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre en efectiu a la mateixa església de Sant Genís de Palafolls. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres dia 2 d'octubre a les 9 del vespre amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior a Bèlgica, que oferirà un concert d'homenatge a Pau Casals. La nova cita, la tercera, serà a les 7 de la tarda. La nova cita, amb el cicle de música clàssica, a la d'aquest diumenge, començarà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Genís de Palafolls. A partir de dimecres vinent no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. L'Ajuntament ha informat que aquell mateix dia començaran els treballs per impedir l'estacionament de vehicles en aquest tram. En concret, es col·locaran pals de fusta units amb cordes i en alguns punts, també pilones, que evitaran que els vehicles puguin estacionar al costat del camí. La mesura afectarà tot el tram del camí de la Pomereda, comprès entre davant de la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bagés. La decisió arriba arran d'un requeriment de l'Estat espanyol a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. En aquest cas, és el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Direcció General de la Costa i la Mar, l'organisme encarregat de gestionar el domini públic marítimo-terrestre. Segons explica el consistori malgratenc, l'Estat requereix a l'Ajuntament que s'impedeixi l'accés de vehicles motoritzats a la zona de domini públic marítimo-terrestre d'aquest camí de la Pomereda. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat que administra el domini públic marítimo-terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar vinculada al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi aquest accés als vehicles motoritzats dins aquest espai protegit. La legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terreny que tingui la consideració de platja, una catalogació que afecta directament moment diversos punts del recorregut del Camí de la Pomereda. Per tant, a partir de dimecres, els conductors hauran de tenir en compte aquesta nova restricció i no podran deixar-hi els vehicles estacionats. L'Ajuntament instal·larà els elements físics necessaris per evitar, doncs, que s'hi pugui aparcar. La prohibició s'estén, com dèiem, des de l'entorn de la fàbrica Spontex fins a l'enllaç amb la carretera de Mas Bagés. De Malgrat, girem cua i anem fins al municipi de Tordera, perquè el Teatre Claver de Tordera estrena temporada aquest mateix vespre. El Teatre Claver ja ho té tot a punt per iniciar temporada. Una proposta que gira al voltant de tres grans eixos: teatre, música i espectacles familiars, i que té uns objectius ben clars, tal i com explica el seu director, en Josep Navarro.
3: Doncs les expectatives, com sempre, són les d'arribar al màxim de públic possible, que sigui el màxim de transversal possible de qui fem els tres diferents cicles, el de música, el de teatre i el cicle familiar, i a la vegada, evidentment, que aquesta proposta tingui uns estàndards de rigor i d'excel·lència, doncs, amb la línia de la que hem vingut defensant aquests 26 anys de programació estable.
0: La programació teatral comptarà amb noms destacats de l'escena catalana, com ho són Carles Sans, que el 4 d'octubre s'acomiadarà dels escenaris amb el monòleg Per fi me'n vaig. També hi haurà Pau Roca amb Les coses excepcionals el 16 d'octubre, o Joan Pera amb Una estona amb en Joan Pera el pròxim 8 de novembre. També Pep Tosà, que el 20 de novembre presentarà Vientos del Pueblo, un espectacle dedicat al poeta Miguel Hernández. La música també serà protagonista de la temporada. El guitarrista Edu Vico obrirà el cicle avui divendres, dia 25 de setembre, amb un concert que combina flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. La programació musical es tancarà el 28 de novembre amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb el concert de cloenda del 50è aniversari de la nostra dansa. Pel que fa al públic familiar, el Teatre Claver ha programat tres espectacles: Safrà i Serafí, el dia 26 de setembre, Bambi, el 24 d'octubre, i Mal de Closca el 21 de novembre. Les entrades per tots els espectacles ja estan disponibles a través de la pàgina web del Teatre Claver.

És hora ara mateix de mirar enrere, utilitzar la nostra màquina del temps i veure de què parlava Ràdio Palafolls, tal dia com avui, però en altres anys. Anem un any enrere. El 2025 destacàvem que la policia local obria 7 actes administratives a persones que s'havien saltat la prohibició d'accedir al castell de Palafolls. La policia local del municipi, des de principis d'agost d'aquell 2025, havia obert 7 actes d'infracció per incompliment de l'ordenança de civisme. Concretament, les obrien per saltar-se la prohibició d'entrada al castell de Palafolls mentre duraven les obres de restauració. A banda d'aquests actes, també s'havien obert 2 més per tinença de substàncies estupefaents en el moment de la identificació per part dels agents. Des del cos local de seguretat informaven que continuaven investigant qui eren algunes de les persones que en aquells mesos s'havien saltat la prohibició d'entrar al castell. En aquell moment hi havia oberta una investigació per conèixer qui eren els 6 joves que van entrar a principis d'agost, van fer acrobàcies amb un patinet a la zona, van intentar manipular la maquinària i van llançar pedres des del camí d'accés cap a la carretera. Encara molt més enrere, el 2021 destacàvem també una notícia sobre la policia local que registrava prop d'un centenar de multes a la zona verda de l'àrea de Sant Lluís. Des d'aquella setmana ja no calia acreditar-se per estacionar a la zona verda del barri de Sant Lluís, que ja s'havia desactivat coincidint amb el tancament del parc aquàtic Marineland. La mesura s'havia posat en vigor l'1 de juliol amb el parc en marxa, després que durant el mes de juny la policia local de Palafolls es desplacés al barri amb una unitat mòbil per repartir les targetes identificatives entre els veïns. D'altra banda, els residents també podien anar a les dependències del cos a recollir l'element. Després de 2 mesos i mig en funcionament, el cos local de seguretat va tramitar un total de 93 sancions a vehicles que havien estacionat a la zona verda sense tenir l'autorització pertinent. La majoria de les sancions es van tramitar el passat mes d'agost, 62 de fet, mentre que al juliol en van ser 30 i al setembre només se'n va registrar una. I encara molt més enrere, en concret 10 anys enrere, el que farem ara és consultar la notícia que repassava Ràdio Palafolls 10 anys enrere. Augmentaven els accidents laborals al Maresme en el segon trimestre de l'any. Les dades comarcals de sinistralitat laboral d'aquell any tornaven a ser preocupants. Havia augmentat el nombre total d'accidents al lloc de feina i, a més, també hi havia hagut una víctima mortal. Les dades analitzades pel Consell del Comarcal del Maresme indicaven que la nostra comarca continuava encara sent per sobre dels registres provincials i catalans en quant a sinistres laborals. De fet, hi havia hagut un repunt generalitzat dels sinistres, un augment que al Maresme era encara molt més significatiu. Durant aquell segon trimestre de l'any, 865 treballadores i treballadors van patir un accident al lloc de treball que els va obligar a agafar la baixa laboral. Aquesta xifra representava un increment de prop del 15% respecte al primer trimestre de l'any i, de fet, era una xifra superior a l'augment també registrat a la província i a Catalunya. Si comptàvem les dades maresmenques amb el mateix període de l'any passat, és a dir, del 2015, l'augment era del 21%, 2 punts per sobre de la mitjana catalana. Les dades concretes del segon trimestre indicaven que l'augment de la sinistralitat laboral havia afectat tant a homes com a dones, si bé eren els homes els que registraven 2/3 del total dels accidents. Dels 865 ferits, 577 van ser homes i 285 eren dones. Repassada l'hemeroteca, el que farem ara és consultar la proposta cultural.

0: En un no res arriba el programa Palafolls en xarxa amb el nostre company Albert Quiroga, però el que farem ara és gratar una miqueta i escoltar quina és la proposta que ens té preparada l'Albert per aquest cap de setmana. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui divendres anirem fins a Calella, on demà, dissabte, s'acaba tota la programació de la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella d'aquest any. I toca Diada Castellera, per part de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que hi participaran juntament amb els Milions de Terrassa i amb els Castellers de Cornellà. Serà a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Calella.
0: Déu-n'hi-do, quins dies també el municipi de Calella. De fet, una de les últimes festes majors d'aquest estiu que s'han pogut gaudir. Aquest cap de setmana acaben, i en especial destacar doncs aquesta Diada Maduixota que viuran a Calella els Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Gràcies, Albert. Ens escoltem d'aquí una estona.

Doncs aquesta és la sintonia que ens indica que és l'hora de consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta jornada de divendres i el cap de setmana que el tenim a tocar. Quim Serra, molt bon dia. Bé, sembla que no és possible connectar amb el nostre company Quim Serra ara mateix. Repassarem, però, nosaltres mateixos la previsió meteorològica. Dèiem que aquest divendres és un dia amb el cel serè de tota la comarca, tot i l'aparició d'alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 2 a 3 de component nord-est. Mar han estat de marejol i mar de fons a tot el litoral de la comarca del Maresme. Les temperatures mínimes, en general, pugen i aniran dels 14 als 21 graus. Això és tot. Nosaltres ara el que farem és repassar els principals titulars de la jornada.

0: Doncs anem tancant l'informatiu d'avui. Avui que us hem explicat que arriba la recta final dels actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran, que celebrarà demà la tercera edició de la festa homenatge a les persones majors de 90 anys. L'acte es farà al Teatre Municipal a les 6 de la tarda i inclourà berenar, bingo musical i ball. La programació continuarà amb altres actes, com per exemple aquest pròxim diumenge, un esmorzar manualitats i sevillanes aquí mateix al barri de Sant Lluís, mentre que dilluns s'han previst xerrades sobre els serveis socials, sobre diversitat sexual i d'altres. Les activitats es clouran la setmana vinent amb el primer concurs de pastissos de poma i els actes commemoratius de l'1 d'octubre. En l'apartat polític hem destacat que el Partit Socialista de Palafolls presentarà oficialment aquest dissabte la seva candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, Rosa Maria García. L'esdeveniment tindrà lloc a 11:45 del migdia al Casal de Jubilats en un format de vermut popular obert a tota la ciutadania. L'acte comptarà amb la participació destacada del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, així com d'altres representants polítics com Xavier Amor, Helena Díaz i Sílvia Biosca, que ja han confirmat la seva participació. L'Església de Sant Genís acollirà aquest diumenge a les 7 de la tarda el segon concert de cicle de música clàssica organitzat per la Puput, l'Aula Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís. En aquesta ocasió, el Quartet de Sant Simó oferirà el repertori Música dels carrers de Londres en el temps de Händel, centrat en les composicions del prestigiós autor alemany. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir anticipadament a l'Escola de Música Contrapunt o a la mateixa Església abans de l'inici del concert. I a Malgrat de Mar, l'Ajuntament iniciarà dimecres vinent els treballs per impedir definitivament l'estacionament de vehicles al camí de la Pomereda en el tram entre la fàbrica Spontex i la carretera de Mas Bagés. La intervenció consistirà en la instal·lació de pals de fusta units per cordes i pilones per bloquejar l'accés als fons d'asfalt i de sorra. I també hem visitat el municipi de Tordera, concretament el Teatre Claver, que ja té tot a punt i donarà aquest vespre el tret de sortida a la seva nova temporada cultural amb una oferta articulada entorn del teatre, la música i els espectacles familiars. La programació musical s'iniciarà aquest mateix divendres amb el concert del guitarrista Edu Vico. Doncs per la nostra part, res més. Recordeu que podeu seguir informats a través del nostre web www.radiopalafolls.cat, a les nostres xarxes socials i al canal de WhatsApp i també de Telegram. Acabin de passar molt bon divendres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Avui som divendres 25 de setembre. Arriba a Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls, com cada dia. Després dels informatius us portem l'agenda cultural de la zona perquè no s'escapi ni una sola proposta cultural. Volem saber quines actuacions, exposicions, actes, xerrades i tot el que té a veure amb la cultura que tenim a Palafolls i als voltants. Avui parlarem sobre la programació del Teatre Clavé de Tordera, que estrena avui mateix la temporada. I com cada divendres tindrem secció d'esports amb l'Uri Parra del Minut a Minut. Però abans de tot això anem amb l'agenda cultural.
3: Xarxa cultural.
2: A l'església parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitzen conjuntament la parròquia, la Puput i l'aula de música contrapunt de Malgrat de Mar. El proper concert arriba aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda. Tindrà per nom Música dels carrers de Londres i serà a càrrec del quartet de Sant Simó. Les entrades a 10 euros en concepte de donatiu es poden reservar per WhatsApp. Direm el telèfon 658-854-693. Però també es poden comprar físicament a l'aula de música contrapunt de Malgrat de Mar o adquirir-se el mateix dia del concert a la parròquia si queden localitats. Anirem fins a Malgrat el dijous 1 d'octubre. L'Ajuntament organitza una celebració del Dia Internacional de la Gent Gran. Començarà a les 4 de la tarda amb una caminada urbana que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol, on a les 5 de la tarda començarà una festa amb música i berenar. A més, s'apropen les sessions de Cinefòrum contra l'edatisme, la gran pantalla. El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat de Mar aquesta tardor. L'Ajuntament posa en marxa, gràcies a la Diputació de Barcelona, aquesta prova pilot que vol visibilitzar la bellesa i alhora ser un espai de trobada per la reflexió i el debat sobre el fet de ser i fer-se gran. Properament informarem de les sessions programades per aquest mes d'octubre. Seguirem parlant de cinema. A Pineda de Mar queden 2 dies del 12è Festival Internacional de Curtmetratges de CineArt, amb el suport de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. El certamen continua fins dissabte amb la projecció de 34 curtmetratges triats entre els 914 que s'hi van presentar, amb actuacions musicals i sorpreses també cada dia. L'entrada és gratuïta fins a exaurir l'aforament i les sessions tenen lloc a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Progrés 22. Avui també a partir de les 6 de la tarda. A Tordera, com hem dit, avui divendres el Teatre Clavé fa l'estrena de temporada, una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics, combinant teatre, música i espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual. Obrirà el cartell el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà en directe el seu darrer treball, a cavall entre el flamenc contemporani i sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 del vespre, amb entrada anticipada a 16 euros. Seguirem amb Blanes, on dissabte continua la tercera edició del cicle Talent Blanenc, pensat per donar veu al talent musical del municipi. La cita serà al Teatre Municipal a les 8 del vespre amb una sessió de jazz a càrrec de Xavier Dotres Trio. Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Diumenge també hi haurà jazz, aquest cop a les 6 de la tarda i de la mà de Molina's Quartet. Serà Xavi Molina al saxo, Ricard Molina a la bateria, Aleix Cancell al piano i Toni Pujol al contrabaix. Formació purament jazzística des del swing fins a pinzellades de música brasilera, flamenca i ètnica. Entrades a 10 euros tant dissabte com diumenge i tota la informació al teatredelacostabravasud.cat. Acabarem l'agenda cultural a Calella, perquè amb motiu de la festa major de la Minerva, que acabarà demà dissabte 26 de setembre, a les 6 de la tarda, els Maduixots, castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, actuaran a la plaça de l'Ajuntament de Calella, dins de la Diada Castellera de la Festa Major, acompanyats dels Milions de Terrassa i els castellers de Cornellà. Fins aquí l'agenda cultural d'avui divendres. Continuem amb el programa.

0: El Teatre Claver de Tordera aixeca el taló de la temporada de tardor. Serà l'inici d'una temporada plena de propostes destacades amb cicles per totes les edats fins a finals de novembre. Hi ha una programació ben potent i molt variada i per parlar-ne tenim en Josep Navarro, director del Teatre Claver. Molt bona tarda, Josep.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Doncs, Josep, abans de res, mirant la programació, tot apunta que s'ha fet molta feina. Primer de tot, com esteu? Quines expectatives teniu?
1: Bé, bueno, la feina és la que ens toca fer. Doncs les expectatives, com sempre, són les d'arribar al màxim de públic possible, que sigui el màxim de transversal possible d'aquí fem els tres diferents cicles, el de música, el de teatre i el cicle familiar, i a la vegada, evidentment, que aquesta proposta tingui uns estàndards de rigor i d'excel·lència, doncs, amb la línia de la que hem vingut defensant aquests 26 anys de programació estable.
0: Molt bé, et volia preguntar sobre la temporada en conjunt, perquè hi ha noms molt punters, com Joan Pera, tenim Pep Tosar. Com es fa la feina, com es tria la programació, quins criteris seguiu?
1: Doncs veient teatre, escoltant concerts de música i anar seleccionant. Sí que hi ha un element que és estratègicament fonamental, que és fem una previsió. Nosaltres aquesta campanya, per exemple, la tenim dissenyada com 6 o 7 mesos abans, sobretot, doncs, per poder aquests noms que has dit i d'altres, doncs, que puguem incorporar-ho dintre d'unes dates que siguin bones, per una banda, per la programació del teatre i els nostres diferents compromisos, i per una altra, doncs, perquè els artistes, les companyies tinguin aquella data lliure. A partir d'aquí, evidentment, també seguim uns nivells de pensant amb un màxim de transversalitat pública, de públics. Per tant, doncs, hi ha propostes més vinculades a l'entreteniment, com pot ser el de Joan Pera, el del Carles Sanz, i altres, unes propostes més de contingut, més per convidar a la reflexió i a gaudir de la profunditat d'una temàtica, no? Com pot ser, doncs, el Vientos del Pueblo amb el Pep Tosar i les coses excepcionals. També això té que veure el contingut, l'estètica amb la que es treballa. Programem divendres i programem diumenges, i també d'aquesta manera últimament estem contrastant que el perfil del públic, doncs, ens va variant, no? I després el cicle familiar també, doncs, que hi hagi propostes tant de música com de teatre d'objectes com de dansa, que és les tres propostes que cada mes convidem a fer, no? La proper dissabte, que és una proposta de titelles, una altra proposta a l'octubre, que és de dansa, i una altra proposta de teatre d'objectes, que és el novembre. Obre la programació estable aquest divendres també amb un músic tordarenc, Adéu Wico, que ja és la segona vegada que ens acompanya dintre de la programació estable, i és una persona amb uns estàndards també de qualitat i musicals molt, molt potents.
0: Sobre Edu Vico et volíem preguntar, perquè tenim entès que es va formar a l'escola del teatre. Té algun valor especial que sigui músic de Tordera i format al mateix teatre?
1: Sí, té el valor que li dona per una banda és un noi de Tordera, i sí, s'ha format a l'Escola de Música. Després, evidentment, quan va optar a la professionalització, ha estudiat a altres conservatoris, però sí, van començar el seu amor per la música i concretament per la guitarra aquí a l'Escola de Música. Evidentment, ens reforça molt que un exalumne nostre es professionalitzi, doni, treballa bastant, doncs, per Europa, treballa bastant a Miami, treballa per tot Catalunya, l'estat espanyol també, reforça la imatge de Tordera com un poble que també consumeix i promociona la cultura, reforça el que penja de la cultura i els valors ciutadans, i també ens reforça el projecte de formació artística. A la vegada és un músic, a part de que és molt bon músic, és un músic molt... és una persona molt generosa, i aleshores encantat que tot quadri i que pugui obrir la programació estable. Curiosament, aquesta programació estable obrim amb un concert de música, amb l'Edurico, i tanquem amb un altre concert de música. A vegades els astres s'alineen, no?
0: Obrim i tanquem, eh?
1: Té que veure amb l'últim tancament de la programació estable al novembre, és el concert de l'Orquestra de Sant Cugat, que tancarem la celebració del 50 aniversari d'una entitat nostra dansa, molt vinculada a la música popular i tradicional, al món de la sardana, i que durant tot aquest any ha estat celebrant cada mes el 50 aniversari de la seva fundació, i que estem encantats, doncs, que tanqui aquesta celebració al Teatre Clavé, que és casa nostra i és casa de la nostra dansa, i bé, s'ha donat aquesta casualitat. Tenim una programació estable amb concerts de música, 4 obres de teatre, 3 obres de teatre familiar, i després la resta de compromisos, com són altres propostes que programarem dels grups de teatre amateur i altres compromisos.
0: Et volia preguntar concretament sobre el cicle familiar, perquè teniu Safrà i Serafí aquest cap de setmana, teniu Bambi i Mal de Closca. Com penseu la programació per als més petits, i quina diferència hi ha entre la programació per adults, per dir-ho d'alguna manera?
1: Claro, la programació familiar és la més difícil, no de programar, sinó la que tingui el més acceptació, el màxim d'acceptació. Sí que creiem que s'ha de fer. Cada vegada estem més rodejats per les males vibracions que genera la revolució tecnològica, la xarxa, la utilització de les pantalles. Per tant, cada vegada és més important que la mainada, aquestes edats més primerenques, puguin veure, gaudir espectacles en directe, no mediatitzats per la pantalla, i aleshores aquest és un element important de cara a impulsar una programació cultural i artística amb una clara voluntat de servei públic. Com ho fem? Cada vegada ajustem més a quines edats van adreçades les propostes, i cada vegada treballem més, sobretot de 5 anys cap a baix, que és aquesta franja d'edat de 2 a 5 anys. És una franja d'edat on encara val la pena incidir, perquè penja molt el nen, nena que vingui, penja molt de la voluntat de la seva estructura familiar, de la seva família, i és important treballar amb aquestes franges d'edat, i és important, doncs, que comparteixin amb els seus pares espectacles en directe, i que trenquin aquesta mala influència que genera l'abús de les xarxes i de les pantalles.
0: Són aquestes edats en les que diríem que encara hi som a temps, no?
1: I tant. No únicament encara hi som a temps, sinó que hem de perseverar amb la cultura en viu, l'espectacle en directe, que la gent es reuneixi al voltant per veure un espectacle, per escoltar un concert de música, per veure un espectacle de dansa, que es reuneixin, que quan surtin o quan abans d'entrar que en parlin, que parlin entre ells, que comparteixin l'experiència i sobretot doncs que vegin molt, molt art en directe.
0: Molt bé. Josep, et volia preguntar si teniu una imatge, una fotografia clara de com és el públic que va al Claver. Si teniu un tipus de públic fidel i assidu que va a més d'una obra i a obres diferents, o a cada funció us trobeu cares conegudes? Com funciona més o menys el Claver?
1: Sí, tenim un matalàs, sobretot amb la programació estable per adults, tenim un matalàs, afortunadament, d'unes 200 persones que estan força fidelitzades i que estan molt pendents del que programem. Aquestes 200 persones estan sobretot al voltant de la nostra associació d'espectadors i de diferents grups que acostumen a comprar entrades en grup 15-20 persones, no? Aquest grup, per una banda, és la fotografia més clara, més contrastada que tenim fidelitzada, i després a la programació familiar per famílies, tenim unes 40-50 famílies que estan molt fidelitzades. Aquesta seria la fotografia de fidelització. També és veritat que té molt a veure amb el poder mediàtic que tenen certs artistes. En aquest cas, doncs, estem pensant en Joan Pera, en el Carles Sant. Aquí això et genera no únicament que puguem treballar o tindre usuaris fidelitzats, sinó que ens venen cares relativament noves o cares que sabem que aquesta força mediàtica de l'artista de determinat, doncs, genera molta expectativa.
0: Molt bé, doncs per anar tancant volíem fer com una crida, un avís per navegants on es poden treure les entrades i què recomanaries a algú que no ha vingut mai al Claver, a la gent de Palafolls. Recordem, www.teatreclaver.cat, a Instagram també Teatre Claver. Com ho faríem per les entrades?
1: Per les entrades, doncs, des de fa un any tenim una plataforma de venda d'entrades online que en aquest cas les pantalles ajuden.
0: Farem una excepció,
1: Perdó?
0: Que farem una excepció amb les pantalles.
1: Sí, no tot és negatiu, evidentment no tot és negatiu, però estem en un temps complicat i per molts motius, però un d'ells és el tema de les pantalles, no? Tot el que generen de negatiu. En aquest cas, es pot comprar des de casa, des del teu telèfon, l'entrada, pots veure si hi ha entrades o no hi ha entrades, i evidentment de dilluns a dissabte de matí i tarda el Teatre Claver està per atendre a les diferents peticions, preguntes, dubtes. A la nostra pàgina web també hi ha tota aquesta informació, que és fàcil, relativament fàcil, poder optar a seguir-nos i sobretot a comprar les entrades que el públic desitgi.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Josep Navarro, director del Teatre Claver de Tordera. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, molt bona tarda.
1: Molt bé, moltes gràcies i bona tarda.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away, soul and mind will
2: never pay, as long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
6: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
7: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
8: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
9: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
10: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
11: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
13: No tens excusa.
0: Ràdio Palafolls.

0: únicament la millor música.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
7: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
8: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
9: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
6: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
10: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
6: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
11: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
6: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Arribem a divendres i toca repassar el món esportiu que ens envolta Palafolls i Rodalies. Arrenquem a poc a poc la temporada i per posar-nos al dia tenim avui a l'Uri Parra. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, un dia més.
0: Uri, sembla que mica en mica anem arrencant la temporada i van desapareixent els partits amistosos i anem centrats a la competició i a la temporada, o encara no?
1: Bé, aquesta és una setmana una mica estranya, es podria dir, perquè sí que comencen algunes lligues, però les que no comencen, doncs els seus equips jugaran amistosos. Llavors tenim una mica una barreja.
0: Ens expliques una miqueta com han anat els amistosos, algun?
1: Sí, si vols parlem dels que es faran aquesta setmana, que podríem començar, per exemple, pel bàsquet, que en el seu cas els seus dos equips sènior comencen lliga, llavors no seran amistosos, sinó que seran competició oficial, i primer jugarà demà dissabte el sènior A, a les 7 de la tarda en punt al Palauet contra el Sant Joanenc, i l'endemà, el diumenge a les 12 del migdia, el sènior B contra el Fornells, també al Palauet.
0: Perfecte. A partir de quines edats seria la categoria sènior?
1: La categoria sènior em sembla que el bàsquet va a partir dels 18 anys.
0: Perfecte. Què més tenim?
1: Doncs mira, podríem passar al futbol, que tindrem el primer partit de lliga del

0: començarem pels que juguen demà dissabte. El primer serà el juvenil B a les 10 del matí, a les 10 del matí al Palauet contra les Rels, partit amistós. Tots seran amistosos fins que jo us avisaré quins anys de lliga. El cadet A també jugarà a Palafolls a les 11:45 de demà contra les Rels. A les 3 del migdia serà el torn del Pra Benjamí contra el Sant Julià de Ramis. Passarem a 4:45 de la tarda, que jugarà el juvenil d'honor contra el futsal Vicentí. I ja tocaria els partits de diumenge. El primer serà l'Alavi C a 10:15 del matí contra el Sant Julià de Ramis. Seguidament l'infantil C a 10:45 contra el mateix rival, el Sant Julià de Ramis. I ja per la tarda sí que tindrem dos partits de lliga oficials. L'infantil d'honor, que serà la primera jornada a les 4 en punt contra el Manresa, i el sènior A de la tercera divisió nacional, que jugarà la primera jornada a casa a les 6 contra el futsal Mataró B. I això seria tots els partits que tenim a Palafolls.
1: De futbol sala, eh?
0: Sí.
1: Molt bé, tenim algun esport més en...
0: No, comentar que ha començat la gimnàsia per la gent gran, que el patinatge també està entrenant, a part de tots els esports com el Muay Thai, el judo, el club ciclista Palafolls, que està competint fora de casa, evidentment, i ja està tot en marxa.
1: Ja estem al setembre, ja és la volta al col·le i ja la tenim aquí, eh?
0: Sí, correcte. Ja està, igual que el col·le està ja amb les seves primeres classes, doncs els esports, amb els seus primers partits, primers entrenaments, i ja agafant la rutina.
1: Perfecte, ens podries avançar alguna coseta més? No sé si hi ha més coses de més endavant o ja...
0: Sí, del Muay Thai sabem que estan preparant uns combats, una balada, però ja serà de cara al novembre, així com a una mica d'espoiler.
1: Uri, estem veient que els tres equips sèniors aquí a Palafolls juguen a casa. Tens alguna previsió? Què creus que podrà passar?
0: Mira, el sènior de bàsquet, l'altre dia el seu últim amistós va guanyar. Té bona pinta aquest sènior de bàsquet renovat, amb fitxatges, amb un entrenador nou. I jo crec que sí, que poden guanyar el primer partit a casa i que sigui una mica una bona manera de començar i per què no començar a somniar amb l'ascens. Pel que fa a futbol, bé, primera jornada victòria fora de casa, veurem aquesta segona si també aconsegueixen guanyar, i un equip que la temporada passada va haver un bon tram, que va estar lluitant per les primeres posicions, i esperem que aquesta temporada passi el mateix. I de futbol sala, doncs, debut en una nova categoria, una categoria dura, la tercera nacional, i veurem a veure com està l'equip, un equip que pràcticament és el mateix de l'any passat, i a veure com s'adapten a la nova categoria, que no serà fàcil, però que segur que amb l'ajuda del Palauet poden aconseguir una victòria.
1: En qualsevol cas, estarem pendents a la secció dels divendres d'esport i al minut a minut. Doncs Uri Parra, moltes gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
2: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
1: Doncs amb la secció d'esports tanquem el programa d'avui. Fins aquí el Palafolls en xarxa d'avui. Ens tornem a veure dilluns. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bon cap de setmana. Fins aviat.
2: ...24 hores de bona música.

0: Recta final dels actes de la Setmana de la Gent Gran de Palafolls. Aquest dissabte i diumenge continuen les activitats amb una de les propostes més esperades, la Festa de la Gent Gran. Un homenatge a les persones majors de 90 anys del municipi que comptarà amb berenar, bingo musical, ball i altres sorpreses. Aquesta activitat, que necessita d'inscripció prèvia per qüestions d'aforament, es farà al Teatre de Palafolls demà dissabte a les 6 de la tarda. I diumenge l'organització reprèn l'esmorzar i taller de manualitats al barri de Sant Lluís amb la col·laboració de l'Associació de Veïns. Un taller senzill i obert a tothom que seguirà d'una mostra participativa de Sabellanes. Amb l'inici de la setmana, dilluns, continuen les xerrades. Al matí, a les 11, al MIT, què fem els serveis socials de Palafolls per la gent gran. I a la tarda torna l'activista Brigitte Lamour, en aquest cas per parlar de la sexualitat i les sigles LGTBQIA+. La cita, dilluns, a 6:15 de la tarda, al Casal de Jubilats. La 24a edició de la Setmana de la Gent Gran tancarà dimecres que ve amb una novetat, el primer concurs de pastissos de poma, i el dijous, dia 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, amb la lectura del manifest, la tradicional caminada fins al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que fan 50 anys de casats. A la tarda hi haurà concert amb la Coral Palatiolo a 7:45 del vespre al Casal de Jubilats. I seguint amb les propostes culturals, el Quartet de Sant Simó seran els protagonistes en el segon concert del cicle Clàssica a Sant Genís. Diumenge arriba a l'Església de Sant Genís el segon concert del cicle de música clàssica que organitza conjuntament la Puput, l'Aula de Música Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Frederick Handel, amb peces interpretades pel Quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca, amb la proposta Música dels carrers de Londres en el temps de Handel. Les entrades, a un preu de 10 euros, es poden adquirir a l'Aula de Música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre en efectiu i a la mateixa església de Sant Genís. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres 2 d'octubre a partir de les 9 del vespre amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior de Bèlgica, que oferirà un concert homenatge a Pau Casals. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vist segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant pues, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar va ser una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim 2 cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però ho anem fent a un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus, de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que mira que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs, hi ha molt, molt d'esforç hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors en diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És el monestir es basteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn que està a peu de pista i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem, normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està, i en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica i ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per arrebossar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotella del segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és, agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquest tast de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim. És un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd dues terceres parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts camps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no? En muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossana, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central, amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, podríem dir, la muntanya sagrada dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix, anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que al cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i per un camí senyalitzat remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
1: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès avall per perdre un centenar de metres fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sa Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
1: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1.5/5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3/5 si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
1: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la vuitena meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W.

0: A mi m'agrada molt, eh? Hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W, perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les torres, hi ha el Lago de les Torres i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi xileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del refugi Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament un mirador britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al mirador del francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà, que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey, però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus de les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquest llac Poe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més potser per mi són els cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullira Ràdio. Sergi Llobanusson, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
1: Pues per mi, per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar, és que no sé si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte.
0: coses.
1: No sabem què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma.
0: Sí, fins aquí.
1: Vale. Ja. Que va sortir fa un parell de 3 anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat. Perquè, pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent, pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no?, en el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, pues això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Sí, no sé.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna avui. Sí.
2: S'ha estrenat Mobland, que
1: sí,
2: és Tierra de Mafios, em sembla que està traduïda al,
1: sí,
2: al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
2: A Movistar Plus ja es veu com 2-3 dies més tard, representa,
1: sí,
2: el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: Correcte.
2: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
1: sí, no,
2: entre
1: no.
2: els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
2: Potser va ser els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de... Bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent
2: en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí,
2: ja he vist Widow's Bay.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Això està bé, a favor.
2: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
2: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets, la vaig acabar ahir i... Aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
0: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
2: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fan aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, està bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia,
1: bé,
2: perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per Enethys Sidney.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We're gonna have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
2: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, només?
2: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa...
0: Sí, tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir...
0: Llegeix.
1: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
2: Molt bé.
1: 8 sèries.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava, això.
2: Bueno, a Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
2: això
0: que...
2: és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això és, eh? Això no, no
2: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
1: Clar,
2: clar, ara jo ho he confós per CSI. Sí. Clar, clar, clar, clar.
0: Sí, sí.
2: Aquí, com que tenim un internet de, que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
1: Entre que aviam, que el wifi tal.
2: Aviam, podeu seguir parlant perquè
1: no, sí, si és,
2: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues re, escolta.
0: És el que tenim.
1: Warner TV, eh?
0: Sí.
1: Això què és? Això no, deu sí. de ser alguna d'aquestes que entra a través de Prime Video,
2: Warner
1: no?
2: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era,
1: ah, sembla. Llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
2: En CIS Los Angeles, New Orleans,
1: sí.
2: Hawaii,
1: vale.
2: Origins, New York, Sydney.
0: Molt
2: no
0: bé.
2: Me'n surten, quantes en diu que en surten?
1: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta alguna.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui...
1: Pues re, escolta.
2: I Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, clar.
2: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta sí. franquícia,
0: déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
7: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar.
14: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
1: sí.
0: en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat, quan has començat a llegir...
2: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
1: Ja, són...
0: contraposició vampirs polítics sí, sí. No està mal, eh? No, no, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
1: Sci-Fi,
0: avui estàs molt en anglès, eh?
1: Bueno.
0: El corazón sí. del crimen.
15: ¿Qué haces aquí?
16: Solo quiero trabajar con los mejores.
15: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
16: Porque hacíamos muy buen equipo.
17: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
16: Nos las apañaremos bien.
15: No durarás mucho aquí.
17: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
1: No, bueno, ah. Ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal de, que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val, val.
1: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Que hi ha tret, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no sé.
2: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé. Molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entra a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
1: Vull dir, a més, estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: Antopsia Udina.
13: Sóc amb Capità Utak.
11: Tutaj raczej trwa zabawa.
13: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislau s'enamora de l'aristòcrata Isabella i es dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
2: Quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, quina mandra.
1: Seria també polonesa, si no m'equivoco.
0: Sí, sí.
1: Com a mínim el traia d'esquerra.
0: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
1: Exacte.
2: Bueno, has dit polaca.
0: Polaca som nosaltres, eh?
2: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entens mai.
0: Mira,
2: perquè
0: Sergi,
2: no passes un moment per fer una canviada.
1: A més, perdó,
2: cara,
1: la pàgina...
2: I has llegit novel·la polaca, clar.
1: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que quan ho extreguis ja estàs fer en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré. Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
18: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
19: What do you want?
18: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
19: Just a coincidence.
18: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
19: Oh, shut up. You can leave the way you came.
18: It's all right to come through the house?
19: No.
18: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
2: No, però crec que pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
2: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat...
1: Algú t'he contractat i...
2: Els pares de la Maria, no cago, que diguen mentires.
1: No passa res, jo també xuco dos
2: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
2: A nivell
0: sí,
2: de qualitat, sí, sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
1: Entens? O sigui,
0: sí,
1: des de l'inici
0: sí.
1: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
1: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
1: per cert,
0: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
2: Va anar any per menys.
1: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a, un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del Missing...
1: Abocador,
0: conegut com a Slough House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slough House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
20: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
21: Rise and shine!
20: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
22: He's a bad seed. Nothing good will come of
23: him. What are you going to do? Come on.
24: Rehabilitation.
20: Hey, that's what your job is.
25: Michelle, I call Michelle.
20: But this job is all about listening.
0: És una presó de Chenoise.
1: Chenoise, sí.
0: Un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
1: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
1: Un terratinent, un, no? Sí, un amic, sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
0: Ah.
1: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno, a Prime Video arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Francis Neagle, 124 de West Ave en Chicago. Ex sargento mayor de la unidad de investigaciones especiales 110. Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí. Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
3: Ya. Yeah.
4: Te lo explico.
3: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
3: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigacions especials 110 de l'exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
1: Neagle.
0: Neagle. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues què?
0: Adéu, Sergi.
1: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, lo qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus vintanyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
0: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
6: Come on! Come on! What was that?
21: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
24: I've never seen flowers bloom in winter like this.
25: What is that?
26: You all need to get out of here before it comes back.
27: Before what comes back?
26: Whatever's haunting these woods.
27: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things, que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85, que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
1: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
1: A més,
0: bueno, clar.
1: És més fàcil quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O bueno, en fi.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, doncs pues
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
1: Sí.
0: Què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
0: I s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central,
0: sí,
1: correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres, i juraria que actualment South Park sencera està a HBO aquí a Espanya. No ho sé.

0: una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els nens.
1: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
0: Molt en contra de Donald Trump, però clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
1: Too much.
0: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda per això.
1: Perfecte, bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
0: I tant!
1: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
2: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
3: Aquí viene la mano de Dios.
2: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
1: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
0: Sinopsi Netflix.
1: Sí.
0: Tres línies, vinga.
1: A Fabil, si vols saber què passa, mira, home.
0: Exacte.
1: A Netflix, el que també arriba...
0: Digues.
1: No ho sé, Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga? A
1: veure. Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no m'ho vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per todo lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. La última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I i que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell que no hauria sortit a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agrada anar a les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podia seguir mirant-la.
0: No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Quillion.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que entregarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar

0: vuestro destino.
1: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
0: Supongo que os recompensaré.
2: A Joseon, una proposta secreta de Stape, passions prohibides entre una noble brillant, un famós seductor i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
3: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
2: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
3: Sí.
2: Vinga, ara ja repassem sense trailer. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bishcom... com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
3: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
2: Exacte,
3: no?
2: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
3: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
2: sí,
3: es paga molt bé.
2: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
3: sí,
2: té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
3: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
2: no
3: Martínio Rivas, però no
2: era aquesta. Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
3: Evidentment,
2: tenim Paula Echevarría,
3: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
2: És que em sona aquest cartell a Instagram. És que Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
3: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
2: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes...
3: Aquesta, interessant,
2: Sí?
3: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla, en lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un un format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
2: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
3: La temporada número 13, Ojo, ojo al tanto, que es veu que junte una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
2: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus, Adults, Medusa, Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrena aquest
3: sí. A veure si us ho veieu tot.
2: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
3: Adeu.
2: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulé de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Recta final dels actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran, que celebrarà demà la tercera edició de la festa homenatge a les persones majors de 90 anys.

L'acte es farà al Teatre Municipal a les 6 de la tarda i inclourà berenar, bingo, música i ball. La programació continuarà diumenge amb un esmorzar, manualitats i sevillanes al barri de Sant Lluís, mentre que dilluns s'han previst xerrades sobre els serveis socials i sobre diversitat sexual amb l'activista Brigitte Lamour. Les activitats es clouran la setmana vinent amb el primer concurs de pastissos de poma i els actes commemoratius de l'1 d'octubre. Avui és 25 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquesta és tan sols una de les informacions que us volem explicar, però n'hi ha d'altres. El Partit Socialista de Palafolls presentarà oficialment aquest dissabte la seva candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, Rosa Maria García. L'esdeveniment tindrà lloc a 11:45 del migdia al Casal de Jubilats en un format de vermut popular obert a tothom, a la ciutadania. L'acte comptarà amb la participació destacada del ministre d'Indústria i de Turisme, Jordi Hereu, així com d'altres representants polítics com Xavier Mor, Elena Díaz o també Sílvia Biosca. Avui també us explicarem que l'Església de Sant Genís acollirà aquest diumenge a les 7 de la tarda el segon concert del cicle de música clàssica organitzat per la Puput, l'Aula Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís. En aquesta ocasió, el quartet de Sant Simó oferirà el repertori Música dels carrers de Londres en el temps de Händel, centrat en les composicions del prestigiós autor alemany. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir anticipadament aquests dies a l'Escola de Música a la Contrapunt o també a la mateixa església abans de l'inici del concert. I canviarem de municipi perquè l'Ajuntament de Malgrat de Mar iniciarà dimecres vinent els treballs per impedir definitivament l'estacionament de vehicles al camí de la Pomereda en el tram entre la fàbrica Espontex i la carretera de Mas Bagés. La intervenció consistirà en la instal·lació de pals de fusta units per cordes i pilones per bloquejar l'accés al fons d'asfalt de sorra. La mesura respon a un requeriment formal de la Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri de la Transició Ecològica en compliment estricte de la Llei de Costes que prohibeix aparcar en terrenys considerats platja i domini públic. I també anirem fins a Tordera perquè el Teatre Claver del municipi dona el tret de sortida a la seva nova temporada cultural amb una oferta articulada entre el teatre, la música i els espectacles familiars. La programació musical s'inicia aquest mateix divendres amb el concert del guitarrista Edu Vico, que fusiona flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. Pel que fa a les arts escèniques, la cartellera de tardor comptarà amb la presència de reconeguts intèrprets de l'escena catalana, com Carles Sans, Pau Roca, Joan Pera o també Pep Tosà, a més de propostes especials per al públic infantil i concerts simfònics. I pel que fa al temps, matí de divendres amb un cel serè a tota la comarca, tot i l'aparició d'alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 2 a 3 de component nord-est. Mar en estat de marejol i mar de fons a tot el litoral del Maresme. Les temperatures mínimes, en general, pujaran i aniran dels 14 als 21 graus. Recta final dels actes de la Setmana de la Gent Gran a Palafolls. Aquest dissabte i diumenge continuen les activitats amb una de les propostes més esperades, la Festa de la Gent Gran. Un homenatge a les persones majors de 90 anys del municipi que comptarà amb berenar, bingo musical, ball i també d'altres sorpreses. Aquesta activitat, que necessita d'inscripció prèvia per qüestions d'aforament, es farà al Teatre de Palafolls demà a les 6 de la tarda. I diumenge, l'organització reprèn l'esmorzar i el taller de manualitats al barri de Sant Lluís amb la col·laboració de l'Associació de Veïns. Un taller senzill i obert a tothom que seguirà d'una mostra participativa de sevillanes. Amb l'inici de la setmana, dilluns continuen les xerrades. Al matí serà a les 11 i al Música i Dansa s'oferirà la xerrada Què fem als serveis socials de Palafolls per la gent gran. I a la tarda torna l'activista Brigitte Lamour, en aquest cas per parlar de la sexualitat i les sigles LGTBQIA+. La cita serà dilluns a 17:45 de la tarda al Casal de Jubilats. La 24a edició de la Setmana de la Gent Gran tancarà dimecres que ve amb una novetat, el primer concurs de pastissos de poma, i el dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, amb la lectura del manifest, la tradicional caminada fins al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que enguany fan 50 anys de casats. A la tarda hi haurà concert amb la Coral Palatioló, serà a 19:45 del vespre, també al Casal de Jubilats. El Partit Socialista presenta oficialment Rosa Garcia com a candidata a l'alcaldia de Palafolls aquest mateix dissabte. Aquest dissabte, el PSC de Palafolls oficialitzarà la seva candidata a les properes eleccions municipals amb un acte popular al Casal de Jubilats. L'acte, en format de vermut de presentació, pretén conèixer una mica més de prop a Rosa Maria Garcia, que el passat mes de maig va ser escollida per l'Assemblea del PSC a Palafolls com a nova cap de llista per a les eleccions del maig del 27. Així ho ha explicat la mateixa Garcia.
1: Doncs les persones que ja em coneixen com sóc i qui sóc, doncs la resta de persones que potser no coneixen aquesta faceta meva més política, doncs que vinguin i ens reconeguin. Farem uns petits parlaments, algú molt dinàmic, i després podem continuar xerrant amb la gent que hagi vingut a l'hora del vermut.
0: La presentació comptarà amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, igual que també han confirmat la seva participació Xavier Amor, Helena Díaz o l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, entre d'altres. L'acte, que començarà a 11:15, comptarà també amb una intèrpret de llengua de signes i és obert a tothom. Parlem de cultura, el Quartet de Sant Simó seran els protagonistes en el segon concert del cicle de clàssica a Sant Genís. Diumenge arriba a l'església de Sant Genís de Palafolls el segon concert del cicle de música clàssica que organitza conjuntament la Puput, l'Aula de Música Contrapunt i la parròquia de Sant Genís de Palafolls. En aquest cas, el protagonista serà George Friedrich Händel, amb peces interpretades per al Quartet de Sant Simó des de la capital de la comarca amb la proposta Música dels carrers de Londres en els temps de Händel. Ho explica Sebastià Aguilar, que és en una entrevista al Palafolls en xarxa.
2: Bé, el Quartet de Sant Simó estan vinculats a la Capella Sant Simó de Mataró i, si no m'equivoco, fa molts anys que toquen ininterrompudament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca. Les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'Aula de Música Contrapunt. També, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon 658-854-693.
0: Com escoltàvem, les entrades a un preu de 10 euros es podran adquirir a l'Aula de Música Contrapunt o al telèfon de l'entitat. En cas que en quedin, també es podran comprar abans de l'inici del concert, sempre en efectiu a la mateixa església de Sant Genís de Palafolls. Més enllà d'aquest cap de setmana, la programació tindrà continuïtat el divendres dia 2 d'octubre a les 9 del vespre amb el violoncel·lista Biel Garriga, jove intèrpret format a l'entorn de la Contrapunt de Malgrat de Mar i actual estudiant del Conservatori Superior a Bèlgica, que oferirà un concert d'homenatge a Pau Casals. La nova cita, la tercera, serà a les 7 de la tarda. La nova cita, amb el cicle de música clàssica, a la d'aquest diumenge, començarà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Genís de Palafolls. A partir de dimecres vinent no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. L'Ajuntament ha informat que aquell mateix dia començaran els treballs per impedir l'estacionament de vehicles en aquest tram. En concret, es col·locaran pals de fusta units amb cordes i en alguns punts, també pilones, que evitaran que els vehicles puguin estacionar al costat del camí. La mesura afectarà tot el tram del camí de la Pomereda, comprès entre davant de la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bagés. La decisió arriba arran d'un requeriment de l'Estat espanyol a l'Ajuntament de Malgrat de Mar. En aquest cas, és el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Direcció General de la Costa i la Mar, l'organisme encarregat de gestionar el domini públic marítimo-terrestre. Segons explica el consistori malgratenc, l'Estat requereix a l'Ajuntament que s'impedeixi l'accés de vehicles motoritzats a la zona de domini públic marítimo-terrestre d'aquest camí de la Pomereda. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat que administra el domini públic marítimo-terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar vinculada al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi aquest accés als vehicles motoritzats dins aquest espai protegit. La legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terreny que tingui la consideració de platja, una catalogació que afecta directament moment diversos punts del recorregut del Camí de la Pomereda. Per tant, a partir de dimecres, els conductors hauran de tenir en compte aquesta nova restricció i no podran deixar-hi els vehicles estacionats. L'Ajuntament instal·larà els elements físics necessaris per evitar, doncs, que s'hi pugui aparcar. La prohibició s'estén, com dèiem, des de l'entorn de la fàbrica Spontex fins a l'enllaç amb la carretera de Mas Bagés. De Malgrat, girem cua i anem fins al municipi de Tordera, perquè el Teatre Claver de Tordera estrena temporada aquest mateix vespre. El Teatre Claver ja ho té tot a punt per iniciar temporada, una proposta que gira al voltant de tres grans eixos: teatre, música i espectacles familiars, i que té uns objectius ben clars, tal i com explica el seu director, en Josep Navarro.
3: Doncs les expectatives, com sempre, són les d'arribar al màxim de públic possible, que sigui el màxim de transversal possible d'aquí fem els tres diferents cicles, el de música, el de teatre i el cicle familiar, i a la vegada, evidentment, que aquesta proposta tingui uns estàndards de rigor i d'excel·lència, doncs, amb la línia de la que hem vingut defensant aquests 26 anys de programació estable.
0: La programació teatral comptarà amb noms destacats de l'escena catalana, com ho són Carles Sans, que el 4 d'octubre s'acomiadarà dels escenaris amb el monòleg Per fi me'n vaig. També hi haurà Pau Roca amb Les coses excepcionals el 16 d'octubre, o Joan Pera amb Una estona amb en Joan Pera el pròxim 8 de novembre. També Pep Tosà, que el 20 de novembre presentarà Vientos del Pueblo, un espectacle dedicat al poeta Miguel Hernández. La música també serà protagonista de la temporada. El guitarrista Edu Vico obrirà el cicle avui divendres, dia 25 de setembre, amb un concert que combina flamenc contemporani amb influències mediterrànies i llatines. La programació musical es tancarà el 28 de novembre amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb el concert de cloenda del 50è aniversari de la nostra dansa. Pel que fa al públic familiar, el Teatre Claver ha programat tres espectacles: Safrà i Serafí, el dia 26 de setembre, Bambi, el 24 d'octubre, i Mal de Closca el 21 de novembre. Les entrades per tots els espectacles ja estan disponibles a través de la pàgina web del Teatre Claver.

És hora ara mateix de mirar enrere, utilitzar la nostra màquina del temps i veure de què parlava Ràdio Palafolls, tal dia com avui, però en altres anys. Anem un any enrere. El 2025 destacàvem que la policia local obria 7 actes administratives a persones que s'havien saltat la prohibició d'accedir al castell de Palafolls. La policia local del municipi, des de principis d'agost d'aquell 2025, havia obert 7 actes d'infracció per incompliment de l'ordenança de civisme. Concretament, les obrien per saltar-se la prohibició d'entrada al castell de Palafolls mentre duraven les obres de restauració. A banda d'aquests actes, també s'havien obert 2 més per tinença de substàncies estupefaents en el moment de la identificació per part dels agents. Des del cos local de seguretat informaven que continuaven investigant qui eren algunes de les persones que en aquells mesos s'havien saltat la prohibició d'entrar al castell. En aquell moment hi havia oberta una investigació per conèixer qui eren els 6 joves que van entrar a principis d'agost, van fer acrobàcies amb un patinet a la zona, van intentar manipular la maquinària i van llançar pedres des del camí d'accés cap a la carretera. Encara molt més enrere, el 2021 destacàvem també una notícia sobre la policia local que registrava prop d'un centenar de multes a la zona verda de l'àrea de Sant Lluís. Des d'aquella setmana ja no calia acreditar-se per estacionar a la zona verda del barri de Sant Lluís, que ja s'havia desactivat coincidint amb el tancament del parc aquàtic Marineland. La mesura s'havia posat en vigor l'1 de juliol amb el parc en marxa, després que durant el mes de juny la policia local de Palafolls es desplacés al barri amb una unitat mòbil per repartir les targetes identificatives entre els veïns. D'altra banda, els residents també podien anar a les dependències del cos a recollir l'element. Després de 2 mesos i mig en funcionament, el cos local de seguretat va tramitar un total de 93 sancions a vehicles que havien estacionat a la zona verda sense tenir l'autorització pertinent. La majoria de les sancions es van tramitar el passat mes d'agost, 62 de fet, mentre que al juliol en van ser 30 i al setembre només se'n va registrar una. I encara molt més enrere, en concret 10 anys enrere, el que farem ara és consultar la notícia que repassava Ràdio Palafolls 10 anys enrere. Augmentaven els accidents laborals al Maresme en el segon trimestre de l'any. Les dades comarcals de sinistralitat laboral d'aquell any tornaven a ser preocupants. Havia augmentat el nombre total d'accidents al lloc de feina i, a més, també hi havia hagut una víctima mortal. Les dades analitzades pel Consell del Comarcal del Maresme indicaven que la nostra comarca continuava encara sent per sobre dels registres provincials i catalans en quant a sinistres laborals. De fet, hi havia hagut un repunt generalitzat dels sinistres, un augment que al Maresme era encara molt més significatiu. Durant aquell segon trimestre de l'any, 865 treballadores i treballadors van patir un accident al lloc de treball que els va obligar a agafar la baixa laboral. Aquesta xifra representava un increment de prop del 15% respecte al primer trimestre de l'any i, de fet, era una xifra superior a l'augment també registrat a la província i a Catalunya. Si comptàvem les dades maresmenques amb el mateix període de l'any passat, és a dir, del 2015, l'augment era del 21%, 2 punts per sobre de la mitjana catalana. Les dades concretes del segon trimestre indicaven que l'augment de la sinistralitat laboral havia afectat tant a homes com a dones, si bé eren els homes els que registraven 2/3 del total dels accidents. Dels 865 ferits, 577 van ser homes i 285 eren dones. Repassada l'hemeroteca, el que farem ara és consultar la proposta cultural.

0: En un no res arriba el programa Palafolls en xarxa amb el nostre company Albert Quiroga, però el que farem ara és gratar una miqueta i escoltar quina és la proposta que ens té preparada l'Albert per aquest cap de setmana. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Per la proposta cultural d'avui divendres anirem fins a Calella, on demà, dissabte, s'acaba tota la programació de la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella d'aquest any. I toca Diada Castellera, per part de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que hi participaran juntament amb els Milions de Terrassa i amb els Castellers de Cornellà. Serà a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Calella.
0: Déu-n'hi-do, quins dies també al municipi de Calella. De fet, una de les últimes festes majors d'aquest estiu que s'han pogut gaudir. Aquest cap de setmana acaben, i en especial destacar doncs aquesta Diada Maduixota que viuran a Calella els Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Gràcies, Albert. Ens escoltem d'aquí una estona.

Doncs aquesta és la sintonia que ens indica que és l'hora de consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta jornada de divendres i el cap de setmana que el tenim a tocar. Quim Serra, molt bon dia. Bé, sembla que no és possible connectar amb el nostre company Quim Serra ara mateix. Repassarem, però, nosaltres mateixos la previsió meteorològica. Dèiem que aquest divendres és un dia amb el cel serè de tota la comarca, tot i l'aparició d'alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 2 a 3 de component nord-est. Mar en estat de marejol i mar de fons a tot el litoral de la comarca del Maresme. Les temperatures mínimes, en general, pugen i aniran dels 14 als 21 graus. Això és tot. Nosaltres ara el que farem és repassar els principals titulars de la jornada.

0: Doncs anem tancant l'informatiu d'avui. Avui que us hem explicat que arriba la recta final dels actes de la 24a edició de la Setmana de la Gent Gran, que celebrarà demà la tercera edició de la festa homenatge a les persones majors de 90 anys. L'acte es farà al Teatre Municipal a les 6 de la tarda i inclourà berenar, bingo musical i ball. La programació continuarà amb altres actes, com per exemple aquest pròxim diumenge, un esmorzar manualitats i sevillanes aquí mateix al barri de Sant Lluís, mentre que dilluns s'han previst xerrades sobre els serveis socials, sobre diversitat sexual i d'altres. Les activitats es clouran la setmana vinent amb el primer concurs de pastissos de poma i els actes commemoratius de l'1 d'octubre. En l'apartat polític hem destacat que el Partit Socialista de Palafolls presentarà oficialment aquest dissabte la seva candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027, Rosa Maria García. L'esdeveniment tindrà lloc a 11:15 del migdia al Casal de Jubilats en un format de vermut popular obert a tota la ciutadania. L'acte comptarà amb la participació destacada del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, així com d'altres representants polítics com Xavier Amor, Helena Díaz i Sílvia Biosca, que ja han confirmat la seva participació. L'Església de Sant Genís acollirà aquest diumenge a les 7 de la tarda el segon concert de cicle de música clàssica organitzat per la Puput, l'Aula Contrapunt i la Parròquia de Sant Genís. En aquesta ocasió, el Quartet de Sant Simó oferirà el repertori Música dels carrers de Londres en el temps de Händel, centrat en les composicions del prestigiós autor alemany. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir anticipadament a l'Escola de Música Contrapunt o a la mateixa Església abans de l'inici del concert. I a Malgrat de Mar, l'Ajuntament iniciarà dimecres vinent els treballs per impedir definitivament l'estacionament de vehicles al camí de la Pomereda en el tram entre la fàbrica Spontex i la carretera de Mas Bagés. La intervenció consistirà en la instal·lació de pals de fusta units per cordes i pilones per bloquejar l'accés als fons d'asfalt i de sorra. I també hem visitat el municipi de Tordera, concretament el Teatre Claver, que ja té tot a punt i donarà aquest vespre el tret de sortida a la seva nova temporada cultural amb una oferta articulada entorn del teatre, la música i els espectacles familiars. La programació musical s'iniciarà aquest mateix divendres amb el concert del guitarrista Edu Vico. Doncs per la nostra part, res més. Recordeu que podeu seguir informats a través del nostre web www.radiopalafolls.cat, a les nostres xarxes socials i al canal de WhatsApp i també de Telegram. Acabin de passar molt bon divendres. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.